0: matí els experts i passen coses tan increïbles com aquestes.
1: L'Albert Fanzies ens va preguntar, porteu el compte dels programes?
2: Sí,
1: ens hem dit, sincerament, fa anys que el van perdre, el compte dels programes.
3: Fatal,
1: I ens ha enviat un Excel. Mira, amb un... Pareu de dir que no. Ha comptat els programes que hem fet des de 2012 i ens assegura que el divendres fem el programa 3.000, segons els comptes.
4: 3.000 programes el divendres!
5: És el que em faltava veure! Ara ja em puc morir!
0: No te'n perdis cap més. Els experts, cada dia de 6 a 10 del matí, amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.

La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.

0: és el programa d'informació i de...
1: Independents, la desbrossadora de l'actualitat musical.
2: És impossible escoltar tots els discos, però tranquils, que a l'Independents.cat us fem cada dia una tria de les millors cançons d'aquí i de fora.
3: I aquí també te assabentaràs dels concerts i els cartells de festivals abans que ningú, a més d'un munt d'entrevistes, reportatges i versions.
1: Independents, el programa de música i actualitat musical d'ICAT. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda amb Josep Martín i David Talleda.

pensen parefa, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que està menjant les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, el Def Boy!

hi ha un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, aïcat.

música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT.

tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

0: A ICAT, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica i el cinema.
0: A partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
3: Hola, amics, benvinguts al Fotimer, un programa força lliure en un món que cada cop ho és menys...
0: I a les 11 de la nit, el Fotimer, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a ICAT.
4: Jo no me la prenc massa en sèrio. És com... La majoria de coses venen i van, no?
5: Tu vas despullant per la casa o pel costat de la piscina.

no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només planteja preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi ensenyar.

i Cat Weekend.

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim 3 propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, Les Gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Tornat, sí senyor, una temporada més al Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Melo. Així acabem els diumenges a ICAT.

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Gendrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

0: Ràdio Arenys, la primera.
1: Coneixes els serveis que oferim des de promoció econòmica? Borsa de treball, cursos per a aturats i comerç, assessorament a emprenedors, entre d'altres. Vine a veure'ns a la segona planta de l'edifici Xifré o truca'ns al 93 792 2601 i informa't. Estem al teu servei.
2: Et mareges sovint? Sents vertigen o inestabilitat? No deixis que aquests símptomes limitin el teu dia a dia.
3: A Més que Salut, oferim serveis de fisioteràpia i osteopatia amb una unitat dedicada a la rehabilitació vestibular.
2: Amb tecnologia d'última generació, tractem patologies com el vertigen posicional, la migranya vestibular o la malaltia de Menier, amb un enfocament personalitzat que garanteix resultats efectius.
3: Visita'ns a Arenys de Mar, al carrer d'Ana Maria Rebell 3. Truca al 93 792 3682 o segueix-nos a les xarxes socials @mésquesalut.
2: Més que Salut.
3: Recupera l'equilibri i millora la teva qualitat de vida.
0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.

0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
1: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
2: Marta!
3: Ei, hola, com estàs?
2: Superbé, cada dia em sento millor.
3: I el secret?
2: Doncs ho tens ben a prop.
3: Sí?
2: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
3: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
2: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
0: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Arenys, la primera.
1: Busques pis o casa a Arenys de Mar? A Finques La Riera som especialistes en compra i venda des de fa més de 30 anys. Visiteu finqueslariera.com o veniu a veure'ns al nostre despatx de Riera Parafita 5, telèfon 93 792 3702.
2: Descobreix els serveis integrals de Maresme Auto.
3: Si l'aire del teu cotxe no refreda com abans, nosaltres t'ho solucionem.
2: A Maresme Auto realitzem reparació, manteniment i càrrega de sistemes de climatització amb diagnosi completa per garantir confort i seguretat tot l'any.
3: Revisions multimarca sense perdre la garantia, canvis de rodes, ITV, mecànica i electrònica sense cita prèvia.
2: Ens trobaràs a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar. Maresme Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
4: Segueix-nos a les xarxes socials.
5: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys, busca'ns.

moments. Música, música, música. Ràdio Arenys és la primera en música.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Eduard París. La consulta sobre el preacord entre els sindicats majoritaris i el Departament d'Educació començarà demà dilluns a les 12 del migdia i s'allargarà 3 dies més fins dijous. En paral·lel, USTEC i professors de secundària han decidit finalment suspendre les vagues territorials previstes entre dilluns i dijous com a jornada de reflexió, precisament mentre estigui oberta la votació. De moment, els dos sindicats mantindran, això sí, la mobilització general del proper divendres, dia 5, convocada per a tots els docents de Catalunya. Organitzacions com la CGT o la Intersindical, per la seva banda, ja han anunciat que faran campanya pel no a la consulta i han apostat per mantindre el cicle de mobilització previst. Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
2: Molt bon dia. Aquestes primeres hores de l'últim dia del mes de maig tenim unes temperatures molt i molt suaus a tota la costa catalana. Amb un matí que majoritàriament serà molt assolellat, tindrem l'arribada de molts núvols als Pirineus pel Pirineu més occidental i també per la franja de Ponent. Però a partir del migdia tornarem a tenir creixement de nuvolades que ens portarà una tarda d'inestabilitat una altra vegada a les comarques més del Pirineu i Prepirineu, arribant a afectar també a les comarques de la Catalunya central. Haurem d'estar molt pendents perquè aquests ruixats aniran acompanyats de tempesta. I tot plegat amb unes temperatures que tant al migdia com primeres hores de la tarda podran recuperar-se lleugerament, sobretot al Pla de Lleida. Ho anirem seguint. Que tingueu bon dia.
1: I en plana política, la Generalitat impulsarà aquest mes de juny el programa Arrel, una nova línia d'ajuts dotada amb 2,1 milions d'euros per crear i mantenir comerços en micropobles, amb l'objectiu de fixar l'activitat, reforçar la cohesió social i combatre la despoblació. El programa inclou subvencions i acompanyament tècnic i aposta especialment per establiments multiservei, espais que combinen restauració, serveis i àrees de trobada. I les comarques de Lleida, per la seva banda, encaren el gruix de la campanya de la fruita amb un sistema d'allotjaments municipals i d'acollida ciutadana que ofereixen 712 places destinades a les persones temporeres que busquen feina. Coincidint amb l'entrada del mes de juny, aquesta setmana entraran en funcionament el dispositiu habilitat per la paeria en diferents equipaments de la capital del Segrià. I en els esports, el Paris Saint-Germain de Luis Enrique guanya la seva segona Champions consecutiva després d'imposar-se ahir a la final a l'Arsenal. Després de l'empat a 1 al temps reglamentari i després també de la pròrroga, els francesos es van emportar el títol a la tanda de penals. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Arenys, la primera.

0: Estéreo 2 presenta Sound System, un espai de ràdio Premià de Mar dedicat a les músiques disperses del sistema sonor. Jazz, funk, soul, ritmes llatins i africans, rareses discogràfiques i arxius incunables. Pilotant el sistema, Xavier Traït. Presentant Àngel Pagès i Ramonet 77.
1: Hola, Pops.
2: Hola.
1: Just a la fusta i fent diana, la fletxa la clava en el nostre sonda amb el centenari avui mateix del naixement de Miles Davis, figura clau de totes les músiques clàssiques i singularment del jazz. Davis trencava esquemes i inaugurava nous camins, es reinventava, nodria el món del jazz amb nous valors i artistes que també esdevindrien clàssics. Geni, figura retrospectiva, perspectiva, tradició, transició, innovació i sempre, sempre a l'avantguarda. Aquest és el món infinit del nostre artista de la sessió d'avui monogràfic. Us presentem el Jazz Entre Amics antològic i especial amb denominació Centenari Davis. Som-hi, Pops.

0: Sound System edició 901, un programa de Premià Mèdia per a la xarxa de comunicació local, i avui, com diu l'Àngel, un jazz entre amics, la nostra cava del jazz, on farem un homenatge a aquest centenari d'en Davis.
1: Jazz entre amics. Un espai del Sound System dedicat al jazz. Tradició i avantguarda. Complicitat sonora entre cigarretes, whisky, ombres i contrallums.
2: Efectivament, avui justament, amb un dia com avui, un 26, un dimarts 26, la qüestió és que faria 100 anys a Miles Davis, i clar, venen tot allò del que passa habitualment amb els esdeveniments rodons, centenaris, etc. També hi posarem la nostra part en aquí, perquè evidentment és un dels nostres, i coincideix també amb el temps pràcticament amb que ahir justament, un dia 25, ens deixava Sonny Rollins. Avui fins i tot hem tingut l'honor de veure, bueno, el gaudi de poder veure en Sonny Rollins en el Telenotícies, la qual cosa doncs agrada, perquè de tant en tant, quan veiem les notícies culturals, i també a vegades rememorant per figures importants de la història del jazz o de la música en general, es creen unes xarxes infinites de passió i de remembrança de la persona desapareguda, i avui és un no parar de la gran comunitat jazzística internacional per al tema d'en Sonny Rollins i pel tema d'en Miles Davis.
0: Doncs homenatge també pel Mr. Rollins, i anem per feina perquè hi ha molta teca i tenim el temps justet, com sempre. Ho farem cronològicament i comencem el 1948, i no amb un disc de Miles Davis, sinó amb un àlbum de Charlie Parker, Star Ace, perquè és on diríem on comença Miles a tocar o fer gravacions, no sé si he fet alguna cosa abans, però d'aquesta manera encetem el programa, i està molt bé. El tema és Steeplechase, aquí Charlie Parker al saxoal, Miles a la trompeta, John Lewis a piano, Carly Russell contrabaix i Max Roach a la bateria.

Sí, hem escoltat a Miles Davis, un jove Miles Davis, l'any 1948, en el món del bebop, que va entrar per la porta gran al costat de Charlie Parker. I això vol dir molt. Vol dir que ell també va estar en l'epicentre del naixement del bebop. Però, curiosament, ell va estar també a l'epicentre del naixement del cool jazz, fins al punt de que l'any 1949, un any després de tocar amb Charlie Parker, enregistra un disc importantíssim que també canviarà bastant la història del jazz, que és Birth of the Cool, és a dir, el naixement del cool, del jazz cool. I el tema que escoltarem és el que està sonant ara, que és una sintonia dintre de l'habitual jazz entre amics, però no és només una casualitat, és que al mateix temps era una de les dues sintonies del memorable Jazz entre Amigos, que va donar... ens van fer el nostre homenatge en aquest programa de la televisió d'aquella època, i per tant, per això tenim un jazz entre amics. O sigui que el mateix tema que sona ara, però el sentirem avui per la porta gran. I el tema es diu Move, i aquí és l'experiment del Davis. Va consistir en organitzar un nonet, nou músics, dirigits per Gil Evans, en el qual hi havia el propi Davis a la trompeta, gran trombonista Kay Winding, Junior Collins a la trompa, instrument realment insòlit en el món del jazz, Bill Beyerberg a la tuba, Lee Konitz al saxo alt, Jerry Mulligan al saxo baríton, Al Hage al piano, Joe Shulman al baix i el Max Roach a la bateria, que abans l'hem escoltat també tocant amb el Charlie Parker. O sigui, això, amb un interval d'un any, la música de Davis feia aquest salt endavant.

0: Això segueix sent Beat of the Cool.
1: Fixa't, ara fem un salt de 9 anys, ens anem al 1958, i ell, amb una estada a Europa, concretament a París, coneix amb una gran actriu, la Jeanne Moreau.
2: La Jeanne Moreau, antigament, va una de les tantes parelles que va tenir. Aquesta va ser curta, però sí, va ser arribar a París.
1: I, bueno, va coincidir que va fer la banda sonora d'una pel·lícula, ara el director no...
2: Lluís Mall.
1: De Lluís
2: Mall. Que a més és la primera que fa. La primera pel·lícula seva, que té una relació curiosa amb el jazz, perquè al cap de molts anys ell va fer una reinterpretació de l'Oncle Vania i la banda sonora del Joshua Redman. O sigui que ell ja tenia clar el recorregut jazzístic.
1: Estem parlant de la pel·lícula Ascensor al Cadalf. Versió original, Ascensor puis le chefot. Escoltarem el tema Florence sur les Champs-Élysées. I aquí és una formació, Àngel...
2: Sí, Jazz Magazine.
1: Un quintet.
2: Jazz Magazine System.
1: Exacte.
2: Perquè tenien el Barney Whelan, un saxotenor entre franco-americà, el René Urgé, que era el pianista, el Pierre Michelot, el baix, i el Kenny Clarke, que era un bateria nord-americà de l'època gran del bebop, que va instal·lar-se de per vida a París. Per tant, això és la meravella aquesta de l'any 58, música de banda sonora inquietant, allò de cinema que en diuen polar, cinema noir, cinema negre.

0: va molt bé el fons musical que va enllaçant tot, perquè és la música de Miles Davis, això que sona, com el que em sona sempre entre tema i tema al llarg de la sessió d'avui, és del Dear of the Cool. Per tant, tot encaixa perfectament. I ara ve un dels discos no més importants de Miles Davis, sinó possiblement de la història del jazz.
1: Clar, és que abans deies justament del Birds of the Cool, diu, un dels discs importants de la carrera d'en Davis. És que en té molts, però justament el que anem a escoltar ara és mai millor dir, un canvi modal i musical, i estem parlant de l'any 59, o sigui, al cap d'un any del que hem escoltat fa un moment, a la pel·lícula de la banda sonora de la pel·lícula de Louis Malle, anem a escoltar el Kind of Blue. Kind of Blue és un... Bueno, ens podíem extendre aquí, però és el registre que aconsegueix la manera d'improvisar sobre, corregeixem, no sobre acords, sinó sobre escales.
0: Sí, bueno, és el que en deien el jazz modal, que van canviant de modus, vull dir, que després ho va complicar, no complicar, però ho va fer d'una manera més complexa en una etapa posterior que escoltarem també més endavant.
1: I aquí la formació és Miles Davis a la trompeta, Cannonball Adderley saxo alt, John Coltrane saxo tenor, Bill Evans piano, Paul Chambers contrabaix i Jimmy Combe a la bateria. Això és...
0: Diria que ja...
1: De fet, hi ha el Wynton Kelly al piano, però hi toca amb un tema només, que crec que és el segon track. Però aquí no, el So What, que és el que dona inici al disc, tenim Bill Evans rodejat de tota la colla de...
0: No en deu quedar cap, no, evidentment.
1: Jo diria que no.
0: No, no.
1: No, no, no, no. Doncs escoltem el tema So What.

Doncs sí, per nosaltres seria un programa d'aquells eterns, però clar, hem de posar la tisora. I hem escoltat la part solista de Miles Davis dintre d'aquest disc tan important com és el Kind of Blue del 59, un disc que té 67 anys. I això... m'escoltava el seu web. Ara escoltarem un Davis del cap d'un any amb un LP molt bonic que es diu Working. En aquí tenim en el Miles Davis, en el Red Garland, el piano...

0: això és
1: paraules majors.
0: No podem dir gairebé...
1: Demanem fins i tot disculpes de que hem de tallar temes tan meravellosos com tots els que anirem tallant avui, perquè però hem volgut condensar una mica l'esperit de Miles Davis des de l'any 48 fins a l'any 88. I veureu uns canvis de registre espectaculars.
0: Sí, exacte. Fem un salt de 5 anys i del 1960 ens anem al 65 amb el disc ASP de Miles Davis, evidentment, en format quintet, un dels grans quintets que...
1: El famós segon quintet.
0: Segon quintet. Jo dic l'alineació i l'Àngel ho remata. Davis a la trompeta, Wayne Shorter, saxo tenor, Herbie Hancock, piano, Ron Carter, contrabaix i Tony Williams, bateria.
1: Doncs aquest era el segon quintet, que va ser... No tenim que fer comparacions amb el quintet que hem escoltat abans amb el Shorter i amb el Coltrane i companyia, però aquest quintet no només va ser grandiós, sinó que tots els músics del quintet van fer projectes musicals posteriors que hem anat coneixent des de l'època del jazz rock fins endavant, espectaculars. I també era gent tan jove que el primer disc del quintet, el bateria, era un tal Lamine Yamal, si ens entenem, tenia 16 anys. I era en Tony Williams. I va gravar discos amb 16, 17 i 18 anys en aquest format. Crec que en aquest disc en concret en tenia 18. I després tenia un altre al costat que en tenia 21 i l'altre que en tenia 23. I el més gran de tots era en Davis, que amb prou feines en tenia 30. Vull dir que estem parlant de coses molt grosses. I aquest és el disc que escoltarem ara, enregistrat a l'any 1965, dins d'una sèrie d'uns 10 LPs fantàstics de la Columbia, amb aquesta formació brutal i amb un so totalment ja és allò, donar la volta al concepte mateix del jazz modal a partir d'incorporar molts més modus i moltes més maneres de construir el discurs musical i els solos.
0: Això és 81 de Miles Davis.

0: Això és filar molt prim, que és, ho estem fent... Bueno, de fet, qui ho està fent és el llegat d'en Davis, el que estem escoltant, no? I ara fem... Aquí sí que hi ha un canvi, un salt, i només de temps de 4 anys, però musicalment... Àngel, és una bestiesa el que ve ara.
1: És una passada perquè hem assistit aquí en el naixement del bebop, al costat d'en Charlie Parker, el naixement del cool, amb una banda sonora francesa. Hem sentit el Kind of Blue, que és un disc, diguem-ne, canònic a la història del jazz, però és que hem escoltat aquest segon quintet obrint un altre món. I ens trobem de cop i volta amb un Miles Davis que ja com que actua a l'illa de Wight, en un festival pop. I arran d'això comença a electrificar la seva música i, bueno, si hem de fer la llista de músics que van passar per aquest disc, Bitches Brew, de l'any 69, doncs ja veuríem. Aquí hi ha la particularitat que no hi toca el Miles Davis, però evidentment és el que dirigeix el projecte. El tema porta per títol John McLaughlin, perquè el John McLaughlin, guitarrista recent arribat d'Anglaterra, fa una entrada triomfal en el món de Miles Davis. I avui l'escoltarem aquí amb músics prou coneguts per tots, com el mateix John McLaughlin a la guitarra, el Benny Maupin al clarinet baix, el Wayne Shorter al saxo, el doblet Chick Corea, Joe Sabino als teclats elèctrics, el David Holland al contrabaix i el Harvey Brooks al baix elèctric. Anècdota, Harvey Brooks tocava fins i tot amb en Bob Dylan. O sigui que això és una meravella. I és una meravella de l'any 69.
0: I bateries. Aquí...
1: M'he oblidat les bateries?
0: Sí.
1: No, això no es fa.
0: Tenim dos bateries, Lenny White i Jack DeJohnette.
1: Un Lenny White que també era molt jove, perquè això és molt anterior a Return to Forever.
0: Eren canalla. Bitches Brew, un disc que també el recordarem com ens agrada d'aquí parlar de discos i de portades de discos, la genial pintura que dona imatge a aquest Bitches Brew d'un pintor que ara mateix no recordo.
1: De la Carway, que a més va il·lustrar la Praxis de Santana.
0: Sí.
1: Martin Carway.
0: Martin Carway. Doncs és el... tot complet, no hi falta res, fins i tot la imatge, la pintura, l'art sonor ens el posa Miles Davis i la resta, doncs, el que hem de fer és escoltar aquest John McLaughlin.

0: qüestió material, no? Aquest programa avui acabarà la matinada, va.
1: Sí.
0: Ja ens agradaria.
2: Matinada sonora. Fantàstic. Hem de tirar de bocins, com hem dit. I ara un altre bocí d'un disc, d'un tema d'un disc que és del 71, A Tribute to Jack Johnson, un disc amb una portada fantàstica on es veu aquell perfil que es va convertir en icònic de Miles Davis, de perfil tocant la trompeta. És inconfusible, fins i tot si entreu a la pàgina web de Miles Davis us trobareu
0: aquest
2: perfil que és històric. Jack Johnson, recordem que era un boxejador que va estar perseguit per temes racials i Davis li va fer com un homenatge amb aquest disc, Àngel.
0: Doncs sí, el disc és el tribut a Jack Johnson, d'aquí se'n va fer una pel·lícula i això és la banda sonora que només té dos temes. Són temes molt llargs. El que escoltarem ara dura 26 minuts, òbviament no el posarem, però té la particularitat de que segueix l'estela aquesta de música elèctrica i aquí tindrem d'entrada el Miles Davis a la trompeta. El saxo és el Steve Grossman, que toca el soprano, el John McLaughlin toca la guitarra i ja veureu quina introducció de guitarra fa el senyor McLaughlin, espectacular. En Herbie Hancock inèditament no toca ni el Fender ni l'acústic, toca el piano, perdó, el teclat Hammond B3, i el Michael Henderson és el baixista. I bateria és Billy Cobham, abans de l'època Mahavishnu Orchestra i recent sortit del quartet del Conrad Silver, del quintet, i a més va tindre les seves històries en música llatina. Els va aglutinar tots en aquí i va sortir aquesta brutalitat, perquè a més això és un homenatge directe a la música, diguem-ne, inclús del rock, el rock negre, és a dir, escoltareu aquí dins doncs l'esperit de Funkadelic, de Jimi Hendrix i tants més. Aquí va aquesta màquina brutal, brutal.

Som Stereo 2. Som Sound System. El programa arxiu d'Espai Sonor Definitiu. Busca'ns a estereo2soundsystem.blogspot.com.

0: fantàstic. Avui seguim demanant disculpes perquè estem retallant els temes, però és que hem volgut fer un concentrat, eh? Escolta, hem dit la música de Miles Davis.
1: No sé si indica el tema Right Off, si no, ara ho diem. Busqueu-lo on sigui, el trobareu, disc atribut a Zac Johnson, i podreu gaudir de tota la peça sencera, perquè són 26 minuts, gairebé 27. Fem un salt, ara, atenció, tornem-hi, d'aquest cas de 14 anys, perquè del 71 anem al 85, ens anem gairebé a l'època final de Davis, una mica. Vull dir que ell què va fent? Va agafant músics, va canviant les formacions, i va agafant músics nous, sobretot gent relativament jove, i els posa a primera línia.
0: I el va fer amb els altres quintets.
1: Exacte. Doncs ara ens anem al disc You Are Under Arrest, estàs arrestat. I aquí és un tema del guitarrista John Scofield, que també hi toca. Trobem els teclats Robert Irving III, Darrell Jones al baix, una criatura gairebé, el Foster bateria, Steve Thornton percussió i Bob Berg al saxo tenor. O sigui, de tots els que hem dit, no n'hi ha cap dels que hem escoltat fins ara, perquè per aquesta idea de trobar nova gent, nova sàvia, i posar-los a primera escena. Correu-vos el cinturó, perquè això té moltes corbes.

0: escoltat aquest Davis de l'any 85, que també valia dir que això venia precedit d'un període de sequera. Ell va estar retirat de la música durant un període important i va tornar amb The Man with the Horn, i a partir d'aquí tres discos més, i un d'ells és aquest en concret, en el qual, en certa manera, hi ha un procés que no s'havia produït fins ara en aquell moment, i aquest Miles Davis està començant a xuclar dels seus alumnes, perquè les frases musicals entretallades que estem escoltant és una al·lusió directa a la música de Weather Report, i per tant als seus alumnes Shorter, Thawinu. Jo crec que en aquest període final no estava obrint camins, estava fent un propi... El que feia era seguir el camí dels seus propis deixebles. També és important això, perquè es nota molt.
1: I acabarem la recta final amb dos temes que no són discos de Davis, concretament, com el primer que hem escoltat, que era de Charlie Parker. Doncs ara ens anem al mateix any, el 85, el grup Cameo, una de les insígnies del funk greixós dels 80s i poderós, i intervé el senyor Davis amb la trompeta, amb una banda que és funk de 5 estrelles, no? I el tenim aquí amb Cameo. Eren Larry Blackmont, Tommy Jenkins i Nathan Lethnut. I aquí, a part d'en Davis tocant la trompeta, hi ha, saxos, hi ha el Kenny Garrett, Matthew Parker, Michael Brecker, Fred Wesley al trombó i Randy Brecker a la trompeta, entre molts d'altres. Això pertany al disc Machismo i sona així.

0: Doncs sí, avui escolteu el que està sonant ara, per exemple, i comparem el que hem escoltat fins ara, i és que realment avui podia ser un programa de molts músics i de molts estils, i tots tenen un nexe que és Miles Davis.
1: Perquè hem escoltat Cameo, i ara escoltarem Chaka Khan, i dius, l'han convidat que toqui la trompeta. No, no, no. És que estàs sentint Davis amb Cameo i ara l'escoltarem amb Chaka Khan del disc Seiki del 1988, el tema Sticky Wicket. Aquí part de Chaka Khan, evidentment, a la veu. Davis a la trompeta, amb una altra trompeta, l'Atlanta Bliss. I ja us explicarem per què segurament està aquest senyor. Eric Leeds al saxo, i la resta d'instruments, excepte els vents i metalls, són del senyor Prince, que és l'autor d'aquest tema, i que aquest trompeta Atlanta Bliss havia col·laborat amb uns quants discos de Prince. Doncs acabem de quina manera el nostre som d'avui.

0: tot el seu sistema 901. Avui hem fet una visita a 40 anys dels seus 100 anys, 40 anys de la música de Miles Davis, que ens ha permet escoltar-lo tant amb en Charlie Parker com amb en Chaka Khan, com amb el seu primer quintet, com amb el seu segon quintet, com amb els Cameo. És a dir, hem tingut aquí una barreja espectacular, com espectacular ha estat la carrera d'aquest músic, que és geni i figura i que, a més, ha deixat una descendència impressionant.
1: Un sound que, com sempre, l'hem fet des del nostre falcó mil·lenari amb l'Àngel Sol Bizarre amb un costat, pilotant el sistema sonor, el gran Xavier Traït, i qui us parla, Ramonet 77. Si voleu escoltar més coses del Davy, busqueu-les, que n'hi han moltíssimes. Fins al proper sound.
0: I abans que res, salutacions, Sonic Rollins. Fins al proper sound. Pops!

0: Ràdio Arenys.
1: Tens dolor als peus o problemes en caminar? A De Peus a Cap sabem que cada pas compta. El nostre equip t'ofereix solucions personalitzades. Estudis biomecànics, podologia pediàtrica, tractament del peu diabètic, cirurgia ungueal i plantilles fetes a mida per al dia a dia o l'esport. Treballem amb escàner 3D, plataforma de pressions i làser de díode per tractar fascitis, neuromes, fongs i berrugues amb tecnologia més avançada. Ens trobaràs a Arenys de Mar, carrer Pas, sota estudi 1. Truca al 623 064 266. De Peus a Cap. El teu benestar comença als peus.
0: Ràdio Arenys.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. La consulta sobre el preacord entre els sindicats majoritaris i el Departament d'Educació començarà demà dilluns a partir de les 12 del migdia i s'allargarà 3 dies més fins dijous. En paral·lel, USTEC i professors de secundària han decidit finalment suspendre les vagues territorials previstes precisament entre dilluns i dijous com a jornada de reflexió mentre estigui oberta la votació. De moment, els dos sindicats mantindran, això sí, la mobilització general del proper divendres convocada per a tots els docents de Catalunya. Per la seva banda, organitzacions com la CGT o la Intersindical ja han anunciat que faran campanya pel no a la consulta i han apostat per mantenir el cicle de mobilització previst. I més política, Junts enceta la recta final per nomenar el proper 21 de juny el seu candidat a les eleccions municipals de Barcelona. Aquest dilluns es constituirà la Comissió Municipal Territorial encarregada de pilotar el procés electoral. Fins ara, l'actual cap de files de Junts a Barcelona, Jordi Martí Galvis, i les diputades Pilar Calvo i Glòria Freixa han confirmat la seva voluntat de prendre el timó de la ciutat, però sobre la taula també hi ha noms com els de Jaume Alonso Cuevillas o Josep Maria Argimon. I marxem ara fins a Tarragona, on avui es recupera la bicicletada popular després de no fer-se durant 7 anys. Arrencarà d'aquí a una hora a les 10 d'aquest matí i serà una edició de rècord que superarà les 1.500 persones. Des de Tarragona Ràdio ens ho explica Tere Ortega.
2: L'etapa del 5 de juliol del Tour de França a Tarragona ha estat l'excusa perfecta per recuperar una bicicletada popular que es va deixar de fer el 2019. La jornada tindrà un caràcter especialment simbòlic, ja que els participants faran el mateix circuit que els corredors del Gran Depart. Ho ha explicat a Tarragona Ràdio el gerent de Tarragona Esports, Ramon Quadrat.
3: Pretenem és que sigui una avançada del que és el circuit neutralitzat del Tour, i el que volíem és que la gent també el pogués fer i que d'aquesta manera allò que després veurà la televisió ells també puguin dir quan ho han provat.
2: La bicicletada és gratuïta i compta amb 2 recorreguts, un de familiar de 3,3 quilòmetres i un circuit llarg de més d'11 quilòmetres i mig que transitarà per la Rambla Nova i arribarà al balcó del Mediterrani.
1: I les comarques de Lleida encaren el gruix de la campanya de la fruita amb un sistema d'11 allotjaments municipals i d'acollida ciutadana que ofereix 712 places destinades a les persones temporeres que busquen feina. I tanquem amb els esports. El Paris Saint-Germain de Luis Enrique guanya la seva segona Champions consecutiva després d'imposar-se ahir a l'Arsenal a la tanda de penals. El partit havia acabat amb empat a 1. És la segona Champions consecutiva per als francesos. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en
4: escoltant Ràdio Arenys.

0: bon dia, un altre diumenge amb vosaltres, el programa Retalls. Salutacions a tots els aranyencs i aranyenques, socis i socis, i avui tenim un programa molt especial, que us interessarà molt. I el fem amb companyia?
1: De la Magda, bon dia a tots, bon diumenge.
2: Hola, bon diumenge, sóc la Mari Carme.
0: Gabriel, bon dia.
1: I avui
0: bon
1: tenim dos companys d'aquí de la ràdio que fan un programa que em sembla que tots el seguiu, que es diu, a veure, dieu vosaltres.
3: Bueno, pues jo, Joan...
4: Jo, Sergio,
3: i el programa és Cine de Misteri.
1: Ai, quina por, eh?
3: No, mai.
4: No és por.
1: Pues bueno, ara d'aquí una mica, ara us posarà una música i després ja començarem a preguntar a veure de què va aquest programa.

0: Bé, doncs aquí tenim el Joan i el Sergio, el Sergio i el Joan, tanto monta, no?, en aquest cas. Que feu el programa a duo. Que, a veure, explica'ns una mica de què va aquest programa i com el feu.
1: Bueno, en primer lloc, bona tarda, bon dia per invitar-nos. Estem molt contents d'haver estat aquí vosaltres.
0: I nosaltres de tenir-vos aquí, eh?
1: Per estar aquí
0: molt
1: amb vosaltres.
0: Bé.
1: I bé, és un programa que tu abans has dit, oi, quina por. No, res de por. Vull dir, és un programa que toquem tot. Toquem esoterisme, toquem principalment espiritualitat, ufologia, el món del misteri, en una paraula. Però la part positiva, perquè podríem tocar la part negativa i aquí ens la prohibirien.
0: Ja.
1: Tampoc en som partidaris, eh, Sergi?
2: Bueno, jo crec que no. Hi ha una mica de tot, conspiracions, vull dir, misteris nous, antics, misteris històrics, vull dir, hi ha un gran ventall de temes,
0: sí.
2: I cada vegada anem a obrir una mica els temes, né? Tenim una obertura sempre cap a nous temes d'actualitat i aquí estem per informar, per convertir els cors dels oients, no?, que ens segueixen, i sobretot per, bueno, per transmetre una mica d'espiritualitat en aquesta societat que fa falta, també.
0: Sí.
2: I l'insondable de la vida, no? El misteri, que el misteri està a tots els indrets.
0: Sí, això sí.
2: Tot és un misteri.
0: Quan feien aquella pel·lícula... No, era una sèrie de l'Expediente X. Mm. Vosaltres la veieu? Era interessant per vosaltres?
1: Sí. Sí? No.
0: Que allí sempre hi havia casos molt estrambòtics, eh?
1: I tinguent en compte que el tema de mediunitat,
0: sí,
1: el toquem moltíssim.
0: Ja.
1: Tenim diverses mèdiums importants que venen al nostre programa i que ens podrien adivinar quelcom que ens pot passar.
0: Sí?
1: Però, bueno, en plan positiu, mai negatiu.
0: Ja.
1: També ho poden fer-ho, però... Hem de tenir en compte que entrant una miqueta en el que és el misteri i el tema nostre, som energia, no? Partint,
0: sí,
1: d'una base.
0: Sí, clar.
1: Som energia,
0: sí.
1: Si no estaríem, sí, aquí. Perquè, fixem-nos bé, a part d'aquest senyor que és molt jove, quina edat tenim? Aquí
0: no,
1: tenim. Per tant, és una energia. I aquesta, sí, energia es pot convertir, i ara mateix es converteix en energia positiva, però, claro, si la toquéssim en negativa... seria un altre camp.
0: Sí, clar.
1: Un altre,
0: sí,
1: camp del,
0: sí,
1: misteri,
0: sí, sí, sí,
1: que aquest, en certa part, no ens interessa, no el volem tocar, però, bueno, existeix també, no? Llavors, doncs, el tema de mediunitat, que pot descobrir el que el com pot passar, ens pot passar avui, demà, el mes que ve, l'any que ve, i, bueno, són qüestions de que t'hi has de posar-hi una miqueta.
0: Perquè vosaltres sou una mica o del tot ufòlegs, o sigui, estudieu els ovnis o tot això? No,
1: això que ens agradaria molt, no?
0: Ja us agradaria.
1: Ens agrada, i, bueno, avui tocarem el tema d'ufologia.
0: Ah, sí? Sí.
1: Avui, justament, en que aquesta setmana, concretament, quin dia va ser?
2: El
1: dilluns
2: divendres.
1: O dimarts, no?
2: Sí.
1: El divendres passat. Divendres passat, el Trump, el gran Trump, va dir, bueno, va, ja podeu treure, doncs, tots aquests temes de vídeos que tenim gravat amb temes d'òmnis que hi ha por estos mundos de Dios, i que realment
0: perquè
1: és una cosa fenomenal.
0: Us heu posat en comunicació amb persones que han vist òmnis, vosaltres?
1: Mira, justament avui en tindrem dues.
0: Avui?
1: Una des,
0: sí,
1: una d'aquí a Arenys, una altra en... Bueno, una altra...
2: Sí, pues, tenim dos casos aquí a Catalunya, sí, d'un, sí, d'aquí d'Arenys, que ja ha hagut un avistament, i també en Arenys d'Amunt, i també a Mollet del Vallès, i fa molt poc, fa un mes, més escaig, o dos mesos. Vull dir que els ovnis existeixen,
0: sí,
2: sí, perquè si concebim que l'ovni és un objecte volador no identificat,
0: sí,
2: que està a l'aire, llavors té una naturalesa que no es coneix, no sabem d'on venir, no vol dir que siguin extraterrestres,
0: sí, clar,
2: però és un objecte que, amb la tecnologia que tenim avui en dia, en teoria no hauria d'existir pel seu moviment, per la seva forma,
0: sí,
2: no? I això s'ha vist aquí a Arenys. I avui donem un programa amb aquest testimoni, amb fotografies, amb vídeos, amb el seu...
0: Ha fet fotografies
2: relat
0: i tot això.
2: Sí, sí, carai, sí, sí. I també a Mollet del Vallès.
0: Sí?
1: I hi ha molta gent. El que passa que, clar, vull dir, jo he estat tota una setmana... enviant per les redes socials si heu vist, si coneixeu, si voleu, i tothom negat, no?
0: Ah, no.
1: Però, bueno, té una explicació. La gent no li agrada, què pensaran, què diran...
0: Sí.
1: És igual, això.
0: És igual.
1: Vull dir, escolta'm...
0: Home, t'he de dir que a mi m'agradaria veure una,
1: sí,
0: cosa així.
1: I a mi també.
0: Sí,
1: escolta'm, mira, tant ell com jo, hem estat en el Montseny, a la punta del Montseny, te'n recordes, no?
2: Sí, i tant.
1: Tot una nit, a partir de les 10 del vespre, sí, que era tardor, eh? Vull dir, començava a fer rasca, eh?
2: Sí, sí.
1: Hem estat tot una nit, aviam si en veiem. I no vam tenir sort, vull dir. I el tema aquest és que un dia sense més...
0: Veus.
1: Pam! És així, però existeixen, eh?
0: Sí, sí. No, no, jo, jo a vegades he vist una llum que dius, ostres, ara aquesta llum està apagada. Que a vegades penso, és un avió... que tu no veus... Oh, bueno, és que, esclar, que tu no veus el llum i al cap d'una estona veus el llum o... I vas seguint,
1: bueno,
0: eh?
1: Normalment aquest tipus de...
2: d'objectes.
1: D'objectes, sí. Per això l'omni és objecto...
2: volador no identificado.
1: Volador no identificado, sí. Bueno, el veus i al moment, pop,
0: ja no hi
1: ha desaparegut, eh? Perquè, ja, claro, sí, van a una velocitat...
3: Clar, això no, que no és normal. Sí. Aquí no pots... aconseguir, un avió no desapareix de cop.
1: No, claro.
0: No, per això... que aquella llum que jo seguia no és un ovni.
2: Clar, no, té moltes característiques. Sí.
1: Per això es diu que són d'uns altres mons,
0: sí,
1: fot-li com vulguis, però, clar, ja, que són superiors a nosaltres.
2: Ja, ja. Però, bueno, ara s'ha de dir, i tu ho saps, Joan, ja, que està la teoria interdimensional, que es comença a dir que els ovnis no venen d'altres indrets de l'univers, sinó que venen per altres dimensions, per estar aquí mateix.
1: Claro. Hem de tenir en compte que nosaltres dominem la tercera... estem en la tercera dimensió...
2: Dimensió, perdó.
1: Però, claro, hi ha molt més dimensions. I ells diuen que surten d'una i se'n van amb una altra. I és per això que moltes vegades els estàs veient i de cop i volta, xap, desapareixen.
0: Bueno, això... jo també vaig veure una... és que aquestes sèries m'agraden molt, eh? Una que es deia Fringe, que també hi havia tres dimensions, eh? Que eren les mateixes persones...
1: que van d'un costat a l'altre.
0: Eh? Era interessant, eh? Ara que dius això, me n'he recordat d'aquesta sèrie.
1: Tot el món, sí? Tot el tema de misteri no s'acaba aquí, eh? Vull dir, també podríem fer ara mateix una ouija.
0: Ah.
1: Us imagineu aquí fer una ouija, ara? Un got al revés i sí, comencés a donar voltes, eh?
2: Una mesa parlant, no? Una taula parlant.
1: Digue-li en Joan.
3: Però es tenen que ajuntar,
1: pregunta-li en Joan l'última vegada que va passar per aquí dintre.
0: Bueno, jo a Mèxic ho he fet, això, eh? Jo a Mèxic ho he fet, la ouija, sí. Amb un grup de senyores...
1: I què diries que és?
0: Jo no ho sé, jo veia que aquell vas es movia, però...
1: Pues saps que es mou per energia?
0: Sí.
1: Ah, no, ara, el problema de...
0: ah, és que a mi em va donar per riure.
1: Bueno, sí, val més que et doni per riure que per plorar. Hi ha molta gent que li dona per plorar,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, sí.
1: Home, vull dir, hi ha hagut casos que el vas va encastat contra la paret.
0: Sí? Carai.
1: Depèn de l'energia que entri.
0: Sí, clar.
1: Aviam, partim d'una base. Hi ha gent bona i gent dolenta.
0: I tant.
1: Sí o no?
0: Sí, sí.
1: Hi ha gent que mata i hi ha gent que és senzilla, que pot ajudar tot el món. Sí, sí o no? Per tant, quan tu... quan aquella persona, aquell equis, sí, es mor, se'n va a no sabem a on,
0: sí,
1: l'energia queda. Aquesta energia pot provocar quantitat de coses.
0: Sí, sí.
1: Bones i dolentes.
0: Bones i dolentes, clar, clar.
1: I aquí està el tema.
0: Sí, sí, sí.
1: Per tant, la gent diu, oh, és que és un joc. Sí, de fet, la gent fa com a joc, però no és un joc. Eh?
0: Yeah.
1: S'ha de fer molt de cuidado, amb molt en compte, i saber el que fas.
0: Yeah.
1: O sigui, no tens cap problema.
0: Molt bé, molt bé. I llavors, quan munteu els programes, els munteu a duo, vull dir, o un porta un convidat i l'altre porta la idea del programa, o com ho feu?
1: Bueno, Sergio...
2: Bueno, més o menys, cadascú té la seva tasca, no?
0: Sí.
2: Diguem-ne. Ell s'ocupa del tema de l'agenda, de les relacions socials amb la gent, no?, amb els convidats... Sí. Fa una mica de recursos humans, no?
0: S'ocupa de l'agenda. I de productor, de pas, no?
2: Una mica de productor, també. Sí,
0: sí, perquè buscar la gent és complicat, eh?
2: Exacte, sí, sí. Sí. Jo m'encarrego més de les xarxes socials, d'una mica del guió del programa, si és necessari. I també una mica de la producció del programa en si, la música, els temps. I després, doncs, cadascú... doncs fa la seva part de les preguntes. També fem una part d'investigació, la posem en comú moltes vegades, perquè moltes vegades s'ha de posar en comú la informació, ens ajuntem i anem cribant la informació que necessitem pel programa.
0: Perquè... I els anuncis a la xarxa els fas tu?
2: Bueno, tenim contractat, de vegades sí, però tenim també contractat a un home d'aquí de la casa que coneixereu, que és el Jaume, no sé si el coneixeu.
0: Per nom de Jaume, no, potser per la cara sí, però pel nom no.
2: Bueno, és un artista, ell és locutor, i vam contractar els seus serveis per ser la veu de Cinera. Però part també doncs, fent la nostra pròpia producció també de falques. Sí.
0: Però vull dir, quan feu tot allò que hi ha un ovni i vosaltres dos baixeu, tot això qui ho fa, tu?
2: Sí, això ho m'encarrego jo. La part creativa, no? De la
1: part creativa és ell i llavors sí. Totes les tonteries que veig posant són meves de cara al Facebook i de sí. Cara a ell més aviat toca Instagram i sí. Al Facebook.
0: Sí, està bé.
1: El que és una qüestió molt important, crec jo, és que estem sintonitzats. I estem sí. Sintonitzats moltes vegades sense saber-ho. Jo li dic, Sergi, farem això? Ah, sí, ja, vale. Ja també ho tenia pensant, sí. No? Inclús, ho vull dir-ho perquè és així de cert, no? Jo quan tenia l'anterior, quan vaig començar l'anterior programa amb una altra companya, que llavors ja t'he dit que es deia Cinera, en cas de Cinera,
0: yeah.
1: Vull dir, Cinera no l'han deixat
0: sí,
1: mai,
0: de Cinera,
1: perquè
0: sí.
1: És un record d'Arenys, no? Sí. Cinera al sí. Revés. Bueno, estava en el quart programa, em sembla, sí, tercer programa. I el vaig conèixer amb ell, perquè el meu gendre el coneixia, eren companys de treball, i aquell dia ens trobàvem per anar a Montserrat, no?
2: Sí, sí, senyor.
1: Allà dalt a veure què vam trobar, que de fet
0: que
1: vam trobar
0: volta.
1: Coses, no? Vam trobar una cosa rara. I, bueno, vaig sortir del cotxe, vam tenir el que esperar a Cerdanyola, i ell va deixar el cotxe a Cerdanyola, va pujar en el nostre, i quan va baixar del seu cotxe va venir, no sé, qüestions... No m'ho expliquis, no m'ho sí. Preguntis, perquè no ho sé. Però dic, ostres, aquest xaval, farem el programa. I jo encara estava, crec recordar, que era amb el quart programa...
0: Amb la noia aquesta.
1: Amb aquesta noia, no?
0: Caram.
1: I no sabia si plegaríem o no plegaríem,
0: sí.
1: Eh?
0: Sí, sí, sí.
1: I vaig dir, aquest xicot no coneixia de res i farem el programa. I, de fet, la primera entrada... Hola, què tal? Jo em dic Joan, jo Sergi... Va, el tema del misteri? Sí, sí, m'encanta. A més, us segueixo. Ah, vale. T'agradaria algun dia fer un programa, doncs, amb Ràdio Arenys? Bueno, claro, imagina't, no? I escolta'm, i després de 2 anys o 3...
0: Sí, continueu.
1: No, que van començar.
0: Bueno, per això...
1: I ahí estamos.
0: Ja està.
1: Vull dir que hi ha una... No sé què és el que... Moltes vegades diem, bueno, aquest programa... Ah, sí, ja havia pensat, cony, si no t'hi dius res.
0: O sigui que teniu una telepatia, vosaltres.
1: Sí, sí, sí,
0: dos,
1: sí. Sí.
2: De sempre, sí, sí. De sempre. Sí. De fet, per això funciona tant el programa, perquè ja. Som 2 en 1, no?
0: Ja.
2: I combinem molt, pensem el mateix, moltes vegades ens entenem amb una gesticulació... Sí. I, de fet, també ho combinem tot. Fins a aquesta temporada hem estrenat la conducció del programa, doncs la vam combinar, un programa ell, un jo, i així ho fem més didàctic, més entretingut i més sí. Compartit, no? Perquè al final som una pinya, Joan i jo.
0: Ja, no, ja ho veig, ja ho veig. I vosaltres, per exemple, veient pel·lícules de què? Aneu a veure pel·lícules que surtin o no sou aficionats?
1: Jo, últimament, no. No m'ha agradat molt perquè jo sóc un cul de poc asiento. Vull dir, m'assento... Sí, vull dir...
0: No aguantes una pel·lícula.
1: No, però no una pel·lícula. Vaig al bar i les meves filles em diuen papa, però escolta'm, ja has begut, ja has menjat, ja tal...
3: Ja tornes.
1: No puc. Sóc massa energia.
0: Ja.
1: T'ho juro.
0: Sí.
1: Sóc massa energia. Sí.
0: I tu tampoc vas a veure pel·lícules i així?
2: Sí, de tant en tant he vist alguna, sí. Relacionada amb els misteris o amb els ovnis.
0: I t'agraden.
2: Home, tant que m'agraden, sí. Perquè de vegades et fan reflexionar, no? I plantejar que existeixen unes altres realitats paral·leles que no veiem, no? Que són invisibles, però existeixen a la mateixa hora que la nostra.
0: I quan vau anar a Montserrat, que us vau conèixer així, què vau veure a Montserrat? Perquè aquí va molta gent a Montserrat, a la muntanya.
1: Sí, el tema Omni. Sí. Cada 11 de setembre... Cada 11 de cada mes, perdó.
0: Cada 11
1: de cada mes. Van allà. Bueno, el cas és que fa almenys 15 o... No, poder més. 20 anys va haver-hi un senyor que avui dia ja és mort. Fa... Aquest any em sembla que s'ha mort.
2: Sí, aquest any. Sí. Ah, no me'n recordo, em vindrà.
1: Bueno, i els noms se me'n van poder per l'edat, no? I, bueno, va començar, va dir... Era de... Crec que era de Vilassar o de Montgat. Mirant pel seu balcó, va veure un omni allà a Marc i va dir ell... Claro, totes aquestes coses són...
0: Sí.
1: Te l'has de creure una miqueta, no? I jo, de fet, com que...
2: El senyor Grifols era, no?
1: Fígols, sí.
2: Fígols, o Grifols.
1: Sí, ara que sí. I va dir que, bueno, que va connectar, doncs, amb unes certs molt més importants que nosaltres, mentalment, i que, bueno, que li van dir que cada 11 de cada mes que anés a Montserrat, que era una atracció de carells, atracció, sí, diguéssim... Sí. Mental, no?
0: O sigui,
1: i
0: sí,
1: que muntés allà el xou, per dir-ho així, perquè ens entenguem, i que, bueno, que apareixerien i des de llavors, doncs... Pues,
0: feu. Vale.
1: I, bueno, nosaltres... Bueno, és una anècdota que... L'expliquem?
0: Sí, va,
1: és una anècdota que... Imagineu-vos, bueno, vam estar allà, no vam veure aquella nit, no vam veure cap omni, que, de fet, parlant, i que m'encanten, jo no n'hi he vist cap, eh?
0: Ja.
1: Ni tu tampoc, no?
2: No.
0: Vull dir... Però us agradaria, eh?
1: Hombre,
0: eh?
1: I tant.
2: És una doble fascinació, no? És por, però també atracció alhora.
0: Clar,
1: sí,
0: clar.
1: I, bueno, el meu gendre, que també li encanta aquest tema, sí, veient que no veiem res, hi ha una àrea, eh? Al costat de la carretera, hi ha una àrea que allà la gent s'hi posa i, bueno, allà és un xou.
0: Sí.
1: Ja per al fet d'anar-hi és un xou.
0: I va molta gent?
1: Bueno, pues el dia que van anar-hi, que hem anat nosaltres, 300-400 persones. I no és el fort, eh?
0: Ja.
1: Quan era el fort, quan hi anava en Fígols, que Ràdio Televisió Espanyola, Catalana,
0: sí,
1: havíem anat,
0: sí,
1: allà pues, hi havia almenys 700-800 mil persones. Tremendo. I bueno, vam dir, què fotrem aquí, va, anem. I teníem la intenció de dormir a dalt, bueno, pujar a la muntanya.
0: Sí.
1: I pugem a la muntanya, i claro, ells són joves, i ja no tant, i li dic, anàvem pujant, pum, amunt, i dic, escolta'm, què fotrem aquí? A les 3 de la matinada, ja eren les 2, les 3 de la matinada, aquí dalt, què fotrem aquí dalt? Vam anar, anem cap a casa, i fotem mitja volta i baixem. Plico el resto, plico.
2: I, de fet, anem pujant, i el seu gendre s'adalanta, no?, i va per un carreró estret, que portar a un, bueno, a un abisme, no, gran,
1: sí,
2: a un terraplè.
1: Sí, sí. A 30 metres d'altura.
0: Sí.
2: I, bueno, es troba un home alt, molt alt, i un presumptament nen tapat, que no sabien si era nen o nena, allà en silenci, no? Es va impactar perquè estaven allà a la fosca, i els vam preguntar què feien allà. I ens van dir que, bueno, que ells per allà hi havia un portal, i veien ovnis triangulars, que, i portava el seu fill per veure els ovnis. Bueno, resulta que al costat allà hi havia un petit arbre, no? I ens vam fixar que era un arbre que era dedicat a una nena.
1: Però això va ser després, eh?
2: Ja, després.
1: Una altra vegada que vam anar-hi, eh?
2: La segona vegada vam veure que era un homenatge on reposaven les cendres d'una nena petita, no?
1: Vam entendre que podia haver sigut
0: una filla.
1: Una filla,
2: sí, o algú relacionat.
0: Sí.
2: Total, que l'estrany de la situació, ja que es va sobtar, és que Joan i jo vam tenir com una connexió sense parlar, no? Com que alguna cosa no anava bé, com que no era normal aquella situació i que aquelles persones que ens estaven parlant no eren normals. Per què? Perquè jo vaig tirar cap enrere i ell també, ens vam mirar i jo li vaig dir, oi, em va dir, no me'n recordo, escolta, Joan, això? I va dir, sí, això, aquestes persones són molt estranyes. O sigui, vam tenir el mateix pàlpit a la mateixa hora, perquè era una persona molt característica, molt estranya, parlava molt raro, i el nen també molt estrany. O sigui, no era... Sí que eren persones normals, però el seu comportament
0: no era...
2: era molt erràtic,
0: ja,
2: molt estrany,
0: ja,
2: i no es movien molt.
0: Ja, caram.
1: Vull dir,
2: ens va sobtar molt, i vam tenir la mateixa sensació,
1: sí,
2: alhora.
1: Ho hem comentat 50.000 vegades i encara no ho entenem.
2: Sense parlar-hi vam connectar i vam tenir el mateix pàlpit.
1: No ho entenem.
0: Sí.
1: Una cosa rara.
0: Sí.
1: Una persona de gairebé 1,80 m, 1,90 m, ple fosc. Si era un nano, que pensem que sí, devia tenir 70-80 centímetres.
2: Amb ulleres, no?
0: Amb ulleres,
2: amb una caputxa,
0: sí,
2: però no es veia si era nen,
1: sí,
2: nena.
1: Sí, sí, sí. Nen o nena. A les 3 del matí...
0: Sí, clar,
1: tu com a pare treus un nano
0: a les 3 del matí
1: te'n vas al Montserrat.
0: A dalt d'una muntanya,
1: allà,
0: amb un precipici, que hi ha
1: davant,
0: un precipici.
1: Davant de...
2: A les fosques hi ha silenci, allà.
1: Sí, sí, nosaltres hem vist per aquí, que venien per aquí de l'Ossa Major i anava la menor.
2: Nosaltres bueno, no hi havia ni un. I després ens va contar una història també sobtada, quan no. vam baixar, perquè ens els
4: jo li vaig treure, perquè jo he sigut molt xerrador.
2: I en un barco, no? Que, va, sí, que es va marejar, que bueno...
1: És que tot això em passa... Però què li passa? No, perquè mira, una vegada em va invitar un senyor, un company, un conegut...
2: En un vaixell.
1: En un vaixell. I mentre l'hora de la veritat... Bueno, l'hora van anar a fer la sesta a baix, sí. Jo em vaig quedar dalt. I de cop i volta, una nau, se'n va venir la nau a mi... I bueno, em van agafar el cap, em van posar...
2: Sense roba...
1: Sense roba, em van posar...
2: Ja, ja estava tremolant, que estava en un estat de consciència alterat... No,
1: unes
2: no.
1: coses rares, sí. Que digui aquest tio, no funciona prou bé. Però, claro, vista allà dalt de tot, i que la vull dir...
0: Home, 30, ha d'impressionar.
1: I a les 3 del matí tot sí, fosc, sí. Vull dir, era

0: partir de llavors doncs ja era, diríem, entre cometes, posseït, perquè va anar a treballar i resulta sí. que totes les llums les fotia en l'aire perquè portava una energia...
1: Bueno.
2: Clar, també és estrany que el però... seu gendre va anar per la drecera aquesta, no?
1: Sí.
2: Quan hi havia moltes però... i estava tot buit, no hi havia ningú. I, sí, va, sí. I va agafar la mateixa drecera on hi havia dues persones.
1: Ja.
2: Curiós,
1: sí,
2: eh?
1: Sí.
0: Si s'explica, vull dir... Claro, tu ho expliques i bueno, aquests sí. que expliquen, no?
1: Però quan t'hi trobes,
0: però
1: ha de ser...
0: Però quan t'hi trobes era... Sí. era ja et dic, i el tema a les 3 del, les 3 de la matinada, 2 i mitja, 3 de la matinada, fixeu-vos bé que quan ja vaig poder-los mentalitzar, perquè ells dos es volien quedar a dormir allà dalt, i ja dic, escolta, ja ho han vist tot, no han vist omnis, va, anem cap a casa. I es van parar en un lloc que encara estava obert, bueno, una gasolinera que encara estava al bar obert.
1: Sí.
0: Aviam, tu entens el que ha passat avui? O sigui, el meu gendre sí. i ell i jo. Tu com ho veus? Jo és que no ho entenc. Per una banda, el tio aquest semblava que era d'una altra àrea.
1: Sí,
0: sí, d'acord. Però en cap moment se'n li anava al cap. Vull dir, parlava coses rares, però
1: el veia normal.
0: Vull dir, sí. Claro, sí. És l'hora que ho discutim, ho parlem moltes vegades, ho recordem,
1: sí.
0: i no sabem exactament quin punt hi ha de veritat i quin punt hi ha de mentida, tot
1: sí.
0: això, eh? Una
1: sí,
0: cosa
1: sí, sí.
0: rara, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Com les coses que ens ha passat al xifrer.
1: En el xifrer, també?
3: Què
1: us ha passat? En el xifrer, a l'edifici?
0: Sí, sí.
1: Ah, sí?
0: Sí, xifrer.
1: Que heu trobat el fantasma aquell?
3: Ah, sí, que hi ha un fantasma.
0: Bueno, aviam... Fantasmes. Jo, de fet, quantes vegades hi hem anat al xifrer? Tres,
2: un parell,
0: quatre?
2: Un parell o tres.
0: Sí. No, fantasmes no n'han vist caps. Ara bé, remors i totes aquestes sí. coses, sí, eh?
1: Sí, sí.
0: I possiblement que puguin ser energies, no? Jo vull dir una cosa que la que tinc més clara de totes és... estàvem amb l'anterior programa, que el vam gravar-lo allà dintre, en cas de Cinera i amb aquesta companya meva estàvem a dintre on hi ha diríem la peça feta d'en Xifré estirat, no
1: sí.
0: sé si heu entrat
1: sí, sí, jo sí, jo sí, sí.
0: i vam sortir fora perquè en aquells moments, en aquella època la companya meva que fèiem el programa fumava, vam sortir fora i estàvem allà sentats amb l'esquena a la paret. Sabeu que els sostres són almenys de 3 o 4 metres.
1: Sí.
0: Estava allà tranquil·lament parlant i de cop i volta sentim com si estiréssim per dalt.
1: Sí.
0: Però una remor tremenda, no? I de cop i volta, bum! Com si caigués, bueno, no sé, un armari, no?
1: Sí.
0: I a dalt, això devien ser les 9, les 10 del vespre, i a dalt només hi havia aquella senyora que té nanos que no... recordo ara com es diuen, nanos, que ara estan en un altre edifici d'aquí de l'Arenys. Com es diuen aquestes?
2: Autisme.
0: Sí, l'autisme.
1: La
0: senyora de l'autisme, no recordo el nom.
1: La Neus, sí, la Neus, no sé com es...
0: No bueno, recordo el nom.
1: Sí.
0: Bueno, estàvem a baix, sentim el barrabum, dic que li haurà passat. Sabíem que estava a dalt, no? Pugem corrents a les escales, pum, pum, pum, a dalt. Que t'ha passat alguna cosa? Que t'ha caigut alguna cosa? No.
1: No.
0: Caram. Per què ho dieu? No, no, perquè estem a baix, gravant a baix, i hem sentit aquesta remor com si estiressin i com si caigués alguna cosa. No.
1: O sigui, ella no ho va sentir, vosaltres sí.
0: No. I em contesta i em diu, no foteu cas, eh? Diu, perquè en Xifré està per aquí, eh? Diu, el que passa que, claro, ell sap que jo estic fent una bona labor amb tots aquests nanos, sí. i, bueno... m'apaga els llums, me'ls encén, baixa l'ascensor sense més, puja, però jo no tinc cap por perquè jo ja sé que amb ell...
1: Que és un fantasma, com si diguéssim bo.
0: Sí. sí.
1: molt bé, molt bé.
0: Bueno, tot i junt. Tenim diverses anècdotes, no? I han passat, hem sí, gravat passat. Alguns programes, sí. però de fet, vull dir, jo diria que no hi ha grans...
1: Ja.
0: Possiblement les energies que hi puguin haver allà són de molta gent.
1: Ja.
0: Sabem que ha sigut un hospital. Sí. La guerra, la
1: sí,
0: guerra
1: clar.
0: També hi ha hagut molta gent allà dintre. I, bueno,

0: Tot és energia, sí, i l'energia la deixem aquí.
1: Sí.
0: I, de fet, aquí no hem d'anar molt lluny. No fa gaire, aquí dos mesos, aquell trípode va caure.
1: Ah, sí? Així, sí. Sense més ni més?
0: Sense més ni més, gravant un programa. Explica'l, explica-li.
2: Que el tenim al costat.
1: O sigui, vosaltres la Carme vendeu aportar molta energia, eh?
3: Estàvem fent un programa que, de fet, es pot recuperar. Al Facebook de Radio Arenys es pot veure, no? Un programa que vam fer.
0: Joan.
3: I després vam fer un programa...
2: Que sí.
3: Un programa dedicat a això, no?, al que va passar. Bueno, de fet, estàvem aquí gravant un programa en directe amb el convidat per videoconferència i la càmera, doncs, jo vaig veure que... Bueno, tothom, però jo estava aquí. I vaig veure com la càmera es doblegava lentament, lentament, lentament i que ella, bueno, no passa res. Es cau, entra el Joan, el tècnic, el Joan Bosch, a la posa B, i es torna a caure.
1: Caram.
3: Caram. I també estava...
2: I el Joan la devia posar bé.
3: Estava el Carles Toribio, el presentador d'esports. Sí, sí. Que ho va veure també. I, de fet, la càmera es va caure una tercera vegada, però ja va ser amb tantíssima força que ahir teniu la prova.
0: Mireu-la.
3: Que ahir podeu veure la...
0: Trencada.
2: Sí, sí, sí.
1: Trencada.
3: Qualsevol que entri... Que això va ser d'aquell dia.
1: Caram.
3: De fet, ens va dir el Joan, el tècnic...
2: Ho veiem.
3: Que això mai havia passat. En la seva trajectòria a Ràdio Arenys mai s'havia caigut la càmera ni una sola vegada. I es va caure tres vegades en aquest dia.
2: I això que està molt ben anclada aquí a terra, eh?
3: Sí.
1: Escolta, vosaltres portem molta energia.
0: Jo m'agradaria preguntar al nostre company Joan...
3: Aquí està la prova del delicte. Es pot veure la càmera amb esparadrap.
0: Ja que el tenim aquí, i que és un gran, gran home,
1: sí.
0: I m'agradaria preguntar... Què creus tu, Joan, de lo que va passar aquell dia? Digue'ns en quadre.
4: Jo diré una cosa. Diré que vagin al podcast i al YouTube de Cinera Misteri i escoltin o vegin el programa amb la Maria Pazos. Sí. Què us parece? Perquè ella lo explica con pelos y señales... Millor que jo, perquè, clar, jo vaig viure a nivell tècnic inexplicablement. Yeah. És inexplicable.
1: Yeah.
4: I ella ho explica d'una forma entenedora, d'una forma...
3: Des de la mediunitat.
4: Des de la mediunitat, realment, què hi havia darrere d'això.
1: Yeah.
4: Perquè és un programa que, bueno, a part que a mi m'agraden aquests temes, per això també doncs és un dels programes que més disfruto també fent de tècnic...
1: Clar.
4: I la veritat és que porten a gent tan xula que cada setmana, escolta'm, t'emportes un aprenentatge.
3: Jo recomano aquest programa que es diu, perquè el trobin a YouTube, al canal Cinera Misteri. Aneu en directe i veureu que posa manifestació espiritual durante un programa que ocurrió en un directo.
4: Allà
3: veureu.
4: I està tot explicat al dedillo.
1: Si posem aquest títol, el trobarem.
5: Posa manifestació espiritual.
3: Sí, es diu Manifestación espiritual durante un programa que ocurrió en un directo. Ja ho veureu en directe, és aquest. Aquest d'aquí.
1: Aquest d'aquí.
3: Sí, no, aquest.
1: Doncs pues molt bé. Ho mirarem, perquè això ha de ser molt interessant.
3: Bueno,
1: home, us devia impressionar una mica, no?, aquell dia, això?
3: Bastant. Sí, sí, sobretot el Joan va posar una cara com... I què està passant aquí, no?
1: Sí, per això. Digue'm una cosa, Joan, portes un braçalet amb un fantasma, per què?
0: Ah. No és un fantasma.
1: Què és? A veure, què és?
0: És un elefant amb la... Amb el...
1: A veure...
2: El tronc amunt.
0: Amb la trompa amunt, que dona sort.
1: Però mirat així...
0: És de marfil.
1: Però mirat així, sembla un fantasma, eh?
2: Sí.
1: Sembla un fantasma.
0: Bueno, tots són fantasmes. Lo que passa que són... Hi ha gent que és fantasma positiu i altre negatiu.
1: Negatiu.
0: Sempre mireu per la part positiva.
1: Sí. Quan vas estar al Brasil, que hi vas estar molts dies, vas veure, vas trobar personatges així...
0: Bueno, vam fer un programa...
1: Que digues que et vas impressionar?
0: Ojalà. Sí? No, perquè Brasil és molt gran i, vull dir, amb la persona que vaig estar-hi no tocava, doncs, aquests temes.
3: Uganda, no? A l'Uganda.
0: De totes formes, tampoc... Brasil toca molt a l'energia negativa.
1: Ah, per això.
0: Llavors, jo no sóc partidari de l'energia negativa. Brasil toca el tema Umbanda. O sigui, la seva religió... O sigui, va explicar una miqueta, Brasil la va descobrir Portugal, no?
1: Sí.
0: I llavors pues, va agafar tota una sèrie de negres i les va posar a Brasil, no? A fer-los treballar i, en fi, sí, pujar, que pugés tot allò, no? Llavors, clar, van agafar la religió dels negres amb la catòlica, no?
1: Sí.
0: I llavors hi ha una sèrie de coses que a mi m'encanten, eh?
1: Sí.
0: I, de fet, van fer un programa, també, que la van fer aquí, directe de Brasil, aquí.
1: De Brasil.
0: I, bueno, he vist coses que a mi m'encanten, no? Vull dir, hi ha públic, bueno, fan les seves, en fi, rituals, sí, que se'n,
1: sí,
0: diuen, no?
1: Sí, sí.
0: I llavors et surten i surten com vestits de blanc i van començant a donar voltes i es foten a darrere teu. Per exemple, saps que et fa mal l'esquena o qualsevol cosa i ells en diuen que t'operen, que t'operen. És com si t'operessin, però en plan... Dient, ni et toquen siquiera, no?
1: O sigui, no et posen ni a les mans, només amb energia.
0: No, la mà. Sí,
1: la
0: mà. Sí, la mà i prou, eh?
1: Ja.
0: I, bueno... Bueno, cal creure-ho o no creure-ho, no?
1: Sí, clar,
0: vull dir que...
1: clar.
0: I llavors es van fer un programa també des d'allà, de Brasil.
1: Bé, i ara per acabar m'agradaria que em diguéssiu els dos, si poguéssiu anar els dos en un viatge en algun país, país d'aquí o país de no sé on, a on aniríeu els dos?
3: A mi m'agradaria anar, doncs, a Jerusalem. M'agradaria...
1: Que trobaries coses interessants.
3: Sí, m'agradaria, sí, veure els passos on va estar Jesús.
1: Jesús.
3: Perquè crec, sí, que és el personatge que mai passa de moda.
1: Ja.
3: Hi ha molts misteris, també.
1: Va, per sentir,
3: tot
1: perquè...
3: s'ha de dir.
1: Sí, sí, sí, sí. Sí. Tu ja estàs d'acord, també? També aniries amb ell, aquest viatge?
0: Sí, però no...
3: Jo crec que a ell li agradaria anar al Machu Picchu.
1: Al Machu Picchu, a veure, sí.
0: Hi aniré, si Déu vol. Si no em passa res en contra, sempre pensant en favor. M'agradaria anar al Machu Picchu, perquè ja, tot aquestes, els indis asteques i tot això... I també la part de la Índia. O sigui,
1: bueno,
0: tenen unes religions diferents a les nostres, tenen molt més anys que nosaltres, els seus anys anteriors,
1: sí, sí, sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí.
0: I realment es pot aprendre molt d'ells, molt.
1: Sí, sí. Sí, perquè l'altre dia llegia que a Mèxic també deien que, esclar, el Colón va descobrir Amèrica, però que ells ja tenien una cultura...
2: Clar, tant,
1: de,
2: tant.
1: Que quan es va descobrir aquella moneda, que és la moneda que sempre representen, aquella que és un calendari,
0: sí,
1: allò té, no anys, segles i segles i segles, i deien que havien descobert no sé què. Els, però bueno.
0: Porten, jo he estat llegint bastant d'ells, i penseu que quan aquí a Espanya, en aquella època, època medieval i posteriorment... Sí. Dels reis i tal, ni es rentaven, mireu el que avui,
1: sí,
0: dia és una,
1: sí,
0: cosa,
1: sí,
0: tan,
1: sí,
0: normal,
1: sí,
0: ells ja tenien l'aigua, sí, corrent. Que cada dia, si no cada dia, cada dos per tres es rentaven i anaven, bueno, impecables.
1: Ja.
0: Imagineu-se.
1: Ja.
0: Si anem atreçant nosaltres dies.
2: Porten endavant, molt endavant.
0: Vull dir...
1: Pues us dono les gràcies als dos.
0: Vosaltres.
2: Molt interessant,
1: perquè, de fet,
2: vostre.
1: Molt interessant el que heu explicat. Molt interessant els programes que feu. Mirarem aquest de quan va caure la màquina.
2: Ja el tinc separat.
3: Sí, sí, de fet, tenim aquest i si anem més cap enrere veurem el programa original on va ocórrer això, que es diu, el títol és La destrucció de la infància, no?
1: I
3: aquest programa parla de la destrucció de la infància.
1: La
3: destrucció planificada de la infància. Ja. Es va venir un escriptor per parlar d'aquest tema, no?
1: Sí.
3: De la infància que la van mutilant d'alguna manera socialment, no? I en aquest programa és on va succeir, també. O sigui, aquí es pot veure com va caure la càmera...
1: Va tornar a caure, també?
3: No, és el programa originari on va caure.
1: No.
3: I aquest programa que hem dit de la manifestació...
2: El
3: programa on analitzem aquest programa.
1: Ja.
0: Que passa que, vull dir, com que ens va passar aquí, amb raó de que teníem una companya que posteriorment li havien fet un programa, que és mediumnitat, pues li vam dir, per què no analises això que va passar? I llavors, sí, va venir ella. Però que això, vull dir, ella estava aquí i l'altra persona estava al costat.
2: Ja. I fa moltes coses de mèdiums, tot això, sí.
3: Sí, bastants.
2: I de coses, sí, d'aquestes de com exorcismes...
3: No
2: parleu d'això.
0: Tinc ganes també, però tinc una coneguda que és... toca el tema exorcisme, Satanàs, Claro, de pensar que això està molt preparat, eh? Sí. I s'entén, bueno...
3: Bueno, vam intentar convidar, però no...
0: No, Porquera, no, ara tinc contactes una altra vegada.
3: Sí, però jo parlo del sacerdot, del padre, el padre Fortea, que és el sacerdot, l'exorcisme més... El sacerdot exorcista més famós d'Espanya. De Madrid, que era de Madrid.
1: Sí.
3: Però ja no es dedica a això, no? Però ens va dir que el seu episcopat no li... No deixava ja donar entrevistes, perquè va donar moltes. Però ho vam estar a punt de tenir.
0: No sé si realment fem un programa d'aquests si ens tancaran la xeta, eh? Perquè, clar, ho s'ha d'entendre molt bé, això.
1: Sí. No tothom ho entén, eh?
0: És difícil. Serà que hi ha dimonis, eh? No sé si ens ho agafem així en plan de conya. Els dimonis, els dimonis. No existeixen. L'energia, igual que hi ha energia positiva... Hi ha l'energia negativa.
1: Yeah.
0: I quan es fot amb energia negativa, el tanto que va de canto.
1: Sí.
0: Eh? Agafem-ho bé, perquè el tanto que va de canto.
1: Sí, sí.
0: I els dimonis existeixen. Doncs
1: pues el tanto, vigilem.
0: No. Nosaltres anem per la línia de la dreta, no volem entrar a l'esquerra.
1: Pues
0: i si la toquem, molt just. Doncs
1: pues gràcies als dos, i ara continuarem el programa, però us estem molt agraïts de tenir-vos aquí.
0: Moltes gràcies.
1: Si voleu seguir, perquè ara ens queda res, un quart d'hora, si voleu seguir amb nosaltres.
0: I tant que sí, home.
1: Pues com que vosaltres ja fareu el programa després, més tard.
2: Gràcies.
1: Eh?

0: Després de fer aquella sèrie de denominacions d'origen, que la gent els hi va agradar, tot això, vull fer una sèrie de petites històries del cinema, però no parlem de pel·lícules, eh? Podem parlar de records, emocions, objectes, sales, llums, silencis, moviments petits en el cinema han convertit en universal. És diferent, si no hi ha cap crítica cinematogràfica, no hi ha dades tècniques, no hi ha aquell actor va fer això o allò. A més, l'altre dia una altra senyora em va dir, quan ens escolta, mira com si fos una pel·lícula. Sí, m'ho va dir, ja la coneixes tu, ja t'hi aquí. És. Com si, quan ens escolta, miro la pel·lícula i estigues mirant la pel·lícula.
1: Bueno, ja va bé.
0: I farem una mica de vàries d'allò. Per exemple, quan anar al cinema era una festa, vull dir, entrades de paper. I què podem parlar? Pues, què dius aquí? Aquí. Dim, hi havia un temps en què anar al cinema no era només veure una pel·lícula, era tot un esdeveniment. No es decidia a última hora, no es feia des del sofà. Anar al cinema volia dir sortir de casa amb una certa il·lusió, com si passés alguna cosa important. Avui començo amb una pregunta. Quan va ser l'última vegada que vas entrar en una sala de cinema i vas sentir màgia?
1: Ui...
0: Era. Em sembla que tenia vegades els gaires al cine.
1: No, doncs jo fa temps, eh?
0: Ja.
1: Fa temps, eh?
0: Perquè no, jo et dic per la sala de cinema, no la tele, eh?
1: No, sí. Sala de cinema.
2: Jo me'n recordo quan era molt petit.
0: Sí, mac, era.
2: Acció Catòlica, sí. Que disfrutava, donaven pel·lícules de Cantinflas.
0: Dic perquè... Oh. Perquè abans aquella màgia començava molt abans que s'apaguessin els llums. Comença al carrer, amb els grans castells penjat a la façana, que això ja no ho veu, amb les fotografies dels actors, amb la cua davant de la taquilla. I després venia un petit ritual, comprar l'entrada, una entrada de paper, petita, fràgil, però valuosa. Hi havia gent que la guardava dins la cartera, com un record. Els cinemes també tenien una olor particular, una barreja de butaca antiga, pols, caramel i silenci. Sí, el silenci també fa olor, de vegades. I llavors arribava aquell moment, entrar a la sala fosca, buscar el seient, mirar la pantalla encara apagada i esperar. Avui estem acostumats a tenir-ho tot immediatament. Pel·lícules al mòbil, sèries mentre sopem, pantalles a tot arreu, però abans el cinema era una experiència compartida. Es reia junts, es plorava junts, i fins i tot el silenci era col·lectiu. Hi havia cinemes de barri, cinemes d'estiu, sales enormes que avui ja no existeixen, llocs que durant unes hores permeten escapar una mica de la realitat. Potser per això tanta gent recorda perfectament la sala on va veure una pel·lícula important, el primer western, la primera història d'amor, la primera vegada que el cinema els va fer plorar. I és curiós, perquè moltes vegades no recordem exactament la pel·lícula, però sí recordem amb qui érem. El cinema també era una manera d'estar junts, parelles, famílies, amics, tothom mirant en la mateixa direcció, cosa que avui no passa tan sovint. Hi havia també una altra cosa bonica, la paciència. Si et perdies una pel·lícula, potser no la tornaràs a veure mai més. No existia i el miraré després. I això feia que aquell moment fos únic. Potser per això es vivia amb més intensitat. Avui el cinema continua existint i continua emocionant, però d'una altra manera, més individual, més ràpida, més silenciosa, fora de pantalla. I tot així, encara hi ha alguna cosa especial quan s'apaguen els llums d'una sala, aquell instant petit abans que comença la història, quan durant uns segons tot queda quiet i encara sembla possible tornar a sentir aquella antiga sensació que anar al cinema era una festa.
1: Molt bé.
2: Sí, senyor.
1: Bueno, sí, senyor, això és veritat.
2: I tant.
1: I a més anaves arreglat. Quan anaves al cine anaves arreglat, eh?
0: Sí.
2: I tots els d'aquella, tots de la nostra època...
0: Sí, per això,
1: no tant.
0: A més, veies dues pel·lícules.
2: Bueno, jo me'n recordo amb el meu company, que llavors sortien sempre junts, que ens passàvem... Concretament, no sé si ja ho recordeu, Acció Catòlica, i ens passàvem d'indis, una d'indis i una d'encantifles.
0: I llavors la tornaves a enganxar.
2: I tornàvem a enganxar.
0: Ara ja t'has d'anar.
1: Sí, i tant.
2: Recordo molt.
1: Ara tu, va.
3: Bé, avui us porto un pa de pessic de llet condensada.
1: Toma.
3: La Magda ja fa mala cara.
1: Sí, perquè això ha de ser més dolç. Vinga.
3: No, home, no, perquè tu pots posar la llet condensada que vulguis.
1: Vinga, va.
3: I fet el microones.
1: Mira, després vindrà el que... Va, mira. Ve lligat, veus? Això és energia, eh? Veus?
3: Bueno, això, el pot de llet condensada, tres ous, ralladura d'una llimona, la mateixa llauna que tenim la llet condensada, plena de farina, 16 grams de llevat químic, mitja llauna d'oli de girassol. Batrem els ous, afegim la resta dels ingredients d'aquesta recepta de pa de pessic al microones. Barregem-ho tot fins a obtenir una barreja homogènia. Aboquem la massa al motlle apte per microones. Aquest motlle podem ser de silicona o d'aquests de ferro que es desmotllen, però sempre ha d'estar engreixat perquè no se'ns enganxi aquest pastís tan bo. Cuinarem 8 minuts a 700 mil·ligrams, ai, 700 watts. Punxem amb una brutxeta per acompanyar, comprovar si està cuit. Deixem reposar el pa de pessic, de llet condensada, i uns minuts dintre del motllo. Donem la volta al pa de pessic fàcil al microones i deixar de refredar sobre una reixeta.
1: Molt bé, eh? Molt bé. I ara que parles tu del micro... Ara que tu que parles del microones, jo entraré amb les meves històries una mica amb humor, eh? Diu, a mitjans del segle XX, quan els científics anaven amb bata blanca i cara de jo, això ho controlo, hi havia un enginyer anomenat Percy Spencer. Això és veritat, eh? Era un home brillant, però amb una mania estranya. Portava caramels a la butxaca, no per educació, sinó perquè li agradava tenir-los a mà quan la física es posava intensa. Un matí, mentre treballava davant d'un aparell gegant que feia bzzz i clac-clac, Spencer va notar una cosa inquietant. El caramel de xocolata que duia a la butxaca s'estava fonent. Primer va pensar, caram, quina calor que avui fa el laboratori. Després va pensar, un moment, si fa calor, per què només tinc calenta la cuixa esquerra? I finalment va pensar, això no és normal. O m'estic convertint en un superheroi o aquí passa alguna cosa. En lloc de preocupar-se per la seva integritat física, Spencer va fer el que faria qualsevol científic responsable. Va començar a posar coses davant de la màquina per veure què passava. Primer, un gra de blat de moro. Resultat, paf, palomita gegant. Després, un ou. Resultat, patapum, però aquesta vegada a la cara d'un company que passava per allà. Després, un tros de formatge. Resultat, fax, un olor que fa fer sospitar que potser el formatge no era la millor idea. Després de tres explosions i un laboratori que feia olor de cinema barat, Spencer va exclamar, això és fantàstic, podem escalfar menjar sense foc, sense forn i sense esperar 20 minuts. El seu cap, que només feia factures de reparació, va respondre, fantàstic, has convertit el laboratori en un bufet lliure de projectils. Per Spencer, insistia, va construir una caixa metàl·lica i va posar menjar dins i va deixar que les ones misterioses fessin la seva màgia. I així va néixer el primer microones, una bèstia de 2 metres d'alçada que pesava com un mamut i feia soroll de tractor. Amb el temps, el microones es va anar fent més petit, més silenciós i menys perillós. La gent va descobrir que podia escalfar cafè en 30 segons, fer crispetes sense cremar la casa, oblidar-se del menjar dins i redescobrir, 3 hores després, fred com una pedra. I, sobretot, mirar-lo girar com si fos un espectacle hipnòtic. Avui el microones és un membre més de la família. No jutja, no critica, no pregunta per què estàs escalfant pizza a les 3 del dematí. Només gira, escalfa i fa ding. I tot gràcies a un home que un dia va pensar, per què tinc la cuixa calenta? Mm-hmm.

0: Avui, l'últim dia de mes, el dia 31, és l'aniversari de Natividad Serra. I el dia 1 de juny, el de Carles Costa. El dia 2, Rosa Alsina. El dia 2 també, Maria Milagros Lorenzo. El dia 3... El dia 3, Anna Peronella. El dia 3, José Antonio Aparicio. El dia 4, Mari Carmen Calleja. El dia 5, Rosa Maresma. El dia 5, Maria Rosa Mas. El dia 5, Josefa López. El dia 6, Maria Salut Montaner. I el dia 6, Brigitte Iversen. A veure, se m'ha passat que el dia 2, la Rosa Alsina fa 92 anys.
1: Bé.
2: Ah, Rosa Alsina, vinga, a durar, a durar, a durar. Felicitats, guapa.
0: Moltes felicitats.

Bé, avui us vull recordar... Bueno, us vull recordar que no l'hem anunciat mai, però les noies del ioga m'han dit anuncia-ho. El dia 16 de juny anem, o van, anem perquè també hi vaig, anem. A la Gleva, bueno, a la Gleva, primer a la Gleva, i després anirem al Santuari del Far, de Nostra Senyora del Far. És una excursió molt maca, perquè la vista que hi ha des del santuari és impressionant. Ja sabeu que allí a la Gleva, en el restaurant El Rebost, es menja, bueno, esmorzarem i dinarem. L'excursió aquesta val 50 euros, o sigui, apunteu-vos-hi perquè val la pena, perquè val la pena l'excursió. Que després no em diguin les amigues que no ho he fet. Ja, per avui no anuncio res més.

0: I a ritme, en Pérez Prado, de Cerezo Rosa Manzano Blanco, que això és de anys, però és molt maco, acomiadem en el Joan i en el Sergio, que han estat aquí, els nostres convidats, els que els hi agraïm molt,
1: molt
0: la seva passada pel nostre programa.
2: Molt interessant,
0: Sí, gràcies a
3: moltes
0: vosaltres.
3: Gràcies per l'oportunitat. És un gran programa de Ràdio Arenys, eh?
0: Ah, sí? Bueno,
3: m'agrada moltíssim.
0: Sí?
3: Molt fresc i molt dinàmic.
0: Pues moltes gràcies, moltes gràcies. També, gràcies. Com sempre, una salutació al nostre tècnic, el Joan Bosch, i a... Us acomiadem de tots vosaltres. Us desitgem un bon diumenge i fins diumenge que ve, retalls aquí amb tots vosaltres. Adéu-siau. Bon dia.
2: Adéu, bon diumenge. Bon dia.

0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
2: Moonbikes a Arenys de Munt.
3: La teva botiga de bicicletes de referència.
2: Treballem amb les millors marques.
3: Venda, taller propi i lloguer de bicicletes elèctriques per als caps de setmana.
2: Elèctriques, BTT, carretera, infantils i de segona mà, les trobaràs a la nostra web.
3: Finançament a 24 mesos.
2: Moonbikes.
3: Ens trobaràs a Arenys de Munt, a peu de carretera i ara també a Granollers.
2: Truca'ns al 93 793 91 35 i segueix-nos a Instagram.
3: Moonbikes, perquè cada pedalada compta.
4: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
5: Com pot ser, si sempre feu fotos?
4: Sí, però no són de veritat.
5: I si li regalem un reportatge?
4: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
6: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
7: Bar-restaurant El Capote, al cor d'Arenys de Mar. Gaudeix d'un ambient acollidor i de l'autèntica cuina mediterrània. Paelles, fideuàs, carns, guisats... Econòmic menú diari de dilluns a divendres i menú especial als caps de setmana i festius. Servei de rostisseria amb plats cuinats per emportar. Bar-restaurant El Capote, a la Riera Bisbe Pol número 7. Més informació i reserves al 93 792 3000.
8: Ràdio Arenys. La primera en entreteniment.

0: Ràdio Arenys.
1: A continuació, us oferim la missa en directe des de l'església de Santa Maria d'Arenys de Mar.

En el nom del Pare, i del Fill, i de l'Esperit Sant. Que la gràcia de nostre Senyor Jesucrist, l'amor de Déu Pare, i la comunió de l'Esperit Sant siguin amb tots vosaltres. Estimats germans en Jesucrist, celebrem avui la solemnitat de la Santíssima Trinitat. Déu és l'amor, Déu és la relació, Déu és la comunió. I la Santíssima Trinitat ens convida a tots nosaltres a fonamentar la nostra vida sobre aquest amor, sobre aquesta relació, sobre aquesta comunió. Demanem, doncs, la gràcia de Déu en aquesta missa, que sapiguem unir-nos en aquest misteri tan profund de la nostra fe. Preparem-nos per celebrar aquesta Eucaristia, penedim-nos els nostres pecats i demanem perdó a Déu misericordiós. Jo confesso a Déu Totpoderós i a vosaltres, germans, que he pecat per culpa meva, de pensament, paraula, obra i missió. Per això demano la Verge Maria, Mare de Déu, als àngels i als sants, i a vosaltres, germans, que pregueu per mi a Déu nostre Senyor. Que Déu omnipotent sàpiga de nosaltres, ens perdoni els pecats i ens dugui a la vida eterna. Amén.

i a la terra pau als homes que estima el Senyor. Us lluvem, us beneïm, us adorem, us glorifiquem, us donem gràcies per la vostra immensa glòria. Senyor Déu, Rei Celestial, Déu Pare Omnipotent, Senyor, Fill Unigènit i Jesucrist, Senyor Déu, Àngel de Déu, Fill del Pare, vos que lleveu el pecat del món, tingueu pietat de nosaltres. Vos que lleveu el pecat del món, acolliu la nostra súplica. Vos que seieu a la dreta del Pare, tingueu pietat de nosaltres, perquè vos sou l'únic Sant, vos l'únic Senyor, vos l'únic Altíssim Jesucrist, amb l'Esperit Sant, en la glòria de Déu Pare. Amén.

0: preguem. O Déu Pare, vos heu enviat al món el Verb de veritat i l'Esperit Sanctificador per revelar als homes el vostre admirable misteri. Feu que professem la fe veritable, tot reconeixent la glòria de la Trinitat eterna i adorant la seva unitat de poder i de majestat. Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre Fill, que amb vos viu regna en la unitat de l'Esperit Sant, Déu pels segles dels segles.
1: Escoltem ara com Déu es revela ja a l'Antic Testament com a Déu compassiu i benigne, lent per al càstig, fidel a l'amor. Una revelació que culminarà en Jesucrist i amb el do de l'Esperit Sant.
2: Lectura del llibre de l'Èxode. En aquells dies, Moisès es llevà a la matinada i pujà a la muntanya del Sinaí, tal com el Senyor li havia manat. Portava a les mans les dues tauletes de pedra. El Senyor baixà enmig de núvols i proclamà el seu nom. Moisès s'estigué allà amb ell. Llavors el Senyor passà davant d'ell tot cridant: «Jo sóc el Senyor, Déu compassiu i benigne, lent per al càstig, fidel a la mort». Moisès es posternà tot seguit, l'adorà amb el front fins a terra i digué: «Senyor, si m'heu concedit el vostre favor, vingueu vos mateix a acompanyar-nos. És veritat que és un poble rebel al jou, però vos ens perdonareu les culpes i els pecats i fareu de nosaltres la vostra heretat». Paraula de Déu.
3: Sí.

0: Avui, Sant Pau anima els seus lectors a viure contents, en pau i benvinguts, i formula per a ells un desig ben significatiu en aquesta festa d'avui. Que siguin amb ells la gràcia de Jesucrist, l'amor del Pare i el do de l'Esperit Sant.
1: Lectura de la segona carta de Sant Pau als cristians de Corint. Germans, estigueu contents, refermeu-vos, animeu-vos, visqueu en pau i benvinguts, i el Déu de l'amor i de la pau serà amb vosaltres. Saludeu-vos els uns als altres amb el bes de pau. Us saluda tot el poble sant. Que la gràcia de Jesucrist el Senyor, l'amor de Déu i el do de l'Esperit Sant siguin amb tots vosaltres. Paraula de Déu. Us lluem.

En aquell temps, Jesús digué a Nicodem: Déu estima tant el món que ha donat el seu fill únic, perquè no es perdi ningú dels qui creuen en ell, sinó que tinguin vida eterna. Déu envia el seu fill al món, no perquè el condemnés, sinó per salvar el món gràcies a ell. Els qui creuen en ell no seran condemnats. Els qui no creuen ja han estat condemnats per no haver cregut en el nom del fill únic de Déu. Paraula del Senyor.

Una vegada un arquebisbe anava a una parròquia per fer la visita pastoral. Durant la celebració de l'Eucaristia, va demanar a un dels feligresos una definició de la Santíssima Trinitat. Tothom es preguntava què dir i com explicar la Santíssima Trinitat, perquè és un misteri tan profund i que no sabem explicar. De sobte, un dels feligresos es va aixecar i va dir: el misteri de Déu trinitari sembla molt al nostre rector. No el veig durant la setmana i el diumenge no l'entenc. Estimats amics en Jesucrist, avui, juntament amb la Mare Església, celebrem amb alegria la gran solemnitat de la Santíssima Trinitat. El dogma de la Santíssima Trinitat és, sens dubte, el misteri més fonamental, però també més desconcertant i confós de la fe cristiana. Déu és un, però en tres persones: el Pare, el Fill i l'Esperit Sant. Cada persona de la Trinitat té papers diferents, però comparteix la mateixa essència i divinitat. Són coiguals i coeterns. La seva unitat no és només cooperació, sinó és comunió. La seva igualtat no és negocia, sinó pertany al mateix misteri de qui és Déu. I això demostra que Déu no és soledat. Més aviat, Déu és comunió, una relació, una família divina, una comunitat d'amor, un sol Déu en perfecta unitat. Perquè la naturalesa mateixa de Déu no és l'aïllament, sinó la comunió. I al cor de la Trinitat hi ha la relació, i al cor d'aquesta relació hi ha l'amor. El Pare estima eternament el Fill, i el Fill estima eternament el Pare, i l'Esperit Sant és el vincle d'aquest amor. Així, la festa de la Trinitat ens diu que l'amor no és qualcom que Déu fa, sinó l'amor és el que Déu és. A la primera lectura, Moisès va anar a la muntanya del Sinai i es troba amb el Senyor Déu. El Senyor Déu perdona al poble d'Israel els seus pecats d'idolatria. Es revela com un Déu de bondat i compassió. És interessant notar que Moisès no rep primer una definició de Déu, rep una experiència de Déu. Es troba amb un Déu que és misericordiós, pacient, fidel i disposat a renovar l'aliança. I això és molt important per a nosaltres. La fe no comença només amb conceptes, sinó amb la trobada, amb l'experiència personal. Moisès coneix Déu perquè ha experimentat la misericòrdia de Déu. La teologia ve després de l'experiència. Abans de parlar de Déu, hem de deixar-nos tocar per Déu. Abans de definir Déu, hem de presentar-nos davant d'ell en oració. A la segona lectura, Sant Pau conclou la seva carta amb benediccions trinitàries. La gràcia del Senyor Jesucrist, l'amor de Déu i la comunió de l'Esperit Sant siguin amb tots vosaltres. Curiosament, Pau comença amb Crist, es mou cap al Pare i conclou amb l'Esperit Sant. La gràcia, l'amor i la comunió es converteixen en finestres a la vida interior de Déu. El Fill porta gràcia, el Pare és la font de l'amor i l'Esperit Sant crea comunió. Aquesta benedicció no és simplement un bell final per una carta, és un resum de la vida cristiana. Ser cristià és viure en la gràcia de Crist, romandre en l'amor del Pare i estar unit en la comunió de l'Esperit Sant. Cada celebració eucarística, cada comunitat cristiana, cada família i cada deixeble està cridat a convertir-se en un espai on la gràcia, l'amor i la comunió siguin visibles. A l'Evangeli d'avui, Jesús revela el cor de la salvació. Déu va estimar tant el món
que va donar al seu fill únic. Tres paraules es troben al centre d'aquest evangeli: Déu, fill i amor. El pare estima, el fill és donat i l'esperit, tot i que no s'anomena explícitament en aquest versicle, és la vida divina a través de la qual els creients reneixen i entren en comunió amb Déu. La Trinitat no està tancada en si mateixa. L'amor diví es desborda cap al món. L'Evangeli també ens ensenya que Déu no va enviar el seu fill per condemnar el món, sinó per salvar-lo. Aquest és el moviment més profund de la Trinitat. No condemna, sinó salvació. No distància, sinó proximitat. No rebuig, sinó amor. La creació és fruit de l'amor diví. La redempció és l'expressió de l'amor diví. La vida eterna és participació en l'amor diví. I això té profundes implicacions per a les nostres vides. I per tant, també nosaltres hem d'esforçar-nos per modelar les nostres famílies i comunitats seguint l'exemple de la Santíssima Trinitat, estimant-nos, perdonant-nos i comprenent-nos i acceptant-nos mútuament. A les famílies, això significa paciència, perdó i respecte mutu. A les comunitats, significa escoltar, compartir i caminar junts. I a l'Església, significa comunió, participació i missió. En la nostra societat, significa rebutjar l'odi i construir relacions arrelades en la dignitat humana. Per tant, la Trinitat no és només una doctrina estàtica en què creure, sinó un model viu de com hem de viure els uns amb els altres. Es fa visible sempre que les virtuts revelades a les lectures d'avui es fan visibles en nosaltres. Quan la misericòrdia del Pare viu en els nostres cors, quan l'amor portat al món pel fill configura les nostres accions i quan amistat i la comunió de l'Esperit Sant guien les nostres relacions, aleshores reflectim la Trinitat al món. Estimats germans, potser la gent mai llegirà un llibre sobre la teologia trinitària, però poden trobar la Trinitat a través d'un cristià fidel que viu amb misericòrdia, amor i comunió. Un cor que perdona reflecteix el Pare. Una vida que dona és a si mateix reflecteix el Fill. I una presència pacífica i unificadora reflecteix l'Esperit Sant. Preguntem-nos fins a quin punt reflecteixen les nostres vides la Santíssima Trinitat. Avui preguem per la gràcia de Déu que la misericòrdia del Pare, l'amor del Fill i la comunió de l'Esperit Sant habitin als nostres cors, a les nostres vides, a les nostres llars, a les nostres relacions personals i a la nostra Església. Que les nostres vides estiguin una icona vivent del Déu Trí. Amén.

0: Fem drets i professem la nostra fe en Déu. Crec en un sol Déu, Pare Totpoderós, Creador del cel i de la terra, de totes les coses visibles i invisibles, i en un sol Senyor Jesucrist, Fill Unigènit de Déu, nascut del Pare abans de tots els segles, Déu nat de Déu, llum resplendor de la llum, Déu veritable, nascut del Déu veritable, engendrat, no pas creat, de la mateixa naturalesa del Pare. Per ell tota cosa fou creada, el qual per nosaltres els homes i per la nostra salvació davallà del cel i per obra de l'Esperit Sant s'encarnà de la Verge Maria i es feu home, crucificat després per nosaltres sota el poder de Ponç Pilat, patí i fou sepultat i ressuscità el tercer dia, com deien ja les Escriptures, i sent pujar al cel, on seu a la dreta del Pare, i tornarà gloriós a judicar els vius i els morts, i el seu regne no tindrà fi. Crec en l'Esperit Sant, que és Senyor, infund la vida, que procedeix del Pare i del Fill, i juntament amb el Pare i el Fill és adorat i glorificat, que parla per boca dels profetes, i en una sola Església santa, catòlica i apostòlica. Professo que hi ha un sol baptisme per perdonar el pecat, i espero la resurrecció dels morts i la vida de la glòria. Amén. Germans units en la mateixa fe, presentem a Déu les nostres súpliques, tot dient, escolteu-nos, Pare.
1: Pel Papa Lleó, pel nostre bisbe Octavi i per totes les persones que exerceixen responsabilitats a la comunitat cristiana i pels que aquest any reben el sagrament de la confirmació, preguem.
0: Escolteu-nos, Pare.
1: Perquè la visita del Papa Lleó al nostre país sigui per a tota l'Església un temps de gràcia i que enforteixi la nostra fe, renovi la nostra esperança i ens impulsi a viure amb fidelitat l'Evangeli. Preguem.
0: Escolteu-nos, Pare.
1: Pels monestirs de vida contemplativa i pels monjos i les monges que són en el nostre món testimonis de fe i de pregària. Preguem.
0: Escolteu-nos, Pare.
1: Per tantes persones que fugen dels seus països per motius de la fam, de la pobresa i de la guerra, i per tots els que pateixen per causa de la malaltia, de la soledat o per qualsevol altra causa. Preguem.
0: Escolteu-nos, Pare.
1: Pel nostre poble, pels qui formen part del consistori municipal, per les institucions i entitats i per totes les persones que hi vivim. Preguem.
0: Escolteu-nos, Pare.
1: Pels nostres estimats i enyorats difunts anyencs. I avui farem menció especial per Manuel Morales Herrera i per Emili Orra Tàpies. Preguem.
0: Escolteu-nos.

Pregueu, germans, perquè aquest sacrifici meu i vostre sigui agradable a Déu Pare Totpoderós. Senyor Déu nostre, santifiqueu per la invocació del vostre nom aquests dons que us oferim i per ells feu de nosaltres mateixos una ofrena en honor vostre, per Crist, Senyor nostre. El Senyor sigui amb vosaltres. Amo els cors. Donem gràcies al Senyor Déu nostre. I és realment just i necessari, és el nostre deure i és la nostra salvació. Senyor Pare Sant, Déu omnipotent i etern, que sempre i en tot lloc us unim gràcies. A vos, que amb el vostre unigènit i l'Esperit Sant, sou un sol Déu, un sol Senyor, no una sola persona, sinó tres en una sola substància. Per això tot el que creiem de la vostra glòria, perquè vos ho heu revelat, ho creiem igualment tant del vostre fill com de l'Esperit Sant. I així tot confessant-vos de veritable i etern, adorem al mateix temps la vostra essència única, les persones distintes i la seva idèntica majestat. Majestat que louen els àngels i els arcàngels i tots els estols celestials que no se sent de clamar a una veu tot dient.

Sou realment sant, Senyor, font de tota santedat. Santifiqueu, doncs, aquestes ofrenes, fent que hi davalli el vostre esperit com la rosada, perquè es converteixin per a nosaltres en el cos i en la sang de Jesucrist, nostre Senyor. Ell, en oferir-se lliurement a la passió, prengué el pa i, dient l'acció de gràcies, el partí i el dona als seus deixebles, tot dient: preneu i mengeu-ne tots, que això és el meu cos entregat per vosaltres.

Igualment, havent sopat, prengué el calce i novament donant-vos gràcies al passar els seus deixebles tot dient: preneu i bebeu-ne tots, que aquest és el calce de la meva sang, la sang de l'aliança nova i eterna, vessada per vosaltres i per molts en remissió dels pecats. Feu això, que és el meu memorial.

Proclameu el misteri de la fe. Per això, fent el memorial de la mort i de la resurrecció del vostre fill, us oferim, o Pare, el pa de la vida i el calze de la salvació, tot donant-vos gràcies perquè ens he fet dignes de servir-vos a la vostra presència. I us supliquem humilment que l'Esperit Sant uneixi en un sol cos als qui participem del cos i de la sang de Crist. Recordeu-vos, Senyor, de la vostra Església estesa per tot el món i convocada aquí el diumenge dia en què Crist ha vençut la mort i ens ha fet participar de la seva vida immortal. Feu-la perfecta en la caritat, juntament amb el Papa Leó, amb el nostre bisbe Octavi i amb tots els pastors del vostre poble. Recordeu-vos també dels nostres germans que moriren en l'esperança de la resurrecció, en particular en Manuel, Emily, i de tots els difunts que descansen en el si de la vostra misericòrdia. Admeteu-los a contemplar la llum de la vostra mirada. Us preguem que tingueu pietat de tots nosaltres i feu que amb la Verge Maria, Mare de Déu, amb Sant Josep, el seu espòs, amb els apòstols de Sant Francesc, Santa Clara, Sant Antoni de Pàdua, Sant Zenon, Santa Paula i els justos de tots els temps que han viscut en la vostra amistat, tinguem part en la vida eterna i puguem lluir-vos i glorificar-vos per Jesucrist, el vostre fill.

Fidels a un manament del Salvador i seguint el seu diví mestratge, gosem dir, Pare nostre, que esteu en el cel, sigui santificat el vostre nom. Vingui a nosaltres el vostre regne. Facis la vostra voluntat, així a la terra com es fa en el cel. El nostre pa de cada dia, doneu-nos, Senyor, el dia d'avui i perdoneu les nostres culpes, així com nosaltres perdonem els nostres deutors. I no permeteu que nosaltres caiguem a la temptació, ans deslibreu-nos de qualsevol mal. Alibreu-nos de tots els mals, Senyor. Feu que hi hagi pau als nostres dies i per la vostra misericòrdia guardeu-nos del pecat i de qualsevol pertrobació mentre esperem l'acompanyament de la nostra esperança, la manifestació de Jesucrist, el nostre Salvador. Senyor nostre Jesucrist, que diguereu als apòstols, us deixo la pau, us dono la meva pau. No mireu els nostres pecats, sinó la fe de la vostra Església i doneu-nos aquella pau i aquella unitat que vos mateix vau demanar, vos que viviu i regneu pels segles dels segles. La pau del Senyor sigui sempre amb tots vosaltres. Doneu-vos la pau. Àngel de Déu, que lleveu el pecat del món, tingueu pietat de nosaltres. Àngel de Déu, que lleveu el pecat del món, tingueu pietat de nosaltres. Àngel de Déu, que lleveu el pecat del món, doneu-nos la pau.

Mireu l'anyell de Déu, mireu el que lleva el pecat del món. Feliços els convidats a la seva taula. Senyor, no sou digne que entreu a casa meva. Digueu només de paraula i serà salva la meva ànima.

Preguem, Senyor Déu nostre, que sigui en bé del nostre cos i de la nostra ànima a la recepció d'aquest sagrament i que us reconeguem com a Trinitat eterna i un sol Déu indivisible, per Crist, Senyor nostre. El Senyor sigui amb vosaltres. Que us beneixi Déu Totpoderós, Pare, Fill i Esperit Sant. Germans, tingueu tots un bon diumenge i bona setmana i un bon mes. Aneu-vos-en en pau.

0: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
1: No hi ha sardanes a tot hora. Per això heu d'escoltar un 3 i fora.
2: Molt bon dia a tothom. Tornem a ser aquí una setmana més, ja ho veieu. Som 31 de maig. Això ja ho tenim al sac. I demà ja comencem el juny. I la calor ja fa dies que ens ha arribat. Avui, amb una temperatura, ens hem llevat amb una temperatura de 19,7 graus. I la cosa va pujant. A hores d'ara ja tenim aquests 26, 27 graus. I sembla ser que la cosa pot arribar a 29. Veurem fins on t'arriba. Una humitat relativa de l'aire del 63%. I de moment vent no belluguen els arbres de la Riera. Avui, el dia que Santa Amèlia, Santa Avelina, Sant Crencià, Sant Justuri, Sant Potro, Sant Avelí, Sant Cassi i Santa Patronella, entre altres sants. Coses a fer avui, mireu, avui teniu Arenys de Flors, teniu molts actes que podeu veure en el prospecte demà, també teniu, o per les xarxes, també s'ha celebrat aquest dematí, 8:45, la 47 marxa del tren a Arenys, amb més de 800 participants, i que ja tenim guanyadors, que després en el dominical us ho ampliarem. També teniu la Fira del Disc, a partir de les 10 del dematí, aquí davant del Calissai, teniu aquesta Fira del Disc, i també en a la sala d'actes de la biblioteca teniu la campanya de donació de sang fins a les 2 del migdia. També teniu, com us dèiem, tallers d'infantil d'horta bàsica d'horticultura, teniu laboratori de minerals, tot això dins del Arenys en Flors. Avui també, a 11:45, teniu l'acte de lliurament dels Premis Mostra Literària, Premis Mossèn Martí Amagat, la 45a edició. Això serà aquí a la sala Josep Maria Arnau. I a la tarda, a les 6 de la tarda, la gran evasió amb Xirigotes de Barcelona, en el Teatre del Principal, en el Teatre dels Seràfics i en el Teatre Principal, que si no teniu entrades aneu a les taquilles a primera hora, el cabaret de les germanes Clec Clec amb les mandarines de Canet de Mar, doncs avui a les 7 de la tarda, aquí aquest espectacle que ens porten aquí en el Teatre Principal a les 7 de la tarda. I aquesta és la sintonia dels Premis Preludi. Doncs ahir va haver-hi la gran final en el Teatre el Patronat de la Garriga. Ahir 9:15 del vespre, i que vam sortir 11:15 de la nit, això us anava a dir, doncs hi va haver-hi aquesta gran final presentada per l'Arnau Tordera amb la cobla la principal del Llobregat a dalt de l'escenari, i que van interpretar doncs les 9 sardanes que van arribar a la final, de les 3 sardanes de cada departament. És a dir, hi havia el Premi Audiència, el Premi Musical i el Premi Musical Jove per menors de 30 anys. Doncs bé, la primera sardana que escoltarem ara tot seguit és Galanesa d'Anna Abad. És la guanyadora dels Premis Audiència, que amb un total de 432 vots de participació va guanyar 891 punts, Galanesa. La segona classificada va ser a Montserrat Caupena, de Jordi Molina, que va quedar amb 866 vots. I la tercera, sardanistes muntanyencs, d'Antoni Alcalà, doncs amb 835 punts. Doncs l'audiència va dictaminar que Anna Abad guanyés amb la sardana Galanesa, que podem escoltar tot seguit de la mà de la principal del Llobregat.

Després va tocar el torn a la categoria musical per majors de 30 anys. En aquest cas, els qui triaven la sardana guanyadora eren Francesc Cassú, Xavier Pagès Corella i Antoni Arròs Marbà, músics de renom, i que doncs, van triar la sardana de Quan no es troben les paraules, de Joan Droguet. És la sardana doncs, que va guanyar en aquest apartat i que sona així de la mà de la principal del Llobregat.

I en la categoria de musical jove, per menors de 30 anys, el mateix jurat, de Francesc Assú, Xavier Pagès Corella i Antoni Arròs Marvà, doncs van donar com a guanyador la sardana País d'Atzur i d'Or, de Martí Delgado, i que sona així demà de la mateixa cobla.

Quin respecte al seu posat, tan senzill, ple de sorpresa. Resplendida la bondat, la virtut i la franquesa, i el cabell tan ben trenat. Així és el tros de la sardana cantada d'avui, una sardana ben coneguda de tots vosaltres, segurament. És una sardana de Josep Sederra i Puigferrer i lletra de Ramon Rivera. La sardana en qüestió va ser estrenada el 1949 a Banyoles i per Sant Martirià, no podia ser d'altra manera. La sardana en qüestió està dedicada a Maria Pagès. La sardana de Josep Sederra es diu Maria de les Trenes i és la sardana cantada d'avui.

I ara ens n'anem cap a escoltar una sardana d'Aleix Herraiz, aquest compositor entusiasta del trombó i que el desembre del 2023 va estrenar una sardana anomenada Et farem tornar, una sardana de sardana show electrònic. Evidentment, una d'aquestes històries de la cobla contemporània. Et farem tornar, evidentment ens la porta la cobla contemporània i sona així.

La setmana que ve és Corpus, i aquestes, i com que diem Corpus, és temps de ginesta. Doncs bé, Lluís Carretero, un compositor de Pineda nascut el 1931, va estrenar una sardana anomenada La Ginesta. Una sardana que es va estrenar el 1998 i avui ens la porta la cobla, la principal de la Bisbal.

El 1903 naixia a Sant Pol de Mar un compositor anomenat Josep Maria Tarrides. El mateix compositor, que anys després va estrenar un pasdoble ben conegut de tots vosaltres, de ben segur que l'heu ballat alguna vegada, Isles Canàries. Doncs bé, el 1934, Tarrides va estrenar la sardana Ripoll-Vilacomtal, una sardana que avui ens porta la cobla salvatana.

I ara escoltarem una sardana a la recta final del programa, una sardana de Jaume Ventura, un compositor que el gener de 1982, a Navarcles, va estrenar una sardana obligada de tible. La sardana és Les Fonts de Navarcles, una composició que avui ens porta la Cobla Sant Jordi, ciutat de Barcelona.

I ara ja a la recta final del programa doncs podrem escoltar una sardana del compositor de Sabadell, entusiasta del tible Jeroni Velasco. Velasco, nascut el 1971, va estrenar a l'octubre del 2025 a Sabadell la sardana 30 anys de conte. Una sardana que avui ens porta a la Cobla Contemporània.

I amb aquesta sintonia posem punt i final al programa d'un 3 i fora no hi ha sardanes a tota hora. A les vies del so tenim l'Eric Morales i qui us ha parlat amb molt de gust, Xavi Salvanyà. Us deixarem amb una darrera sardana, una sardana que ens ve com l'anell al dit. Avui, que és aquest cap de setmana, que és Arenys de Flors, doncs bé, Viladesau, el compositor nascut a Calonge, anomenat Príncep de la Tenora i nascut el 1918, va estrenar el 1982 una sardana obligada de tiple i tenora que s'anomena Flors Esventades. Doncs avui, que és Arenys de Flors, Flors Esventades, de moment no fa gaire vent, però sí que ens va com l'anell al dit, com us deia. Doncs bé, Flors Esventades a la porta la principal de la Bisbal. I abans, com sempre, el pagès ens diu no hi ha cap cosa seriosa que no pugui dir-se amb un somriure. L'amor és un món i només la poesia el fa parlar. Avui, que és la diada, el lliurament de les, dels premis literaris, doncs ens va també bé. I diguem que m'estimes, però escriu-me quan ja m'ho diguis. Deixem-ho aquí. Adéu-siau i fins la setmana vinent. A reveure. A passar un bon diumenge.

Ara comença el Dominical. El Dominical amb Enric Sierra.

0: Molt bon dia. Són 12:45 d'aquest 31 de maig, en ple Arenys, amb Arenys de flors, perquè aquest cap de setmana Arenys està guarnit, com sempre acostuma a ser durant el mes de maig, d'aquestes flors, ja siguin naturals o també ja siguin artificials, que estan decorant tota la nostra vila. Fins a 33 punts hi ha a la nostra vila on es poden visitar aquests patis o aquestes decoracions vinculades al mes de maig, al mes de la flor. I justament ara, a 12:45, estava pendent que comenci un dels actes vinculats justament a aquesta Arenys amb flors, que és una de les sessions que es fa de la lectura del conte Kew Gardens, de Virginia Woolf. Això es fa al pati de la casa de Riera Parafita 1, és a dir, és una casa particular. Però cap allà se n'hi ha anat el nostre company Xavi Salvanyà per veure si podríem escoltar almenys un inici, l'arranque d'aquesta lectura del conte de Kew Gardens. Em demanen uns segons, per tant, de seguida que em diguin, podem anar. Doncs ja podem anar. A les 11:32, Xavi Salvanyà, bon dia.
1: Hola, bon dia a tothom.
0: A veure, on t'estàs? Sí, no? Sí, t'escolto.
1: Doncs estic aquí just al pati del Parafita número 1, on podem veure com hi ha l'au com balla enmig de la font, perquè és una eixida, i bueno, tenim alguns problemes de connexió, però va, sembla que se sent bé, no?
0: Sí, sí.
1: Doncs ara en aquests moments començarà aquest conte, que és Kew Garden, de la Virginia Woolf, i que doncs ara seran dos passes, ara el dematí començarà ara a 11:45 i un altre a 12:45. I això sembla que està a punt, fins i tot doncs tothom calla i se'm sent a mi, però bueno,
0: doncs
1: ara ja poden... Ara, si comencen, els escoltarem com comença aquest conte.
0: Va, doncs, vale. Com que ho sentirem, això és un grup de lectura en veu alta, que es diu Les Atenees, sota la direcció de la Marta Catalán.
1: Eh? Val.
0: Vale, doncs vinga, escoltem.
1: Vale.
2: Benvinguts en aquesta trobada

0: És ben bé com si féssim un salt en el temps i ens anéssim en el temps de la Virginia Woolf, en el temps en què aquí a casa nostra també els intel·lectuals es trobaven en patis com aquest, per gaudir d'estones com la que gaudirem nosaltres, estones de lectures en veu alta, estones de parlar, de filosofar, de llegir poesia, sense micròfons, sense coses extres, tan sols el poder de la paraula, el poder d'estar tranquil·lament escoltant, sense mòbils, amb els mòbils silenciats, perquè hem fet un salt en el temps, ja ho sabeu. Som el grup de lectura en veu alta de l'Ateneu, les Atenees. Portem tot un trimestre treballant aquest text de la Virginia Woolf. Sempre preparem alguna cosa en aquest trimestre per estrenar per l'Arenys de Flors. És una recerca, tot el procés comença amb una recerca de textos sobre flors. Aquest any és el primer any que no agafem un autor ni una autora catalans, sinó que ens n'hem anat a buscar-los arreu. I vam descobrir aquest jardí, Kew Garden. I aquest Kew Garden l'hem portat a Arenys de Mar. Així que aquest és el nostre Kew Garden aranyenc. Donem moltes gràcies a l'Ateneu, a tots aquells que heu fet possible doncs, que trobem aquest espai, en Jordi, per acollir-nos. I ara arrencarem, ara sí. Ara ja podeu aplaudir que venen les Atenees amb Kew Garden.
1: Doncs ja ho sentiu. Això ara comença i comença de veritat.
2: A veure, veiem, escoltem aquest inici del conte de la
1: Virginia
2: Woolf.
1: Veiem aquestes quatre lectores que doncs, començaran aquí. Fins i tot entren al pati amb un paraigues i veurem doncs, com comencen a dir. Veieu la música de fons i nosaltres callem perquè si no...
2: Venga.
1: Estorbem.
2: Mentre estem xerrant, els qui ens esteu seguint al Facebook podeu veure fotografies d'aquests 33 punts on estan guarnits dins d'aquesta...
3: Del terra de flor global s'alçaven potser un centenar de tiges que de la meitat d'amunt s'eixamplaven en fulles en forma de cor o en forma de llengua. I desplegaven a la punta pètals vermells, blaus i grocs, marcats amb taques de color, que ressaltaven a la superfície. I de la penombra vermella, blava o groga de la gola, emergia una barra recta, arrebossada de pols d'or, i amb una lleugera forma de porra a la punta. Els pètals eren prou grossos perquè l'aire d'estiu els bellugués. I quan es movien, les llums vermelles, blaves i grogues passaven una sobre l'altra i tacaven una clapa de terra marró de sota amb uns colors ben intrincats.
2: Doncs aquest és l'inici de la lectura del conte Kew Gardens de la Virginia Woolf, que va a càrrec del grup de lectura en veu alta a les Atenees, de l'Ateneu, com heu sentit en les explicacions, sota la direcció, com dèiem, de Marta Catalán. Això s'està fent avui a dins del pati d'una casa particular d'en Jordi Coll, al Riera Perafita número 1, i es tornarà a poder assistir a 1:15, és a dir, d'aquí una hora, no? Crec que ja ha marxat el Xavi Salvanyà. Deu estar allunyant perquè no destorbar aquesta lectura, segur. Segur, perquè si no... amb aquesta veu d'home que tens...
1: Sí. Doncs sí. Doncs això ara és que m'han anat cap a l'altra punta.
2: Clar.
1: Perquè és que si no seria el conte del Xavi Salvanyà i tampoc és això. Doncs sí, hi ha un silenci sepulcral. Fins i tot se senten els cants dels ocells.
2: Molt bé.
1: Que... el cant dels ocells que sonen dels veïns i hi ha molta expectació. I aquí hi ha un silenci sepulcral i no puc dir gran cosa.
2: Doncs pues ja està. Doncs pues deixem-ho aquí.
1: Deixem aquí.
2: Gràcies.
1: Adéu.
2: Bé, doncs això. També al Museu de Marès de la Punta hi ha tallers de puntes de 11 a 1 i després a la tarda de 5 a 8 del vespre. I com us hem dit, al llarg de tot el dia es poden visitar aquests 33 punts d'Arenys en Flor, que són des de patis particulars, espais públics, botigues, la plaça de l'Ajuntament, etc. Si veniu aquí al Calissai, podreu veure una paradeta on us donaran un plànol, un mapa on estan assenyalats tots els punts. I també a dins de la sala polivalent hi ha venda de plantes. Per tant, aquí podeu gaudir-ne d'això. I ara comença, diguéssim, el repàs de coses. Perquè, mira, ara que parlem de l'Arenys en Flor, hi ha hagut algun carrer, com ara aquest, el carrer Sant Joan, que, en fi, ha fet la conya, no sé si és la conya o no, però a partir dels bujols, els nous bujols que han repartit de la recollida de la brossa, doncs han convertit els bujols en testos de flors. I aquí en podeu veure, els qui ens esteu seguint les xarxes socials, com es veu aquest bujol i el verd, que és el més gros, i d'aquí surten unes flors magnífiques. Doncs això es pot veure al llarg de tot el carrer. Mira, no sé, torno a dir, no sé si és una broma o ben bé, doncs mira, és aprofitar que el Pisuerga passa per Valladolid. Ara em diu Antoni Pardo que no és... Ah, és el carrer de la Torre, no és el carrer Sant Joan. Em semblava que pel que veia al fons era el carrer Sant Joan. Doncs és el carrer de la Torre el que està fent això de dels bujols amb flors. Parlant de plantes, heu de saber que l'Ajuntament d'Arenys de Mar ha fet aquesta setmana, dins de la Setmana de la Natura, els arranjaments de les platges. I entre elles la platja del Cavalló. I ens han advertit i ens han anunciat que hi haurà un nou tancat a dins de la platja perquè han trobat una nova planta, que no és nova, es veu que havia desaparegut, però que ara ha aparegut de nou, que es diu capironat marí. El seu nom tècnic és Reseda okeri. Doncs els que ens esteu seguint en les xarxes socials podeu veure quina és aquesta planta. Es veu que aquesta planta, que jo recordo haver-la vist, és veritat que ara potser fa temps que no, havia desaparegut, es veu, a la nostra platja. Però es veu que és abundant a Blanes i a Pineda. I ara ha aparegut aquí. I per preservar-la han fet un tancat perquè la gent no l'aixafi. Doncs, si veieu un nou tancat a la platja del Cavalló, és perquè estan protegint el capironat marí, que és aquesta planta que creix a les dunes i que creix a la sorra. Dic que han arranjat una mica les platges, però el que no han arranjat és el pas del camí del Rial de la Serp cap a la tercera platja. Aquest pas, que és el que evita que aquesta platja sigui un cul de sac i que un dia pugui haver una desgràcia, perquè resulta que aquesta platja hi entren molts cotxes, però només hi ha una manera d'entrar i de sortir, i l'única sortida viable era el Rial de la Serp, aquí no ens hi han posat, perquè igual aquí no hi ha capironats marins. Però, és clar, si arregléssim aquest pas, ajudaríem al Homo sapiens, que és una altra bestiola que habita el planeta Terra i que, per cert, Arenys de Mar és qui paga el tancat del capironat marí i que paga també els sous dels tècnics de medi ambient, els que pensen, justament, que s'han de protegir aquestes plantes. I no ho posem en qüestió, i tant. Però l'Homo sapiens també necessita que l'atenguin, sobretot perquè és qui paga la festa. I a veure si un dia, per protegir el capironat marí, ens oblidem de l'Homo sapiens i tindrem una desgràcia. Per qui no m'estigui entenent, l'Homo sapiens som les persones. Bé, doncs, felicitats. Ha reaparegut Arenys el capironat marí i ha reaparegut Arenys també la incomunicació de la platja del Cavalló, perquè només és un cul de sac. Continua sent un cul de sac i allò del sota del Rial de la Serp, el pas que permet doncs una via de sortida en cas que pugui haver una emergència, doncs no. Ah, i si algú s'atreveix a passar per sota d'aquest pas perquè està enfangat i tal, però vol passar, després es trobarà que hi ha un esvoranc descomunal a sota el que hi ha sota la carretera. És a dir, si algú passa el primer pas a sota el tren, després es trobarà un ensurt a sota de la carretera, allà a l'entrada de l'horta de Can Guri. Ah, per cert, parlant de plantes, ens han enviat aquesta fotografia que ara veureu, que és els pisos nous del carrer Pompeu Fabra, al costat de l'Estela Maris. Allà s'hi han construït una sèrie de pisos de protecció. No és de protecció oficial, sinó és de promoció privada. I des de fa temps que hi viu la gent, tot i que encara no tenen la cèl·lula d'habitabilitat. Aquests pisos que toquen, com dic, al carrer Pompeu Fabra, té una plaça que es va enjardinar. I aquesta plaça que està enjardinada, com que ha plogut tant i les plantes fan feina, doncs ara s'ha convertit en una mena de selva, que ara, els qui ho esteu veient, les plantes han crescut tant que ja estan cobrint els bancs. Els bancs on seu la gent, l'Homo sapiens, doncs està cobrint ja aquests bancs. I les voreres, els parterres, han començat a sortir males herbes. Per tant, la sensació que dona és d'abandonament. Tranquils, allò està habitat. Està habitat. Els pisos nous estan habitats. Però aquest espai públic, que suposo que un cop entregat a l'Ajuntament, suposo, després ho preguntarem, deu ser de manteniment municipal, doncs això ara sembla una selva. Més coses. Aquesta setmana es veu que hi havia com una mena de picabaralla en el veïnat de Duedes, en algun veïnat de Duedes, perquè no es posaven d'acord sobre si posar els penjadors aquests de la brossa o si posar bancs, i es veu que hi havia com una mena de disputa. Finalment, l'Ajuntament ha posat uns contenidors específics només per l'orgànica, que és per a aquests veïnats, el veïnat de Duedes. I només és per l'orgànica i només funciona a la tarda. En horari de tarda només es pot obrir. Després li preguntarem als ajunts pararenys que venen a la tribuna política com ha estat això, perquè hi ha altres comunitats que ho han vist i dic, home, nosaltres també ens agradaria tenir en lloc dels penjadors i veure aquests bujols penjant aquests arbres que tenen fruits, que són aquestes galledes, ens agradaria tenir una cosa com aquesta. Però el curiós, després en parlarem, però el curiós és que aquests contenidors deuen venir d'Itàlia, perquè ara us ensenyarem que les instruccions per obrir i tancar estan en anglès i en italià. Els qui ens esteu seguint en el Facebook ho podeu veure, com està escrit en italià. Per exemple, diu: se usi la tessera premi il punzante. Avvicina la tessera o usa l'app sui telefono. Apri la sportella. Introduci i refuti e chiudi lo sportella. Meravellós. També ho diu en anglès, eh? If you use the card, press the button, tap your card, or use the app on your phone, open the door, insert your garbage, or close the door. En català res, eh? Després diran que algú no ho fa servir bé. Però hem de saber idiomes, carai. Això és una manera de ser europeus. I si no en sabeu, doncs mira, ara amb els mòbils, ja que porteu el mòbil per obrir la catxarra aquesta, us ho traduiran de seguida. Això és cultura. Això és cultura, és tenir plurilingüitat. Doncs aquests contenidors van en anglès i en italià. Igual si hi ha algun veí que lloga o rep amics anglesos o italians, estaran encantats. Diu, mira, això ho han fet per nosaltres. Són tan amables que ho han fet per nosaltres. Per cert, la setmana passada us vaig dir que l'APP, aquesta que teòricament mostra els resultats de la recollida de la brossa, hi havia una cosa bastant hilarant, que era, divertida, vaja, que era que posava que l'última apertura havia estat l'1 de gener de 1970, és a dir, prèvia a internet, que aquí som molt pioners. Doncs aquesta setmana ho han mirat d'arreglar. I ja no surt 1 de gener de 1970, sinó surt el 18 de maig de 2026. És a dir, fa 15 dies. I allà estem clavats, eh? No es mou. Si algú entra diverses vegades, avui som 31 de maig, doncs no. Surt 18 de maig clavat allà, tal. I continua sense comptar bé les aportacions de, les, de la brossa. Avui en parlarem d'aquest tema justament perquè al final hem de, jo em preguntava la setmana passada qui té, en cas de conflicte, qui té la raó, el veí o el tècnic, l'operari. Doncs ens han dit que al final de tot, si hi ha una discussió, serà, tindrà la raó el veí. Després escoltarem el Jordi Simó, que és el tècnic de Medi Ambient. Més coses. Ahir va haver un accident a l'autopista del Maresme i ara veureu un accident múltiple. Veureu un vídeo que ens han enviat unes persones que anaven justament, que estaven fent cua per superar aquest accident. És un accident que estaven implicats diversos vehicles i va haver també ferits perquè va haver... assistir una ambulància en aquestes imatges que podeu veure. Un cotxe estimbat i les persones que anaven a dins doncs, per aquí, pels vorals. I per últim, us he de dir que aquest matí hi ha hagut la marxa trail d'Arenys, que ja fa 47 edicions d'aquesta cursa, que és una caminada per tota la vila i l'organitza la penya a Panemi. La sortida i l'arribada s'ha fet a la plaça de la Sardana a Lourdes i ja tinc resultats. Mireu, també els que ens seguiu al Facebook podeu veure la foto del podi. Aquí han participat 807 corredors o corredores. El primer a arribar ha sigut en Ferran Moré, que ho ha fet en 44 minuts 27 segons. El segon ha sigut Rodouan El Galí, amb 47 minuts 56 segons. I el tercer, amb Bial Achabak, que és fundista de Blanes i també està a la penya. Anem en 48 minuts amb 5 segons. Amb dones, la guanyadora ha sigut Mireia Urrutia, del club Canales, amb 58 minuts 23 segons. Segona ha quedat la Laura Casas, dels Lluïsos de Mataró, amb 1 hora 2 minuts 55 segons. I la tercera, la Pili Urenya, del Club Esportiu Penedès, que ha fet 1 hora 4 minuts i 13 segons. El primer aranyenc, després dels que han guanyat, ha sigut el Federico Velasco, que ho ha fet a 53 minuts i 16 segons i forma part dels BT Groomers. Doncs aquest és el resultat d'aquesta marxa trail. Bé, doncs avui us parlem de tot això, ara vindrà el Toni Pardo i a partir d'aquí ja arrenquem tot el programa que espero que us interessi tant com el de la setmana passada. Qui fa possible el Dominical? Doncs en Xavi Salvanyà, en Fede Sedón, Toni Pardo, l'Eric Morales a la part tècnica i en Pau Roig a la redacció. Comencem.
4: És l'hora del concurs amb Toni Pardo.

0: 8 minuts i seran les 12. Avui s'està fent la sisena fira del disc còmic i cinema. Els que sigueu friquis d'això, aficionats d'això, de comprar vinils, de comprar còmics o de cinema, de pel·lícules amb VHS o amb CDs, teniu 17 parades aquí davant del Calissai i podreu remenar tot el que vulgueu. I avui, entre la fira del disc, la cursa aquesta que us he esmentat i tal, no es pot venir a Arenys. Els que ens esteu escoltant des de fora, aparcar a Arenys és impossible. Per tant, millor que no vingueu. Toni Pardo.
1: Molt bon dia.
0: Com estàs? I bona calor, eh?
1: Mira, els arbres que macos estan ja,
0: tu deus haver anat a nedar avui, ja, no?
1: Avui sí, hem anat a fer...
0: Jo ja fa 15 dies que em banyo, al mar. No sóc com tu, que tu ho fas tot l'any.
1: Faig tot l'any i avui hem fet ja una petita travessia. Però bé.
0: Sí.
1: L'aigua bé, crec que està molt calenta ja, per mi.
0: Per tu sí. Home, està fresqueta ja. Per mi, fresqueta, però m'he banyat, perquè com que ve de gust amb aquesta calor... Se usi la tessura premi li pulsanti.
1: Per obrir la porta, primer premi acosti la targeta i premi el botó.
0: El botó. Avicina la tessera.
1: Ah, bé, llavors acosta la targeta. Primer prem el botó i llavors acosta la targeta.
0: O usa l'app sui telèfon.
1: El que tingui posat el programa al telèfon, en comptes de la targeta, al telèfon.
0: Apri lo sportello.
1: Cobris la porta corresponent.
0: Clar. Introduci i refuiti.
1: Introduci la merda. El rebuig o el que toqui en el lloc que toqui.
0: I chiudi lo sportello.
1: I després tanqui la porta.
0: Molt bé. Fantàstic. És que ets un políglota.
1: És que l'italià el dominem.
0: El domina, si és baixet i es deixa, no? Molt bé.
1: Però a pesar de tot, suposo que... No sé, perquè això no ho porta aquí. Deu haver-hi diverses portes i un deu ser per rebuig, l'altre deu ser...
0: No,
1: només
0: és rebuig. Només
1: és rebuig.
0: Aquest que ens hem posat aquesta setmana només és rebuig. És a dir, i només obre de quarts de vuit fins a les 10, em sembla. Bueno, veig que domines l'italià i això no pensava que fos diferent, perquè tu ets un dominador. Home, tu, com que ja des de Daniela...
1: Has après tots els idiomes.
0: Has après tots els idiomes, efectivament. Avui ens portes uns regals, no?
1: Un regalet, sí. Doncs portem la barra de gelat de la Xixonenca, 4 llibrets de pollastre Sigma de la plaça Mercat i també de la plaça Mercat una bossa de fruits secs gentilesa d'en Joan Avilés. Uh-huh. Aquests que estan tot el dia a la plaça Mercat.
0: Molt bé.
1: Doncs cap endavant. I dues entrades per avui anar en els Seràfics aquesta tarda directament, que fan la xirigota de Barcelona posarà la gran evasió. És a dir, ja sabeu, a les 6 de la tarda les xirigotes són aquests que fan aquests cants humorístics. En teoria crec que és això.
0: Sí. Fan dues coses, t'he de dir. Els Seràfics, això, i el principal fan les mandarines, no?
1: El principal tenim les mandarines que fan el cabaret de les germanes Clec Clec, que dirigeix la de Carla Mora.
0: Doncs mira,
1: a les 7 de la tarda.
0: A les 7. La Carla Mora ens ho explica.
2: Això del biocabaret, no?, és un terme que el va batejar així la meva germana el 2014. Ella va dissenyar aquesta metodologia, no?, i li va dir biocabaret, perquè barrejava la biodança, uns exercicis també d'empoderament femení i les arts escèniques. Val? Aleshores, ella va dissenyar aquesta manera, no?, d'utilitzar la biodança com un vehicle, com un mitjà per connectar-me amb mi mateixa primer, després per connectar-me amb l'altre i després per connectar-me amb el grup. I també per connectar amb aquesta sensualitat, aquest plaer com un dret biològic.
0: Com deies, és avui a les 7 i val 12 euros. I això de les xirigotes, hem parlat amb el Juan Guerrero, que és un dels membres de les xirigotes de Cádiz. I mira que diu, ens dona pista del que podrem escoltar avui als Seràfics.
3: Encontrarán, como digo yo, siempre un trocito de Cádiz en Cataluña. Bueno, somos un grupo de gaditanos y bueno, nos hemos juntado, va a ser una chirigota que refleja siempre actualidad, ironía, bastante humor y muy poca vergüenza. Y hacemos pasar a la gente un buen ratito de humor, de música.
0: Doncs això val 12 euros, 10 si es compra anticipadament i 7 als socis i sòcies.
1: Doncs el que tingui la sort de tocar-li podrà anar aquesta tarda al Serapi.
0: A escoltar xirigotes.
1: Xirigotes, que jo el concurs de xirigotes les intento seguir, són molt bones.
0: Sí.
1: I molt satíriques, eh?
0: Molt, molt, molt.
1: Però molt, eh? I no van tenir mai vergonya de criticar el Paquito ni nadie, no. Eh?
0: Poca vergüenza, diu.
1: Poca vergüenza, sí, sí, sí. Sí, sí.
0: I què més?
1: I després, avui també, a les 7 de la tarda, en l'Ateneu, hi ha ballada de country en línia, al preu de 5 euros, i pot anar a ballar tothom.
0: Molt bé. Doncs tots aquests regals són per la gent que ens envia un WhatsApp al 93 7 93 7 9 5 79 12, o al correu electrònic al dominical@radiorenys.cat. I aquí ens ha de dir als amables oients la resposta correcta a la pregunta que ara ens faràs.
1: Ara farem treballar avui a la gent.
0: Vinga.
1: A veure si treballen. Els científics confirmen que en la nostra galàxia tenim la lluna més gran solar que hi pot haver-hi en la nostra galàxia. Mm. Aquesta lluna l'hem batejat aquí com tots, no que la lluna nostra li és la lluna, però no té cognom.
0: No.
1: Sí, surt.
0: Però sí que té altres noms. Selena, en fi.
1: Exacte. Doncs llavors aquests és una afirmació que han fet els científics d'Arizona, de l'estat d'Estats Units. El que preguntem, quin nom té aquesta lluna que és com 5 vegades la Terra? És a dir, Déu-n'hi-do, la Lluna ha de ser d'un satèl·lit d'un planeta...
0: Una cosa és la Lluna que nosaltres tenim,
1: sí, sí.
0: Però hi ha una altra Lluna.
1: Sí, perquè tots els satèl·lits tenen llunes que volten al voltant d'aquest
0: satèl·lit. Tots els planetes tenen satèl·lits. Sí.
1: Sí, perdó.
0: Tots els planetes tenen satèl·lits, com nosaltres tenim la Lluna, i en altres planetes que tenen la seva Lluna.
1: Tenen la seva Lluna.
0: I tu busques la més gran.
1: La més gran que hi ha en el sistema. Per una petita idea, l'Agència Espacial Europea té previst enviar-hi un coet, i si no hi ha res de nou, arribarà l'any 2034.
0: Tu no has pogut anar perquè havies de quedar-te aquí.
1: Sí, la pròstata no en deixaria.
0: Va, doncs tu estàs demanant quina és la lluna més gran del sistema solar.
1: Exacte.
0: La lluna, el satèl·lit.
1: Sí, sí.
0: No el planeta.
1: No el planeta.
0: El satèl·lit més gran del sistema solar.
1: Que està en un planeta que per la dimensió no pot ser...
0: Clar, ha de ser gran, també.
1: No pot ser Plutó.
0: No. Ni Ganímedes.
1: Ni Ganímedes.
0: Molt bé. Doncs aquesta és la pregunta. Quina és la lluna més gran que tenim al sistema solar? Ho podeu contestar al 93 7 9 5 79 12, o al dominical@radiorenys.cat. Aquí dieu qui sou, perquè així quan fem el sorteig us pot tocar algun dels regals que ens ha dit ara en Toni Pardo. Bé, hem de lamentar alguna defunció, no?
1: Sí. Arenys Munt ens ha deixat l'Enric Nieto Llopis, de 79 anys. I aquí a Arenys ens ha deixat aquesta setmana en Joaquim Montell Soler, de 93 anys, en Plácido Fuentes Periscal, de 83, i en Fernando Major Puig, de 83.
0: Que és el germà del Aranyenc de l'any, en Joan Major.
1: En Joan Major.
0: Condol a les famílies. Mira, avui és Santa Amelis, Santa Avelina, Sant Cancià, Sant Crescencià, Sant Justuri, Sant Protus, Sant Avelí, Sant Canci, Santa Cancianila, Sant Hermies, Santa Petronella i Sant Wilmer.
1: La Cancianila, que tens allà a la redacció, li ha la felicitat avui.
0: Sí, sí, sí, li he enviat un missatge.
1: No, li manda un ram de flors.
0: Exacte. I qui fa anys avui?
1: L'Àlex Soler Castillo, 53. La Cristina Cintas Pinos, 50. En Jordi Muñiz Palmero, 48. En Marc Fombona Serrador, 35. L'Arnau Moré Soler, 36. L'Ester Castanyeda Massaguer, 47. En Pere Forté Xuncà, 61. I la Maria Juan Labarta, 70. I ahir dissabte va fer anys la Carme Fabregà Viadé, 45, i la Roser Bayo Comí, 35. El dia 28, en Juli Ortiz Pérez i l'Ester Pulido Mestres també van fer anys. I el dia 29, la Rosa Moner, en Quico Mas Ferrer, la Roser Maresma Caselles i una persona apreciada, Antoni Barratxira.
0: Fundador d'aquesta casa.
1: Un dels fundadors d'aquesta casa.
0: Correcte.
1: Exacte. I el dia 1, demà, sí, demà, dilluns, dia 1 de juny, l'Anna Vilés García fa el seu aniversari, igual que la Dolors Díaz Bofill i la Montse Bea Pigrau. I dimarts, dia 12, la Teresa Terrades Iglesias i la nostra bona oient i amiga Rosa Alsina Rosselló, que en fa 92.
0: Molt bé. Doncs fantàstic. Felicitats a tots i a totes. Mira, avui fa 37 anys en Pablo Alborán. El terror de les nenes.
1: Terror, sí.
0: Però canta bé, eh?
1: Canta bé.
0: És un noi que canta molt bé.
1: És que no, com que no he pogut anar a cap festival seu, perquè...
0: No, però sí, sí, ja t'ho dic jo, que canta bé. De fet, vaig tenir ocasió de saludar-lo ara fa un parell de mesos.
1: Ah,
0: i una persona molt, molt agradable i molt preocupada per l'actualitat, etc. Doncs en Pablo Alborán, avui fa 37 anys, i ens envia aquesta cançó, que és un èxit total d'ell, que es diu Te echado de menos, Toni.
1: A veure,
0: a veure, a veure.
1: Ah, té música i tot.
0: Home, t'ho diràs.
1: No, no és d'aquests que canta només amb el baix i el bateria.
0: No, no. Canta bé, canta bé.
1: Canta una mica melòdic.
0: Fins ara, Toni.
1: Fins ara.

0: está.
1: Muy bien.
0: Iremos. Muy ya bien. Iremos allá. Bueno,
1: Pues Ana María, esto... muchísimas gracias por explicarnos esta, esta anécdota que no olvidará nunca, ¿eh? Esto no lo olvidará.
0: ¿Es
1: que no?
0: No, porque yo ya le digo, a mí me llaman y yo pues contesto y si puedo hacer algo que sea a mi alcance, que no hay nada a mi alcance, porque todo esto, pues claro, tiene que ser. Porque yo cuando tuvimos la reunión en la Generalitat, el señor Nadal, le dije, mire, que esto es una necesidad. Y me comentó, usted no se preocupe, que yo ya he dado, no, que tome nota la secretaria y ya verá cómo esto se llevará a cabo.
1: Muy bien. Bueno, crucemos los dedos, y a ver si es verdad. Ana María, muchísimas gracias, Ana María.
0: De nada.
1: Venga,
0: que
1: un beso.
0: Vaya bien.
1: Adiós, gracias, adiós, adiós.
0: Adiós.
2: Radio Arenys. Et mareges sovint? Sents vertigen o inestabilitat? No deixis que aquests símptomes limitin el teu dia a dia.
3: A Més que Salut, oferim serveis de fisioteràpia i osteopatia amb una unitat dedicada a la rehabilitació vestibular.
2: Amb tecnologia d'última generació, tractem patologies com el vertigen posicional, la migranya vestibular o la malaltia de Menier, amb un enfocament personalitzat que garanteix resultats efectius.
3: Visita'ns a Arenys de Mar, al carrer d'Ana Maria Rebell 3. Truca al 93 792 3682 o segueix-nos a les xarxes socials @mésquesalut.
2: Més que salut.
3: Recupera l'equilibri i millora la teva qualitat de vida.
1: Dos quarts i un minut. La setmana passada us vam explicar el cas de les ferides que va patir una nena de 10 anys al pati de l'escola Joan Maragall quan li va caure una porteria de hockey a sobre d'una mà. Li va esclafar dos dits i va resultar ferida en aquests dos dits. La nena s'està recuperant de les ferides, ha tornat a l'escola i m'expliquen que avui torna a competir en el ball. Recordeu els qui vam sentir l'entrevista al seu pare, que deia que una de les penes que tenia aquesta nena és que, a banda de les ferides, etc., és que havia estat entrenant durant tot l'any per ara, el mes de maig, fer les competicions de ball. Ella participa en el tema del ball. I que s'ha hagut de perdre aquestes competicions. Justament, el grup en el que ella balla va quedar la setmana passada primeres i segones, o sigui, primeres classificades i segones classificades en diferents categories. I amb aquesta pena que la nena tenia, li va demanar al metge si podia competir, malgrat la ferida que tenia. I el metge la va autoritzar i avui la nena està competint. I li desitgem de tot cor que pugui guanyar o que pugui almenys gaudir d'aquesta competició després de l'esforç que ha tingut durant tot l'any d'entrenaments. Bé, doncs, com us dic, us vam explicar el cas d'aquesta nena que va quedar ferida per aquesta porteria de hockey que estava col·locada irregularment, com ens va explicar el regidor d'Esports, Pau Moret. Aquestes porteries mai haurien d'haver estat aquí perquè s'havien de retirar un cop el club de hockey les fa servir en horari extraescolar, en horari de la tarda. Però, segons hem pogut saber, des del mes de febrer de 2025, fa més d'un any que la direcció de l'escola havia demanat que es retiressin i no es retiraven. Finalment s'han hagut de retirar justament arran d'aquest accident. Per tant, podem concloure que aquest accident es podia haver evitat. De tot això, durant aquesta setmana, la direcció de l'escola ha volgut replicar el que va explicar sobretot el pare d'aquesta nena. Jo particularment he estat parlant amb la direcció de l'escola i els hi vaig oferir una entrevista perquè elles poguessin explicar la seva versió. Van declinar fer aquesta entrevista i han volgut fer un comunicat gravat que ara emetrem i que podreu escoltar tot seguit.
4: Bon dia, som l'equip directiu de l'escola Joan Maragall. Jo sóc la Sílvia Gutiérrez, la directora, i m'acompanya la

0: Gemma, cap d'estudis, i la Bàrbara, la secretària. En primer lloc, voldria expressar que estem profundament dolgudes per l'accident que va patir una alumna del nostre centre per la caiguda d'una porteria de hoquei durant la franja del migdia, la franja del menjador. Lamentem sincerament aquest fet. Afortunadament, l'evolució de la nena és favorable. Està assistint a l'escola i, de mica en mica, va reprenent les seves activitats habituals. Com a directora de l'escola, sóc la responsable de qualsevol fet que passi al centre en horari lectiu i vaig actuar com a tal, assumint les meves responsabilitats. Des del primer moment, la nostra prioritat va ser atendre la nena i acompanyar-la. Personalment, vaig estar amb ella des que es va produir l'accident, la vaig portar al CAP i vaig estar amb ella mentre li feien les primeres cures, fins a l'arribada dels seus pares, vetllant perquè rebés l'atenció necessària en tot moment i donant-li el meu suport. Dit això, i en relació amb les manifestacions emeses durant el programa El Dominical, del passat 24 de maig, considerem necessari fer alguns aclariments davant determinades afirmacions que es van exposar públicament i que no reflecteixen la realitat dels fets ni de les actuacions que s'han dut a terme des del centre.
1: Des de l'inici dels fets, l'escola ha actuat amb responsabilitat, transparència i seguint en tot moment els protocols establerts pels serveis territorials i la inspecció educativa. També es vol recordar que, en casos d'accidents escolars, els centres públics de primària fins a segon de l'ESO actuen sota el marc de la sanitat pública i els protocols oficials vigents. El burofax rebut va ser contestat en un termini de 48 hores, donant-hi resposta de manera formal i ajustada als protocols establerts. Des del primer dia dels fets es va activar el protocol corresponent, es va registrar l'informe de l'accident i aquella mateixa tarda es va contactar amb l'Ajuntament, tant amb el regidor d'Esports com el regidor d'Educació, per demanar amb caràcter urgent la retirada de les porteries, amb l'objectiu d'evitar que es pogués produir cap altre accident similar. És cert que aquestes porteries ja havien d'haver estat retirades des del febrer del 2025, quan es va demanar a l'Ajuntament i no ha estat així.
2: Entenem que situacions com aquesta generen emocions, preocupació i la necessitat d'explicar vivències personals. Per aquest motiu, només demanem que, en futurs espais informatius, es pugui contrastar la informació i donar cabuda a totes les parts implicades, especialment quan es tracta de qüestions sensibles que afecten a famílies, professionals i tota una comunitat educativa. Des de l'escola, la voluntat continua sent actuar amb respecte, responsabilitat i serenor, prioritzant sempre el benestar de l'alumnat i contribuint a gestionar aquesta situació amb la màxima sensibilitat i prudència. Moltes gràcies.
3: Bé, doncs aquesta és la versió gravada per part de la Sílvia Gutiérrez, que és la directora del Joan Maragall. No han acceptat fer una entrevista. En tot cas, a mi m'hauria agradat poder-los preguntar i repreguntar sobre el que han explicat. Però torno a dir, aquí el tema de fons no és... Si la directora de l'escola va actuar millor o pitjor, si no, aquestes porteries, com ja vam explicar la setmana passada, no havien d'estar aquí i aquest accident es podia haver evitat. I la bona notícia és que la nena de 10 anys torna a competir i avui està competint després d'un any d'entrenar en aquesta competició de ball. La setmana passada les seves companyes... ella no les va acompanyar, però van quedar primeres i segones en diferents categories. I ara ella intentarà també aportar el seu granet de sorra. També m'expliquen que segueixen a l'escola i que bé, que tot això esperem que quedi en un ensurt. Li estan fent el tractament mèdic i sembla que evoluciona correctament. 12:37, la tribuna política s'enceta ara mateix, sonarà la sintonia... A veure com és la sintonia. Sí? Molt bé. Doncs la tribuna política avui amb Junts per Arenys, i és aquí... Bueno, només falten
4: dos dones.
3: Dos dones. L'alcalde Sanis Fors, bon dia.
5: Bon dia.
3: Pau Moret, bon dia.
6: Bon dia.
3: En Xavi Navarro, bon dia.
7: Bon dia.
3: Domènec Massuet, bon dia.
8: Bon dia.
3: Agustí Ferrer, bon dia.
9: Bon dia.
3: Cristina López, bon dia.
10: Bon dia.
3: I Ramir Vidal, bon dia.
11: Bon dia.
3: Enllaço amb això últim, amb aquest tema de l'accident. La setmana passada vam estar parlant amb en Pau Moret i hi ha hagut alguna novetat? Podem aclarir alguna cosa més? Heu pogut parlar amb el club de hoquei? Què podem dir?
4: Bé, la millor notícia és la que acabes de dir, que la nena ha tornat a competir, per tant això ja vol dir que estem recuperant la normalitat. Amb el club de hockey, doncs, de fet, ja no s'ha tornat a parlar perquè al final ja es va prendre la mesura de retirar les porteries i entenc que ja per la propera temporada ja buscarem una alternativa, no? I no he pogut escoltar les declaracions de la direcció de l'escola, però al final del que es tracta és que hi hagi una entesa entre tothom i a mi sí que em va cridar una mica l'atenció, no? Que sí que aquest pare digués que l'escola no estava fent res al respecte, quan realment jo la versió que tenia de la part de l'escola és que sí que estaven aplicant les mesures oportunes. Ja sabem que l'administració té els seus procediments, a vegades no pots dir una cosa abans d'hora per no dir una cosa que et pugui comprometre, yeah. I bueno, sobretot el més important és que tot s'aclari, que tiri endavant i que la nena estigui bé i que tot continuï.
3: Una de les coses que ha dit la directora és que elles van enviar dos mails al gener i al febrer de 2025 demanant que es retiressin aquestes porteries i que no es van retirar fins ara després de l'accident.
4: Gener 2025.
3: Gener i febrer de 2025, sí.
4: Bueno, en aquell moment, si es van enviar aquests mails, evidentment doncs, hauríem actuat i sí, recuperaré, miraré a veure on es van enviar aquests mails i evidentment nosaltres, a la mínima que hi ha alguna petició d'aquest estil, o accedim a el que ens estan dient o preguntem per quin motiu s'ha de retirar aquest material i posem mesures. Entenc que si es van enviar aquests mails i les porteries van continuar allà és perquè vam parlar i vam trobar una solució intermitja, que és com et vaig comentar la setmana passada, que les porteries havien d'estar lligades i recollides en un lloc concret. Si això es deixa de fer, doncs clar, nosaltres tampoc estem allà cada dia per veure si això s'està fent correctament o no. A la que ens comuniquen una incidència, intentem resoldre-la i si s'han de retirar, com ha sigut aquesta vegada, es retiren.
3: Ja. I ara aquí, què més? Perquè el pare tenia ganes de denunciar, de fer una reclamació. Això qui se'n fa càrrec? Perquè la directora ha dit que en matèria de salut és la Seguretat Social. Però, clar, si hi ha una reclamació més enllà, això haurà de ser una assegurança, no?
4: Al final, una mica també el que vam comentar la setmana passada, si al final la responsabilitat és del departament, és de l'escola, és del menjador o és de l'Ajuntament, nosaltres cada 15 dies a les juntes de govern, el departament jurídic ens diu, mira, hi ha hagut això, aquest incident, aquesta persona remana aquesta reclamació, s'ha d'acceptar. I nosaltres políticament ni esportivament, evidentment, ni decidim ni deixem de decidir. Ens ho comuniquen i són uns temes jurídics que ja es determinarà. En aquest cas, per mi són coses secundàries. L'important és que la nena estigui bé, que no torni a passar i després a partir d'aquí les responsabilitats ja es depuraran i el que calgui.
3: Doncs a veure si posem les coses, no? Perquè els accidents passen. Això, sí. En fi, no estem ningú lliures de que un accident passi. Però fa especialment ràbia si un accident es pot haver evitat, sí. No? Si podíem haver evitat que aquesta nena passi, aquesta nena passi aquest mal tràngol. Però vaja... Bueno, seguirem, perquè l'Agustí Ferrer, que és el regidor d'Educació, suposo que ha estat informat també de tot això, no?
5: Sí, a més, tinc la gran sort, com sempre, que les direccions de les escoles entenen el dia de tot i vaig fer un seguiment exhaustiu de com va anar tot i sabia des del primer moment els burfars que van arribar, quin dia van rebre l'escola, quin dia van respondre. La directora, com sempre, la Síria Gutiérrez, també informa molt de tot i ens té informats a l'Ajuntament. I estava molt al cas i, a més, públicament he dit que les escoles de l'Arenys de Mar tenen una gran sort que són servidors públics i sempre estan al 100% amb l'alumnat i amb les famílies. Jo estava molt tranquil·la en aquest aspecte perquè sé que s'havia actuat bé.
3: Ja. Per cert, ara que... Tinc molts temes, alcalde, però com que ara el tinc a tiro al regidor d'Educació, m'he mirat les llistes de sol·licituds d'inscripció a les escoles Bressol, que en tenim dues, aquí tenim el Maricel i els Colors, i he vist que en les inscripcions de nadons... vaig al Maricel. En les inscripcions d'infantil 0, que és de 0 anys, per entendre'ns, hi han 16 places ofertades, però només 7 sol·licituds. És a dir, quedaran sense cobrir 9 places, segons aquest document, que està penjat a l'Ajuntament. I en infantil 2... hi ha 14 places ofertades i només 5 sol·licituds. Per tant, s'obren 9, també. En el Maricel, els nadons hi ha 8 ofertades i 8 sol·licituds, aquí fem salat, i a infantil 2 hi ha 14 ofertades i 11 sol·licituds, per tant, en sobren 2. Això és perquè no neixen nens, no? O per què és?
5: Tenim que dir així, però pensa una cosa, que estem a principis d'any, després a partir de... Clar, nadons és una franja d'edat molt complicada de preveure l'ocupació de places, justament per això, perquè no saps que els que neixeran d'aquí a final de curs del 26-27.
3: Però és que en sobren moltes, eh? Els colors, 18. I el Maricel en sobren 7.
6: Sobren poques.
3: Sí?
6: Perquè ja sabrem a què ens passarà, que ara, un cop comença el curs, ja no tenen prioritat els Arenys de Mar, se'ns omple d'altres llocs, i després, el mes de gener i febrer, les famílies, quan tenen els nens que tenen 2 o 3 o 4 mesos, doncs no tenim lloc, perquè com que les hem tingut buides i la llei et permet que els pobles veïns puguin venir, després ens passa com fa 2 anys, que teníem protestes dels pares, que faltaven 8 places i els tenim ocupades de gent de fora.
3: Yeah.
6: Perquè la llei et diu que primer la gent... Quan...
3: És a dir, primer són els d'Arenys i si no cobreixes, llavors s'obre a tothom.
6: Clar, llavors, com que la gent tenim bona fama amb les escoles bressols municipals, ens venen dels pobles del redor.
3: El que em vol dir és que no vol dir que, amb aquestes dades, l'escola estigui mig buida.
6: El gener estarà, aquests nadons estarà tot ple.
3: A tot
6: tant ple. Si no ens ho demanés ningú de fora, com si ens ho demana d'aquí. I si tenim majoritàriament gent de fora que ens ho demana, ens farà alterar en places a partir del febrer.
5: Sí, pensa una cosa, que estem en la prescripció. D'aquí a la matrícula podem variar una mica les dades. Uh-huh. I després hi ha un tema molt important que vull destacar avui, i és que si no omplim, això és fantàstic. Per què? Perquè justament ens permet una ràtio més, com cal, per poder atendre l'alumnat. Perquè estem ara amb unes dades molt sorprenents, i és que hem baixat la ràtio a I3, i ara en aquest moment la ràtio d'I3 aquí ara estem ara pel 26-27 està a 18, i tenim I2 a 20. Curiosament, no? D'aquesta manera, és la part bona de que no s'omplin les places, que podem baixar la ràtio.
3: Val. Doncs aclarit queda. És a dir, no quedaran pupitres per omplir.
6: És com el casal d'estiu, que estem a punt de tancar d'èxit i ja que no queden... Vam començar el dilluns, aquesta setmana, el dilluns 25, la gent al casal d'estiu, i pràcticament està tot ple. Tots els cursos, per totes les edats, tot.
3: Però m'ha semblat que s'ha allargat una setmana més la inscripció.
6: Ja fins a la setmana que venia, però
3: divendres.
6: Queden molt poques places i no totes les places.
3: Val. Per tant, anem bé, Key.
6: Anem molt bé.
3: Va, ara anem al tema. Anem al tema perquè tinc coses per preguntar-li sobre el tema d'aquest semestre, que és el tema de la brossa.
6: Sí.
3: La setmana passada vam pogut comprovar i ho vam ensenyar que l'APP aquesta que els usuaris tenim per comprovar si fem bé les coses o no funciona. Bueno, vostè mateix ho va reconèixer en un ple que vostè li diuen 0 a l'orgànica quan vostè fa bondat i treu bé la brossa, no? Aquí què està passant, alcalde? Perquè ja no només això, sinó, per exemple, sortia que, en el meu cas i altres persones, l'última entrada sortia l'1 de gener de 1970, previ a la creació d'internet, amb la qual cosa, home, som pioners, però no tant. Ara sembla que s'ha canviat i ara queda clavat el 18 de maig. Ha passat 15 dies, però, bueno, ens estem acostant a la data d'avui. La gent s'ha de preocupar perquè, és clar, això, més enllà de la brometa de si és el 70 o no, és important que la gent li surtin bé les vegades que treu les escombraries per tenir la bonificació o per no patir el recàrrec del 40%, no? Això, com ho tenen, alcalde?
6: Jo he parlat amb la gent de la regidoria i estan en contacte amb aquesta empresa. Una, no han de patir, ja ho vaig dir-ho. Dos, en el meu cas, per exemple, el meu cubell no estava associat a mi, no sabem a qui estava associat, però ara, doncs, des de que ja el vam associar, si he tret en 10 dies 4 cops, doncs ja tinc els cops, per tant, jo ho tinc bé. Recordar El més important de tot és que la gent es baixi l'aplicació per poder-ho comprovar. No sé a data d'avui, el dia del ple hi havia uns 800 i pico, data d'avui no ho sé, però també em van dir que miraríem uns còmputs si és que no, si és que hi havia ara unes errades o que no ho estàvem fent bé, que la gent miraria, a partir de que tot es quedi clar, que miraríem per tempos, perquè si algú que li sona, que li surt que durant un mes no ho ha fet mai, o que després sempre surt que cada mes ho treu quatre cops al mes, com a mínim, doncs es computarà aquesta cosa. Per tant, jo, pel tema de... el tema de no tenir la bonificació no em preocuparia, perquè molts sí que ho tenen, eh?
3: Ja.
6: Molta gent, però, sí, sí.
3: Sí, però ara imagini's, gent que diu, no, jo ho faig bé regularment, i a més gent que ho fa bé des de fa 15 anys, perquè Arenys, ara s'ha aplicat el porta-porta a tot Arenys, però hi ha molts veïnats d'Arenys que fa molts anys que...
6: Sí, és que vull dir, el 70% de la població arenyenca ja estava fent el porta-porta abans del mes de gener,
3: efectivament.
6: Des del 2011.
3: Llavors, aquests veïnats que fa molts anys que ho fan, no els hi estan recollint bé aquestes dades. Arribat al punt en què... no et bonifiquin perquè resulta que l'APP no t'ha recollit bé les dades, o ja el colmo que seria et farem un recàrrec del 40% perquè l'APP et diu que no està. Aquí qui tindrà raó? L'operari d'Acciona que et marca o no et marca, o el veí?
6: Normalment el veí, però si hi ha algú que no li ha marcat mai... A veure, tots els veïns, escolti, si algú faig... és anar a reunions amb veïns i tot. Mm. Porto 450, perquè cada vegada que fem una reunió en una escola, apuntem el número del... i anem pel 450. Cada escala sap perfectament, a dia d'avui, qui és el veí que no ho fa. I t'ho diuen. I et diuen les hores que surt, i els dies que treu la bossa, i on te la posa. O sigui, els veïns ho saben tot. El que passa és que no es volen enfrontar amb el seu veí, tot i que hi ha gent que s'hi enfronta, eh? Hi ha gent que passa de tot. Per tant, sabem perfectament qui ho està fent bé ja, els veïns, i jo crec que això d'aquí a que hem de computar que serà a partir de l'any que ve, aquests 6 o 7 mesos, ho tindrem tot resolt.
3: Ja.
6: També va haver-hi un problema al temps de canyelleres, ara ja està tot arreglat, ja es van comprar, perquè resulta que aquestes canyelleres cada 15 segons, si no detectaven un cubell, es desconnectaven.
3: S'apagaven
6: i tu tenies que connectar. Ara ja són 2 minuts. Per tant, s'entén que en 2 minuts ja cada vegada doncs tu ja... és impossible que tu no trobis un cubell en 2 minuts.
3: És possible que tinguem un conflicte per això a final d'any, o... si vostès detecten que això no ha anat del tot bé aquest any, diguem, bueno, doncs vinga. Bueno,
6: ho hem de veure. Home, estic segur que hi ha gent que no vol, aquest 10% que no vol fer el porta-porta, que tira bosses quan no toca. Tenim gravades gent que surt amb passamuntanyes, amb bufandes, amb aquesta calor que fa.
3: Què diuen?
6: Amb guants, perquè no els hi reconeguis les mans, i tira la brossa. O sigui, hi ha gent que està absolutament malament del cap, eh? Per fer aquestes coses. O sigui, hi ha gent que va... Tenim que fer un vídeo de l'horror de la gent que es vesteix com si estigués a ple hivern, amb bufandes... Això aquesta setmana, eh? Tinc, justament, li diré el lloc, tinc unes gravacions del Pla dels Frares sortint amb guants aquesta setmana, bufandes, unes això que porten els joves així, que a més
3: les caputxes,
6: no saps si ets home, dona, jove, gran, no ho veus, van tots guardant. Dic, mira que seria més fàcil reciclar que no posar tota aquesta roba perquè perds més temps, eh? I ho tiren allà i fan així, encara volent dir, toma allà, doncs això, aquesta setmana l'hem enganxat 2 cops. Com que tenim, farem, com que són 2 rutines, ara anirem a veure aquest senyor.
3: Déu-n'hi-do.
6: O senyora.
3: Déu-n'hi-do, però... que no paguin justos per
6: no
3: pagadors. És a dir, que...
6: també hi ha molta gent que ja... o sigui, a dia d'avui ja podem veure que hi ha gent... aquesta última reunió que vam anar de Duedes, doncs hi havia uns senyors que ja havien arribat al mínim.
3: Ja.
6: Hi ha gent que ja ho tenia.
3: Hi ha d'altres que m'arriba que, malgrat fer-ho bé, no els hi marca.
6: Bueno, estaria bé que truquessin a la...
3: Sí, sí. M'han dit que han enviat mails, que ara estan enviant mails cada dia.
6: Bueno, jo... diré que les 5 persones que estan als residus i a producció econòmica estan, contesten a tothom i la gent està molt contenta. Molta gent que rep moltes felicitacions, eh?
3: No, sí, no ho dubto.
6: Molt, i estan a full tot el dia. La veritat és que...
3: Parlem d'aquest contenidor nou que ha aparegut a Duedes, que és un contenidor només per orgànica, que s'obre només a les tardes, i que ha creat una certa controvèrsia perquè hi ha altres veïnats que diuen, pues em poso a mi també. Això, i que a més, per cert, les instruccions estan en italià i en anglès.
6: Perquè l'empresa és italiana i ja, però... era des d'Itàlia, de moment, això.
3: Però podríem posar-ho una pegatina...
6: Però, com els... però jo ho entenc. Hi ha una gent que tot... Ja ho veuen, les xarxes socials sempre són els mateixos que es dediquen a sabotejar i a despreciar i a mentir sobre les coses. Una, fruit no de la improvisació, com li agradarien als alguns, perquè alguns porten 40 anys a l'Ajuntament i han fet menys reunions amb els veïns que jo en 4 mesos. Fruit de la reunió amb els veïns, uns ens vam adonar que llocs densament poblats i sense vorera era una injustícia que passessin veïns del, per exemple, del carrer d'Ueda 59-61 hi ha més de 30 vivendes i no tenen zero vorera. Per tant, els veïns del 58-60 es tenien que menjar tota la brossa del 59-61 i també del 57. Els veïns del 52 a Duedes, que era el que antigament era el Can Laie, es tenien que menjar els veïns del 51, 53, 55 que no tenen vorera. Llavors, no és que siguis altament molta població, és que al no haver-hi vorera hi havia... Havies decidit, els veïns, que no tenies penjadors, havies decidit que en un cantó posaves les fustes, però tenies els penjadors dels veïns de davant. I, per tant, els veïns de davant travessaven el carrer i a la teva porta i a la teva finestra, el mateix que li passa a Duedes 34, el senyor dels baixos del 34 i del 36 es menjaven la brossa de Montserrat, el que gira, i de Duedes UB, UC, UA, el 3, el 5, el 7, el 9 i l'11. Per tant, aquells veïns em deien, no podem, perquè és que no és que tinguem, és que ho tenim tot a un metro de casa. Per tant, és això, les ecoisles, que són unes... Són, en tenim tres, una pels veïns de Duedes, aquesta de part de baix del 34, i dues justes allà. Aquestes illes són només per aquests veïns, van amb la mateixa targeta, tenen un xip que no tenen el xip, se'ls ha fet que puguin anar aquí, i s'obre de 8:15 a 10:45, els mateixos dies que hi ha l'orgànica.
3: I si no és un d'aquests veïns, no s'obre.
6: No s'obre. Si no és d'aquests veïns, no s'obre. I si vas a les 7:20, tampoc s'obre. I si vas el dilluns, el dimecres...
3: Quan no toca, tampoc s'obre.
6: Tampoc s'obre. Jo he estat les 3 hores allà, el dimarts i el dijous. I tothom ho ha fet superbé. I la gent agraïda posen el seu cubell verd a la fusta i ho posen el marró allà. Ho important és que aquella gent, ho hem d'entendre, hi ha gent, per exemple, Torre d'Arenys o Edifici Portinyol, són gent que fan amb cubell comunitari, altres, amb, i això també ho posarem a Sagrada Família 6, és aquest bloc on hi ha 16 pisos, que van decidir posar-ho a Horta Matanzas. Està molt bé, però clar, qui es menja la brossa de 16 blocs per 4 són els veïns de davant clar. Del 10, que davant de casa seva tenen això. És just? No. I és prou injust tot, doncs, que tinguis que tenir la brossa o que tinguis que tenir uns penjadors o aquestes coses, doncs ara, a partir d'ara, allà, quan ens arribi, ja la tenim, però com que som novedosos, no és, en tota la península no ho ha fet ningú, l'empresa aquesta d'Itàlia ho porta en una fira que hi ha la setmana que ve, no l'altra, a Madrid, i la porten com a mostra.
3: Per tant, és una solució que es podria aplicar en altres llocs on hi ha aquest conflicte.
6: Allà, aquí. Aquí és on ja vam pactar, perquè enteníem que no... Que no hi ha, el que no podem consentir és que hi hagi gent que són 64 vivendes i que aquells no vegin la brossa que generen perquè la tenen en un cantó d'un carrer que també és la seva façana diguéssim sense finestres i ho veuen els veïns. Els altres no hi ha, no hi ha, hi ha una, hi ha altres solucions però aquestes no. I per tant, és que jo crec que hem millorat. Jo no té res a veure les primeres reunions que van fer el Calissai amb les primeres reunions que van fer com ara, jo porto blocs que he anat 3 i 4 vegades, no té absolutament res a veure. La gent està mitjanament contenta. No hi ha ningú que hagi conegut que digués, jo estava a favor del porta a porta i ara he estat en contra. Ningú. Conec molta gent que em diu, jo estava absolutament en contra i ho veig bé. O gent que em deia, tenia dubtes de com funcionaria. Funciona amb problemes? I tant. Però, clar, el que no podem pretendre ara és que ens molesti una bossa verda, tres bosses verdes, tres bosses orgàniques deixades a mala hora, a les 12 del migdia, i que abans teníem, des del xifrer fins amunt, 120 contenidors plens de bosses, de rebuig, de tot, i allò ara no ho vèiem. I ara aquelles tres... Ara et fa un mal als ulls aquelles tres bosses. escolti'm, la part que va del allà on hem fet ara el porta a porta, la recollida selectiva estava al 39% amb contenidors, i ara està al 80% com la part de baix. Per tant, ha pujat un 41%, i això és el fruit dels aranyencs i aranyenques, d'un esforç i de molta feina per part de la regidoria i d'aquest alcalde que s'està, bueno, matxacant amb els, d'anant a parlar.
3: Sí, però aquí per mi, el problema, més enllà dels incívics, que aquests ja els enganxareu, si cal, és la gent que ho fa bé. Per exemple, ens estan dient, jo vaig enviar un correu electrònic la setmana passada, dos dies seguits, i encara no me l'han contestat. La setmana passada.
6: Jo tinc constància que contesten a tothom, que encara no han pogut aquesta setmana, però escolti'm, la setmana...
3: No, i una altra persona diu, a mi em diu que he tret tres vegades la brossa i la trec cada dia, quan toca, diu, la xifra no canvia en l'aplicació.
6: Doncs que...
3: Clar, no, aquí el tema, no sé si m'explico, alcalde, és que els incívics seran incívics tota la vida, però els que ho fan bé, que puguin portar, que els hi puguin portar un problema, malgrat fer-ho bé, tot aquest sistema de control i tal, que no registra bé allò que un fa bé.
6: En tot cas, al igual que les targetes, són 8.500 vivendes, van haver-hi 200 targetes que no van funcionar al començament i que ara ja no ens n'heu oblidat i que semblava que a tothom li anaven malament les targetes, són 200, doncs potser, doncs igual, hi ha un tant per cent doncs que no ha sortit, ho estan solucionant. Són temes tecnològics que porta una empresa, que l'empresa Acciona ha contractat i que, per tant, jo espero que ho vagin solucionant aquestes coses. A mi m'han solucionat, però la gent...
3: Home, si no li solucionen a vostè, ja...
6: A mi m'han solucionat perquè el meu cubell no estava. Per tant, jo vaig agafar el meu cubell, vaig anar a l'Ajuntament i resulta que no el tenien associat. Doncs me'l van associar i a partir d'aquell dia, doncs jo, cada vegada que baixo, perquè a més baixo, perquè a més a casa meva som cinc, doncs ho fem. I tinc que dir-li, ahir que era dissabte, que és el que deia, majoritàriament la gent té tres dies d'orgànica, vam posar aquest quart dia després de les reunions, els dissabtes es fa servir molt poc l'orgànica. Ahir, baixant per la Riera, a les 12 del vespre, perquè vaig acabar a les 12 de fer d'actes, no hi havia cubells, no hi havia brossa, no hi havia cubells. Per tant, hem de mirar-nos a l'esforç aquell que ho volem cada dia, però resulta que el dissabte ja és un dia que és que hi ha molt poca recollida. No, la gent no baixa l'orgànic el dissabte.
3: Ens pregunta un veí, diu, ens vam baixar l'APP i ens demana un número per registrar-nos. Sí. Pensàvem que seria el número de la targeta, però no ho és. Quin número és el que s'ha de posar?
6: Em sembla que t'envien en el correu, ho envien, eh?
7: Sí, per mail.
8: Sí, per mail. Tu, que una vegada has registrat amb el mail teu, tu llavors reps un codi...
3: En el mail.
8: Un codi, i el que fiques aquell codi ja està allà dintre de...
3: Va.
8: Sí.
6: Tot i així, també, si no li surt, doncs que fa un... a la regidoria i truquen.
3: I a una altra persona, la Montse, diu, home, les instruccions en italià les podríem posar també en català.
6: A veure, acaba d'arribar d'Itàlia, posa esquerro, dreto. Jo ho entenc, eh? Jo ho entenc. Esquerro o dreto? Tu poses la targeta i t'espera, et diu bona tarda o bon dia i et diu esquerro, dreto. Ja ho posarem, esquerra o dreta, però de moment era això.
3: No, diu, se usi la tercera premi lipulsante.
6: Quan vostè posa la targeta, quan un posa la targeta...
3: Sí, ja ens ha fet la traducció en Toni Pardo, que és un poliglota.
6: Tu quan vas això, apretes... Al igual que, a més, estan... És que aquesta ecoisla petita és el mateix que les àrees d'emergència que tenim repartides per tot el municipi. El mateix, i la mateixa posa en italià, eh?
3: Avicina la tercera.
6: Sí. La gent el que vol és apretar el botó i que li posin si obre la porta dreta o esquerra. Posa esquerro, dreto.
3: No, esquerro, dreto no posa, eh?
6: Esquerro, dreto.
3: No. Sí. Posa apri l'esportela, introduci i futi i ciudi l'esportela.
6: Quan tu poses la targeta, surt i s'obre la targeta, allà hi ha una... i et posa dreta o esquerra i et surt un botó vermell per tu saber si has de botar el tros dret, que és el que fan primer, que a més es combinen, si un fan dreta, esquerra, perquè la gent tiri en el cubell corresponent i no s'ompli només un.
3: Per cert, aquest veí que diu que no li reconeix la... Diu no han enviat cap codi en aquest, o sigui, no li han enviat el codi en el mail.
7: Mira, reps un correu, no repli, codi APP Residus Arenys de Mar. I aquí, si sí, pot ser que el tingui a la bústia d'indeseados o una cosa així, perquè l'he recuperat. A mi em va arribar el 14 del 4 del 26, que a més és quan se m'ha congelat la data de l'aplicació, que dius que era els anys 70, i ara el tinc 14 del 4 del 26, i això, reps un correu que mirin que no el tingui a la bústia.
3: El 14 d'abril és una data assenyalada.
7: El 14 d'abril.
3: Els més vells del lugar saben què és el 14 d'abril. Doncs, a poc a poc, no? Ja veurem.
6: L'important és que majoritàriament la gent ho està fent bé.
3: Sí, sí, però... Ja, en fi, no insistiré, però hi ha una sèrie de gent que ho fa bé i no li reconeixem que ho fa bé. Aquest és el tema. Va, ara fa una estona he parlat amb l'Anna Maria León, està molt contenta perquè va venir la consellera Sílvia Paneque i li va dir que a finals d'estiu ja hi haurà un bus directe d'Arenys a Can Ruti. I vostè, divendres, es va reunir amb els alcaldes d'Arenys de Munt i Canet per també parlar del bus directe a Barcelona. Aquesta reunió, que és per ajuntar-se, per anar juntament a la Generalitat a reclamar-ho? O...
6: A veure, jo vull que quedin clar les coses, eh? La senyora Anna León és la que ha començat tot això. Sense la seva reivindicació, no es ve tirat endavant, no dic-ho de Barcelona, però sí-ho de Can Ruti. Però la senyora León... ha anat de la mà a partir del primer mes amb aquest ajuntament, que l'hem rebuda, que li hem fet totes les fotocòpies, que li hem presentat l'alcalde d'Arenys de Munt, que junts al mes de maig va presentar al Parlament de la Generalitat que es pogués una resolució al Parlament per poder anar a Barcelona i a Can Ruti, que el van votar tots els partits del Parlament, menys el PSC, que va votar en contra, que se'l va obligar, perquè no tenia, com que els altres ho van fer-ho, a 6 mesos per donar una resolució, que el mes de desembre no ho havíem fet i vam tornar a demanar la resolució des de Junts, que hem anat, que aquest alcalde ha trucat als alcaldes de Llavaneres, de Sant Vicenç, de Caldetes, per fer la reunió que vam muntar allà, que quan ha vingut la consellera, el Consell Comarcal com a alcalde, vam ser l'únic poble del Maresme que vam estar parlant de Can Ruti, i evidentment jo quan sento que diuen la senyora Anna León sense els polítics, perdonin, quan la senyora Anna León va venir a l'Ajuntament d'Arenys hi havia 1.000 signatures. Vull dir, ara sí, ara en tenim 30.000, però que no es pensin que aquí ens apuntem. Aquí hem treballat molt també. Ja li dic, sense la senyora... no haguéssim demanat anar a Can Ruti, perquè jo no havia sentit com a alcalde, ni com a aranyenc que sóc, una necessitat que la gent se sentís que volia anar a Can Ruti. Sí, millorar Mataró. I el tenir un tren, tenir un autobús que ja va a Mataró, que això es va aconseguir el mandat passat, això també ha fet molt. Jo fa 15 dies m'he reunit amb el Manel Nadal. Jo he fet reunions amb directors generals que l'he convidat amb ella allà. Vull dir... mirem-ho tot una mica en perspectiva. Quan jo vaig... La consellera Paneque, l'altre dia a Arenys, jo estic sentat a l'Ateneu i a mi em ve a saludar. Què tal, alcalde? Com
3: estàs? Sí, ho ha explicat ella, la senyora León.
6: Home, una mica de feeling, O sigui, no ens emborratxem tampoc d'èxit, O sigui, aquí, si la gent de Junts al Parlament no haguéssim fet la proposició, no em véssim presentada fa 13 mesos... El Partit Socialista no volia saber-ne res, Va dir que hi haurien pressupostos. Em sembla que no hem apretat gens. Tant de bo... L'altre dia estàvem negociant si aquest autobús que va a Can Ruti... Això m'ho deien a mi, a l'última reunió que jo tenia. Si serien... Millorem els de Mataró i de Mataró a Can Ruti, perquè de Mataró a Can Ruti hi ha 12 minuts, O si farien un autobús diferent, si seria nou, si connectarien amb no sé què, si faria una rotonda... Això m'ho deia a mi el Nadal. Per tant... la qüestió és que tinguem autobús.
3: Absolutament.
6: Que això hi ha sigut una persona, la senyora León, que ho ha començat, que sense ella això no hi seria, però jo de que els altres no hi som, home, els altres hem estat darrere,
3: No, però ella no ho ha dit.
6: No ho dic, ella no, pobra, aquesta senyora és superdiscreta, sí. I no diu res. Però altres veus, sent unes coses que hi ha, em torno com boig.
3: Una cosa és que en Ruti, que ho tenim mig solucionat, l'altra, que és anar a Barcelona, que el de Can Ruti, segons la senyora
6: Barcelona
3: León, són 2.000 persones. La de Barcelona són moltes més.
6: Barcelona ho tenim més... A veure, el que ens podria passar per anar a Barcelona és que Renfe n'és bé.
3: Bueno, sí, però
6: perquè no,
3: no
6: és el mateix portar 500 persones de cop que no 50. Que l'Ajuntament de Barcelona no vol més autocars de Pueblo. Això m'ho van venir a dir. Escolta, sí. estem cansats. La gent de Barcelona està cansada de que vingueu aquí amb autobús. Molt de voler sortir de Barcelona i després ara tots...
3: Ara li faré la broma al revés. Hauríem de posar un burot per entrar als de Barcelona Arenys. Llavors compensaríem.
6: Però em van venir a dir aquí, està molt malament, que malgrat Pineda, Sant Pol ja tinguin un autobús i vulguin consolidar la línia, sí que els ajudaran. Que nosaltres, que no tenim línia a Barcelona, no ens acaben d'estimar. Per això, que Canet, que no té línia, que no té doble línia, que no té una línia tampoc d'autobusos, ens va molt bé com AM, perquè es trenca... Clar, Arenys amunt ja teniu doble línia. Molt bé. Però, i Canet, què?
3: I també quan ve... diu doble línia, què es refereix?
6: Doble línia de tren. Nosaltres ens diuen, teniu doble línia de tren. Per tant, vosaltres no us cal l'autobús. Però clar, aquí Canet no ajuda amb aquesta
3: qüestió. I Mataró, que té 6 línies.
7: Bueno. No, però el tema... Una cosa són les línies de l'estació, l'altra vol dir que entre Arenys i Caldetes es poden creuar dos trens.
3: Sí.
7: En canvi, a partir d'entre Canet i Sant Pol, un dels dos trens ha d'estar a l'estació. I exacte, llavors el creuament s'ha de fer a l'estació.
3: I per tant, això afecta la freqüència.
7: Exacte, perquè tu tens un tren 2 minuts parat.
6: I això, doncs, la reunió va ser de dir, en aquest cas, Arenys de Mar i Arenys de Munt, anem a la una perquè les nostres necessitats són totes les mateixes. Canet té una necessitat especial perquè no té doble tren, perquè nosaltres tenim un tren cada 10 minuts amb hora punta i ells el tenen cada mitja hora, per tant, ells estan pitjor, queden aïllats perquè no arriben els de Sant Pol, els nostres no arriben, i per tant, tot i que és veritat que l'àrea de sanitària Canet li toca el seu hospital de referència Escalella i Blanes, resulta també que per temes importants oncològics també els deriven a Can Ruti. Mm-hmm. Per tant, que ells encara ho tenen més diversificat, perquè han d'anar a Blanes i tampoc tenen. Per tant, ens vam estar parlant el 3, a veure si podíem fer força els 3.
3: A veure. Regidor Domènec Marsuet, el veig més tranquil.
7: Bastant més, sí. Més tranquil i més content, eh?
3: Ja sap que...
6: Han de sobrar de temps i tot.
7: Bueno, no tan content, potser, però...
3: No ens vinguem a arribar, que diu aquell, eh? Però està més tranquil, em refereixo a les obres de la biblioteca, que estan a les Clarisses, les coses sembla que ara es veuen ja coses, i vam sentir en el ple que tenen, almenys oralment, el compromís que podrem entregar l'obra a final d'any. Mm-hmm. I que estan esperant el document escrit que ho certifiqui.
7: Exacte.
3: Això, inclús el vaig sentir en el ple que deia... I si no passa res, si no ens cau en fi, un míssil ucranià o rus, això acabarà a final d'any.
7: Sí.
3: Això serà així?
7: Sí, jo ho vaig dir. Ells tenen un cronograma, és una paret, el doble de gran de la paret que tens al fons, amb tots els industrials, totes les tasques, totes les fases, i ho tenen amb una data i realment... Jo no l'he examinat 100%, però quan mires un aspecte, dius, és realista, o sigui, el que diuen és el que es tarda, es pot complir. Amb això també el que fan és que se poden solapar industrials, és a dir, mentre un posa guix aquí, l'altre ja està pintant el guix d'allà més enrere, serralleria, estructura, tot això es va fent molt, molt ben solapat, diguéssim. I és veritat que fins ara el que prometia aquest cronograma ha sigut realitat. De fet, si algú s'hi acosta avui, veureu que ja aquesta setmana ja s'ha estat posant tota l'estructura de ferro del tercer forjat, diguéssim, ja la llosa de terra, forjat primer, el forjat segon, aquest segon forjat ja s'està fent, el forjat primer ja s'estava formigonant, perquè, com et dic, són tasques que es poden anar fent de manera solapada. I bé, de veritat, la veritat és que bé, l'obra avança a bon ritme.
3: I ara em poso, com que aquesta obra ha tingut moltes dificultats, toquem fusta, però els paletes i els lampistes ara no es relaxaran sabent que poden arribar a final d'any?
7: No, perquè realment arribar... No és allò que diguis, uf, falta mitja hora per la reunió, m'espero 5 minuts més al sofà. És, ostres, estic...
3: No puc descansar.
7: Estic a 5 minuts estic a 5 minuts d'arribar i em queden 4, o sigui...
3: No, li dic
7: em
3: perquè...
7: Em tocarà córrer, no caminar, em tocarà córrer.
3: Perquè ells tenien el 30 de juny com la data, no? I si ara tenen 6 mesos més, poden dir, bueno... Però...
7: No, bueno, o sigui, ells tenien 30 de juny per complir aquesta fase que havíem dit sempre, que era tenir l'estructura i l'envolupant que justificava el 30% de la sostenibilitat ecològica i tot això. Però amb això, però acabar l'obra sempre ha sigut... Sí, nosaltres anàvem a justificar aquest envolupant el 30 de juny, però l'obra no estava acabada el 30 de juny. I a més és el que et dic, eh? O sigui, anem, correm per arribar a la cinta a l'últim segon.
3: Una cosa és que s'acabi l'obra i l'altra que s'inauguri la biblioteca, perquè aquí passaran mesos, no?
7: Diuen,
3: sis mesos?
7: Ens van dir sis mesos, la, quan va venir la directora de biblioteques.
6: Una cosa és que el dia 31 tinguem tota la biblioteca, tenim el farcell.
3: L'edifici acabat.
6: Però després s'ha d'omplir de dintre i després es tindrà tot el mobiliari i un cop estigui tot, tindrem tres mesos que no tindrem ni biblioteca ni a dalt ni a baix. Són tres mesos de trasllat. Per tant, jo crec que la inauguració ens n'anem al mandat que ve, eh? Tranquil·lament.
3: Ara serà per calés, Cristina López. Tenim 17 milions d'euros al banc, ja. Això és un... En fi, tremendo.
9: És tremendo.
3: Per què passa això? Per què tenim... Hem incrementat el romanent, el diner que tenim al banc, l'hem incrementat novament a partir de coses que vaig entendre així, que s'havien reservat per les clarisses, com que no s'ha gastat amb les clarisses per tots els retards que hem explicat, doncs això ha anat al romanent, no? És aquesta l'explicació?
9: Doncs l'explicació és aquesta, és a dir, que el nivell d'execució que teníem previst doncs, per fer el pressupost del 2025 teníem un nivell que no l'hem assolit i llavors ja arrossegues tot el que no has pogut executar i és el que va cap a aquesta guardiola que diem, no? Llavors tens aquests 17 milions que sembla mentida que diguis, ostres, volem arreglar carrers, volem fer... vull dir, arreglar coses per les necessitats que hi ha al poble i no podem, és a dir, clar, però sempre hem dit el mateix, eh? Vull dir, això no és una economia familiar.
3: Exacte, perquè la gent quan diu Guardiola i té 17 milions, doncs fa arreglar la cuina directament. Aquí per què no podem gastar-los?
9: Però és que són les normes que hi ha, és a dir, això en el ple també ho vaig comentar, perquè el company del PSC, el senyor Vinyes també va fer una mica, doncs, el comentari de dir, bueno, i ara aquí sentirem els veïns que diuen tants diners que hi ha al banc i no puguem fer-lo servir, i és el que li vaig dir, a veure, hi ha unes normes de joc, i aquestes normes són les que hi ha, ens venen marcades per la llei, i al final el que et diuen és, escolta'm, tu el que pots gastar-te quan has tingut un superàvit, només és el superàvit, i només te'l pots gastar o per eixugar deute, o ara... Vull dir que ha sortit respecte a l'any 2024, el superàvit el pots fer servir doncs, per inversions financerament sostenibles, però tot l'altre s'ha de quedar doncs, allà on ho tinguis, en el banc. O sigui, per això dèiem, nosaltres necessitem doncs, que ens tornin a alliberar i que torni a sortir doncs, aquesta, no, aquest reial decret que esperem que surti aviat, de que el 2025 el superàvit que hem tingut, que a més estem parlant d'un superàvit d'1.600.000.
3: Però recordo...
9: podem gastar per inversions. Vull dir, clar, és que això és el que necessitem.
3: Jo recordo que vostè i l'alcalde van anar a Madrid
9: sí.
3: Precisament per...
9: Farà un any.
3: Correcte, per desbloquejar això. No ens n'hem sortit.
9: Es va desbloquejar una part respecte
3: sí.
9: al 2024.
3: Sí, però...
9: Però ara necessitem que torni a sortir respecte al 2025. Llavors ens aniria molt bé perquè hem tingut un superàvit d'1.600.000. Llavors, clar, aquí sí que tindríem marge per poder fer...
3: Però això fa molta ràbia, no?
6: Això fa ràbia perquè...
9: Això és sentit,
6: nosaltres, escolti, nosaltres, dels 4 anys que haurem estat al govern, el primer any que entres al juny, l'any 2023 pràcticament no pots fer res. El 24 vam poder fer servir el romanent normal, que vam fer 5 milions d'euros d'inversió. Per això vam fer tanta inversió que després hem tingut un marge, perquè si no haguéssim fet aquesta inversió no haguéssim pogut executar les clarisses. 25 i 26 no haurem pogut tenir pràcticament romanent, utilitzar-lo. I l'any que ve, quan sigui l'època del romanent, ja hi ha eleccions i no sap si continuarem o no. Per tant, dels 4 anys, només haurem pogut estar un amb romanent. I per tant, i el poble no ha vist que s'ha aturat perquè hem estat fent moltes coses. Per tant, hem fet mans i mànigues. Si ara l'any 24 ens van dir que podíem gastar a l'octubre o al novembre, ens van dir el 24, el que estem volent ara és que, escolti, que el senyor... com es diu el president del govern? Jo no me'n recordo.
9: Sí.
6: No, del govern
3: Pedro
6: espanyol.
3: Sánchez.
6: Això, el Pedro Sánchez faci un decret ja dient que l'any 2025 ens ho podem gastar, perquè els diners que són del romanent tens a gastar-se'ls fins al 31 de desembre del mateix any. Per tant, nosaltres, que en aquests moments hem fet el projecte doncs, del carrer Sant Pere, del carrer Sant Ramon, de Bonaire, tenim diners per fer el Bonaire. Una part perquè és una subvenció, però una altra que li hem posat d'aquest petit romanent. I a sobre, com que els romanents que tu et vols gastar depenen del que t'has gastat l'any passat, a sobre de no gastar-te les clarisses, et penalitza aquest any amb 775, 777.000 euros menys per poder gaudir. I a sobre, això ho tens, i a sobre has de posar els diners per les clarisses. Per tant, aquest any hem pogut fer això, tenim per fer quatre... Podem acabar tot el tema del mur de l'olivar, de l'aigua i de tota la vorera, que ja els hi toca amb aquests veïns, que són 90.000 euros que ens costa això, i ara, amb models sostenibles, farem tot el tema del mur de... Ja sap que fa un any vam aconseguir que el mur del Cinera que dona el Pla dels Frares, aquelles zones la fessin nostra, i ara farem ja aquell projecte fet i farem aquell projecte amb sostenibles. Però si avui el senyor Pedro Sánchez signés que els sostenibles del 2025 ens les fan ja, podríem tenir 600 o 700.000 euros més per poder gastar aquest any. Ja. I això ens faria doncs, poder... Perquè tenim els carrers trinxats d'aquesta vila.
3: I l'ascensor de Pla dels Frares és sostenible o no?
6: L'ascensor, nosaltres ja tenim el projecte, que em sembla que ja ens l'ha entregat el projecte, que ja hi vam posar els diners aquest any, i els diners són amb diners de la Diputació de l'any que ve. Per tant, això no ens...
3: Això va fora de...
6: Això no, no ho trobem de la Diputació. Que em sembla molt bé perquè m'ha dit, estàs segur, tal com funciona aquest Ajuntament, em va dir el diputat, que et doni els diners pel 2026, són 6 mesos d'obra. Com no ho tinguis el juny tot preparat, no arribaràs. I va tenir raó, més val... Ja. Més valia doncs, tenir-ho tot aquest any preparat i l'any que ve fer l'ascensor.
3: A veure, tinc dos o tres qüestions dels lectors, a banda dels que hem comentat. En primer lloc, per telèfon, en Francesc. Bon dia.
10: Hola?
3: Hola, qui és?
10: És que jo, Marta.
3: Marta, perdona, és que m'han dit Francesc, però...
10: Sí, és que com que han dit Francesc sí, no deia sí. Res, però dic, em sembla que va per mi,
3: doncs això. Vinga, Marta, endavant. Vale. Perdona.
10: Bueno, jo només volia fer una consulta, i és que, bueno, aquí es parla molt sempre del carrer Duedes, però és que sembla que al carrer Duedes hi hagi uns protagonistes i els altres, no sé, som una mica com un zero a l'esquerra. A la nostra escala, en concret, crec que el primer dia vam fer una reunió, no vam empipar més, parlo de l'any passat, quan es va fer les reunions per explicar, no vam empipar per res més, però com vam demanar els cubells a l'entrada de la nostra escala, amb la qual no estan al carrer, no incordien a ningú, els veïns, per la nostra part, en línies generals, tothom compleix, els baixa l'hora i els puja l'hora, pot haver-hi un dia una cosa puntual, però bueno, o sigui que no molestem absolutament a ningú, i no sé, ara mateix a mi m'agradaria que m'aclaríssiu això dels containers aquests que han posat aquí davant, per qui són? Pels que sempre estan demanant canvis, perquè mai estan contents, per tothom, o com va aquest tema? No. És la meva pregunta.
3: Doncs gràcies, Marta.
10: Perquè, clar, n'hi ha uns que sempre es parla d'ells i els que ho fem bé i tot i complim i no molestem a ningú, no ens entrem, o jo almenys no m'interac, perquè l'altre dia una veïna em deia sí, sí, nosaltres podem tirar aquí. Un altre, no, no, dic, bueno, doncs mira, vaig a trucar i a preguntar, ara que estava a casa.
3: Doncs molt bé, ara li contesta l'alcalde. Gràcies, Marta.
10: Gràcies.
3: Adéu, alcalde.
6: Bueno, nosaltres a Duedes hem fet les reunions alcalissa i per zones i hem fet reunions a Duedes com a mínim una. I ja va, depèn del bloc, ens ho ha demanat dues o fins i tot ho hem demanat tres. Jo no sé a quin lloc de Duedes viu. Majoritàriament, si viu a Duedes i ho posa al seu cantó, o entenc que els únics veïns del carrer Duedes que posen el cubell... En el seu edifici és l'edifici el 57 que ho posen en la seva escala, però que com que estan davant dels contenidors tenen dret a fer-ho servir. Jo m'he estat allà 3 hores i han baixat els del 57 i després els de l'1B. Els de més no hi ha ningú que baixi amb cubell, per tant, perdó, el 52, 50, 48, el 46 també se'l posen a... Imagina't, si ho tinc controlat, no, tinc controlat el carrer, tinc tots els carrers de controlats, què fan i què no fan. Evidentment, arenjant molts carrers i molts veïns, jo faig reunions a tots els carrers, també a Duedes, perquè hi ha molta població i hi ha molts blocs, i evidentment jo no vaig... Quan jo ja he fet una reunió... i les coses funcionen bé, jo el que no vaig és a fer més reunions. Jo vaig a fer reunions allà on hi ha problemes, on m'ho demanen. I, per tant, si ells, ja els he dit, les comunitats que tenen dret ja amb aquesta ecoisla són aquelles que estan, unes, al voltant, digués, de Mare Paula, que tenen, no tenen vorera, i els he dit que el 57, 59, 61, 56, del 51 al 61 no tenen vorera, i per tant tenien que deixar-ho tots davant, a la vorera de davant, i s'entén. És aquesta, eh? I si ella és, perquè si jo, la que no hem fet reunió és el 57, ella pot anar allà, si no, no.
3: En Francesc diu, si a final d'any l'Ajuntament es fa enrere en no aplicar els recàrrecs o les bonificacions, hauran prevaricat?
6: Però per què tenir... A veure, però, clar, i si jo moro abans d'any no prevaricaré perquè estaré al cementiri, ja, clar. Aquest Ajuntament el que no farà és, aquest govern, perquè això és una decisió del govern, és, si veu que hi ha incidències, el que farà és, evidentment, no és que pujar, és que, en tot cas, baixarà tothom o mantindrà el que no farà. Però si majorita... Estem
3: el que
6: parlant,
3: en tot cas no farien és un recàrrec.
6: Evidentment. Escolti, del començament ja va, la gent que és de segona residència, que n'hi ha molts, de les 8.400 vivendes que tenim, ja no els hi fem un recàrrec si no arriben, ja es quedaran al marge, ja es quedaran igual, perquè entenem que hi ha algú que ja és poc, i en l'ordenança que farem en el mes de novembre, la gent que viu sola ja els hi farem un descompte addicional. Vull dir, estem fent moltes coses, diguéssim, cirurgies.
3: Ui, la Maria diu, hem vist coloms menjant restes orgàniques a les voreres, un absolut fàstic i, a més, insalubre. Sanitat ha de fer una revisió. Ara tenim porqueries escampades per tot arreu. Quina resposta dona l'Ajuntament?
6: Que és que hi ha molta menys porqueria escampada a la vila que el que hi havia fins al 12 de gener. Perquè el carrer Montal, que a més el Xavi viu davant, que hi ha veïns que l'insulten i li diuen de tot, perquè sempre hi ha aquell que es pensa, perquè tu ets regidor, que tens dret a, com tu em pagues el sou, jo t'insulto. Al carrer tenim un problema de gavines. Hi ha unes gavines que mengen a rebut. Quan la gent deixava a les 7 del dematí les bosses, perquè tots quan anem a treballar hem vist com la gent s'anava a les 7 del dematí a treballar, a treure-ho tot, allò sí que era que feia pudor i les gavines hi estaven tot el dia. Ara, quan hi ha una gavina que es menja una bossa d'orgànica, és perquè hi ha algun veí que no ho baixa en bossa. Si la gent baixés en cubell, sobretot l'orgànica, no tindríem cap problema. Aquesta brigada, la brigada de la... Nosaltres passem a recollir entre les 10 del vespre i les 6 del dematí. Entre les 7 del dematí i les 10 del dematí hi ha l'empresa que recull cada dia. A migdia, la brigada fa un repàs i recull. I a la tarda, la brigada fa un repàs i recull, no de bosses incorrectes. El que fa és recollir on hi ha pogut quedar un amic, on això, si una gavina. Jo l'altre dia vaig mirar què hi ha perquè les gavines no mengin. Hi ha algun sistema que hi ha? Perquè em van dir, hi ha un niu de gavines molt important en el número 60 de Duedes. M'han dit que dalt, que qui té mascotes no poden sortir al balcó, que jo ho he vist, esclar, s'ha de fer alguna cosa, però que no diguin que hi ha molta més brossa pels carrers, perquè no existe... O sigui, la brossa és, hem passat de tenir 75 tonelades de rebuig a la nostra vila a tenir-ne 40. Hem baixat gairebé a la meitat i recollim molt més que abans.
3: En Joan del carrer Sant Antoni diu, què fem amb els carrers del poble on cada vegada hi ha més trencadissa de les voreres i també plenes de cagarades i pixats de gossos, s'entén? Esperem.
6: Clar, el carrer Sant Antoni és un dels carrers que també estiguin que renovar. Pues que nosaltres, per renovar un carrer hi ha d'haver-hi dues coses. Diners, que en aquests moments les lleis espanyoles no ens permeten utilitzar uns diners que són nostres, i dos, tenir projectes. Nosaltres hem anat fent projectes, perquè per fer un carrer, no, que arreglin el carrer. Per fer un carrer has de contractar amb una empresa. Ha d'acabar almenys 15 o 16 mil euros mínim que et facin un carrer. Aquella empresa t'ha de fer un projecte. Els tècnics de la casa te'ls han de validar. Has de posar... El carrer de Sant Antoni deu costar mínim uns 200.000 euros. Mínim. 180-200.000 euros. Has de tenir els diners, els has d'executar. Per què quan ha sortit que fèiem el carrer de les Escolàpies, el carrer de la Parera, el carrer... I per què no... Clar, és que, i per què no el carrer Sant Gravi, el que està trinxadíssim amb Santa Maria? I per què no la part del carrer de la Torre? I per què no el carrer de l'Ajuntament? Sí, sí. Anem fent.
7: Ara tenim quatre projectes, podem executar-ne un, perquè tenim diners, i a més gràcies a una subvenció, però clar, ja tenim diners, ja tenim tres carrers més preparats, perquè si en algun moment ens entra una subvenció, puguem directament aplicar per veure si és la... Llavors,
3: Que trist, i a més 17 milions d'euros.
7: I 17 milions, sí, sí.
3: En fi. L'Elisabet diu, bon dia a tothom, ja fa dies que anem a la platja del Cavalló i moltes vegades a partir de quarts d'una l'aigua s'embruta i la veritat és que ningú sap ben bé per què. L'aigua vol dir la famosa rojada de gegant aquesta que apareix.
6: No sé,
3: jo això també ho he vist.
6: Jo li tinc que dir que jo no vaig a la platja ni havia tingut cap queixa de que jo havia tingut queixa de que el Rial del Sapí no s'hi podia passar, que això aquesta setmana el Ruscalleda ja fa
3: l'intervenç. Sapí o de la serp?
6: De la serp. Hi havia gent que es queixava perquè no s'havia tallat...
3: S'arreglarà això? Perquè és una altra pregunta que tenia.
6: Aquesta setmana.
3: Molt bé.
6: Perquè ha quedat molta sorra al fons de tot, a la platja, sí. I una cosa es va poder, però s'ha de baixar, i és aquesta setmana.
3: No, però jo no li dic la que protegeix el capironat marí.
6: No,
3: jo li estic dient el per on passen l'Homo sapiens, per sota de la via del tren.
7: Sí, sí, aquesta és la que es ve a netejar. Tot. De fet, fa com un pas doble.
3: Exacte.
7: Un ja està, em sembla que un ja està baixat i es pot passar i ara han d'acabar de buidar l'altre.
6: Sí, però tot això hem de fer la planar fins a mar, perquè si no es queda concentrat...
3: Embassat.
6: Ara tota la roba... Això una. L'altra, aquesta setmana, ja hem acabat de les herbes, perquè ja saps que Medi Ambient diu, o hi ha la Generalitat, que fins que no arriba a finals de maig no es pot acabar de fer la segona segada perquè hi ha
7: la pol·linització
6: i els animalons... I
3: el capironat marí.
6: I el capironat.
3: Que es veu que ha tornat a néixer. I per últim, ara que parlo de capironat marí, que és una planta, ens han enviat una fotografia que ara posarem de...

0: les mesures de protecció, casc, armilla reflectant, sabates, anticlaus...
1: En aquesta etc. plaça, eh?
0: Tot l'àmbit.
1: Tot
0: l'àmbit, en el que és voreres...
1: Però ja
0: és...
1: hi viu gent, allà.
0: Sí, però és com si jo et dono una clau a tu perquè vinguis a les visites d'obres i quan me'n vaig jo, tu t'hi quedes a dormir. O sigui, parlarem de lo mateix. Ja. Llavors, el tema és... No, si els edificis estan acabats, l'obra pública no està acabada. Això és un deure urbanístic, és a dir, tu tens aquesta llicència condicionat a que ens facis aquest espai. Aquest espai, com que oficialment no està acabat, no ens l'han entregat. Per tant, això és una propietat privada que, a més, és un àmbit d'obra. Saps què
1: vull dir? Llavors, però no hi ha cap tanca, ni res.
0: No hi ha cap tanca.
2: No hi ha cap tanca, no està recepcionat, i per tant, nosaltres el cos et demanen allà i podar. Però tu no ho pots fer-ho perquè els hi toca fer més. Perquè, en el moment que tu ho fas, et dirien, està recepcionat i ja està.
0: I ara imagina't la foto, que això fa molts anys va passar, ara imagina't la foto de la brigada segant això, que és una propietat privada. La foto aquesta és demoladora. Yeah. Ens dirien de tot.
2: Yeah. I tenim consell que serveis tècnics estan tot el dia trucant amb l'amo o
0: està
2: qui sigui.
0: Està desaparegut.
2: I està desaparegut. No contesta.
0: Tenim una sèrie de veïns que ens demanen reunió, els del segon bloc, que són d'HPO, i aquests sí que no poden accedir perquè la cosa està molt més reglada, i ens demanen una reunió amb nosaltres per poder... pressionar, perquè realment és la teva obra i jo no et puc obligar a que l'acabis quan jo digui. Uh-huh. El tema és que vam contactar per primera vegada amb aquest senyor, ens va dir que encantat vindria a explicar que estàvem aquí, que allà, mai més. No contesta els emails, no contesta el telèfon, el truquem amb oculto a veure si pica... No.
1: Déu-n'hi-do.
0: I no sé, potser ha tingut un problema aquest senyor, eh?
1: També
0: amb l'arquitecte vam poder parlar la primera vegada i tampoc ens...
1: Bueno, ho hem de deixar aquí, hi ha molts més temes, però després...
2: La setmana que ve ja, setmana que ve
1: vingui i li acabem de rematar.
2: Sí, perquè el Xavi s'ha passat tota l'estona per ràdio i ens ha donat temps als altres, sí. I el Ramir igual.
3: Estic rebentat, eh?
1: Sí, en Ramir igual, sí. Jo tenia preguntes pel Ramir, però bueno, ja el trucaré i ja li manaré. Moltes gràcies a tots i totes, i ara parlarem del gasoducte que vol connectar marítimament, submarinament a Marenys. Està aquí Podeler, alcalde. Ara es queda i ho escolta.
0: El que va de Lyon, el que ve de Lyon a Barcelona, no?
1: No, i que es veu que vol recalar aquí al port d'Arenys. Ara tindrem gasoductes, alcalde. Molt bé, gràcies a tots.
0: Adéu.
2: Adéu.
4: Ràdio Arenys. Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
5: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
4: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
5: Dilluns, dia de descans.
4: Telèfon 93 792 35 46.
5: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
6: Bar-restaurant El Capote, al cor d'Arenys de Mar. Gaudeix d'un ambient acollidor i de l'autèntica cuina mediterrània. Paelles, fideuàs, carns, guisats... Econòmic menú diari de dilluns a divendres i menú especial als caps de setmana i festius. Servei de rostisseria amb plats cuinats per emportar. Bar-restaurant El Capote, a la Riera Bisbe Pol número 7. Més informació i reserves al 93 792 3000.
7: A Autocinera som especialistes en planxa, pintura i mecànica. Treballem amb totes les assegurances i t'oferim el millor servei. 40 anys d'experiència ens avalen.
8: Ens trobaràs a la Rial Pau Costa 27, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 143 03 64 i deixa el teu cotxe en mans de professionals.
7: El teu vehicle de rènting necessita una reparació? Autocinera, confiança i qualitat al teu servei.
9: Et mareges sovint? Sents vertigen o inestabilitat? No deixis que aquests símptomes limitin el teu dia a dia.
10: A Més Que Salut, oferim serveis de fisioteràpia i osteopatia amb una unitat dedicada a la rehabilitació vestibular.
9: Amb tecnologia d'última generació, tractem patologies com el vertigen posicional, la migranya vestibular o la malaltia de Menier, amb un enfocament personalitzat que garanteix resultats efectius.
10: Visita'ns a Arenys de Mar, al carrer d'Ana Maria Rebell 3. Truca al 93 792 36 82 o segueix-nos a les xarxes socials @mésquesalut.
9: Més que salut.
10: Recupera l'equilibri i millora la teva qualitat de vida.
11: Si busques cuina mediterrània de qualitat, vine a Can Dani.

0: al Port d'Arenys.
1: Des del 1984 oferim les millors mariscades, paelles i fideuàs amb productes frescos de la Llotja.
0: Esmorzars, dinars i sopars. També tenim menú diari i opcions per a tothom. Vegans, vegetarians i els més petits de la casa.
1: Gaudeix de la nostra terrassa i vine amb la teva mascota.
0: Reserva ara al 93 792 38 20 i viu l'autèntica tradició marinera.
1: Can Dani, la cuina de sempre al teu servei. Dilluns tancat.
2: Bé, aquest misteri, passant 5 minuts per 2 quarts de dues, és el que deia, aquest gasoducte que sembla que pot passar per Arenys o molt a prop d'Arenys. Aquesta setmana hi va haver una reunió justament on hi havia gent implicada, vinculada al món del mar de la nostra vila. I el nostre company Fede Sadó, a qui saludem ara, doncs ha pogut saber una mica de què va aquest projecte i què s'hi farà. Fede Sadó, bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: A veure, explica'ns bé això. Ara tindrem un gasoducte a Arenys?
3: Sí.
2: Sí?
3: Sí, sí. Passarà per davant entre Barcelona i Marsella, pel mar.
2: Sí.
3: Aquest és el projecte que impulsa la Unió Europea, que es diu Actos Med, Barmar, en referència a Barcelona-Marsella, que sí, és un conducte, bueno, un ducte que diuen ara, que transportarà hidrogen.
2: Hidrogen?
3: Hidrogen, sí. Aquí hi ha dubtes, però en principi estan molt... O sigui, es va presentar dijous a la confraria Enagás.
2: Sí.
3: Va venir tot un seguici de persones d'Enagás a explicar-ho. El que em va sorprendre va ser que que per la importància d'aquest projecte, que et passin una canonada per davant i no, hi havia molt poca concurrència de pescadors, potser hi havia 5 o 6 d'arrossegament i el mateix d'arts menors, per tant, no hi havia gaire interès.
2: Però entenc que aquest gasoducte anirà submarí, no?
3: Sí, aquesta és la primera polèmica. En la resta del territori d'Espanya, perquè aquest gasoducte ja arriba cap a Múrcia i així, i ara es farà arribar arriba fins al port de Barcelona, d'acord? No?
2: Uh-huh.
3: Llavors, però arriba per superfície. El que no se sap ben bé per què és perquè entre Barcelona i Marsella es vol fer passar per dins del mar.
2: Ja.
3: Llavors, aquesta és la primera polèmica que enceten els pescadors, que diuen, escolta'm, per què no es passa per
2: terra.
3: Superfície, a tot arreu? No, és que els Pirineus és una protegida, i bueno, doncs passeu fins als peus dels Pirineus, després feu una petita canonada pel Golf de Lleó, però no atreveixeu 400 i pico quilòmetres, que és el que recorreria aquest gasoducte entre Barcelona i Marsella.
2: Ja.
3: La resposta de Negàs amb aquesta pregunta que tothom es fa és que és una decisió política, que ells no s'hi poden ficar, que ells han rebut aquest encàrrec així, però que és una decisió política que en el seu moment van decidir doncs, els presidents amb una cumbre a Alicante, els presidents d'Espanya i França.
2: Ja. Llavors, s'entén, doncs, que si volen posar aquest gasoducte submarinament, en com afectaria els pescadors? Doncs perquè l'arrossegament podria tocar, impactar contra aquest gasoducte?
3: No, i tant. Això és el que diuen els pescadors. Diuen que es veuran afectats el 50% dels nostres escaladors. Ja. Llavors, sí, bueno, Enagás, que vam, ja et dic, com em dic, va venir amb un seguici de biòlegs i de serveis jurídics i de tot, doncs, mira, la primera preocupació era, en el cas que hi hagi una rotura amb aquesta canalització, bueno, tot i que és una canonada, bueno, és una canonada d'un metre de diàmetre, que tampoc és tan, és tan grossa, eh? I està recoberta, bueno, és un tub d'acer de carboni amb un recobriment de polietilè d'alta densitat i un revestiment de formigó. Val? Llavors, això es va llançant com si fos una cinta d'un cable.
2: Com una mànega, no? Com una...
3: Exacte. Sí. Es va llançant i es va llançant des d'un vaixell que té 30 i pico metres. O sigui, el podem veure perfectament, que no s'amagarà. Llavors es va llançant aquesta...
2: Es va dipositar en el fons marí pel seu propi pes,
3: exacte. Una vegada es diposita en el fons marí, allà on te detecta que, doncs, que hi pot haver-hi problemes perquè, per exemple, un canó marí o així, llavors hi ha diversos sistemes que inclús permeten que es pugui enterrar aquesta canonada. Sí. O inclús te parla de pedres, te parla amb pedres. Però això serà en llocs molt puntuals, eh? Llocs molt d'espigons i llocs puntuals. Però llavors, aquí el problema està en que afectarà a tots els caladors, tots els caladors de la costa de...
2: catalana.
3: I aquí és on els pescadors comencen a alçar la veu. Dic, comencen, perquè ja et dic que em va sorprendre la poca predisposició a saber què està passant. I tampoc he vist que els moviments ecologistes estiguin... És, la veritat que és una presentació molt incipient, tots just estan en l'estudi d'impacte ambiental, però tampoc els moviments ecologistes tampoc estan dient gaire cosa. No sé si és que deu ser perquè la Unió Europea ho ha declarat que és un projecte d'interès comú.
2: Ja.
3: Llavors...
2: És a dir, és lentejas, no? És a dir, tu has de menjar, no...
3: Sí,
2: no hi ha alternativa. No, els pescadors no es poden oposar a això.
3: No. L'únic que poden dir és, doncs, mira, aquesta zona no la toqueu gaire, aquesta no, aquesta passeu per aquí, però tampoc tenen gaire marge, eh? En el moment de... Perquè tot es basarà en l'estudi d'impacte ambiental que estan fent.
2: I en aquesta reunió hi havia els d'Arenys, però hi havia altres confraries de la resta de la costa?
3: No, només hi havia els d'Arenys. Val a dir que era una reunió tancada, que nosaltres ens vam colar. Hem d'agrair a la direcció de la confraria que ens deixés colar com a assessor de la confraria. Si arriben a saber que eren periodistes, doncs no ens haguessin deixat entrar. Per tant, ja hi ha un cert secretisme aquí amb aquestes reunions. I llavors, bueno, doncs això va venir a gas a explicar les excel·lències. I eren pocs. Jo em vaig comptar 5, 6, 7 d'arrossegament i 4 o 5
2: d'altres arts.
3: Sí. I més el personal de la confraria, o sigui, el personal administratiu que també hi eren, que ens haurien ser 3 o 4 més. No hi va haver gaire expectació. No sé si la convocatòria va ser...
2: I la confraria farà alguna acció de rebuig d'això? Sí.
3: Sí, en principi la confraria, a través de la Federació de Confraries de Catalunya, en què és president el Toni Marzó, el frare major d'Arenys, sí que començaran a presentar al·legacions, sobretot perquè l'empresa tingui en compte ja on hi ha els principals caladors de peix que s'utilitzen, incloent-hi els del Golf de Lleó, que també, com tu saps, és una gran zona de pesca compartida. Val? Llavors, això sí que ho farà. Aquí hi ha la preocupació que va quedar... El que passa que la senyora dels serveis jurídics de Nagas va reaccionar molt, molt airadament quan li van dir, molt bé, ara tu dius que per aquí es passarà hidrogen. L'hidrogen no és que sigui un gas contaminant, doncs, entre altres coses, perquè s'obté de l'aigua, d'electrificar a l'aigua. Però diu, qui ens diu que demà no pots passar amb la tècnica aquesta que diuen, espera, que ho tenia... amb una tècnica que l'hidrogen es pot barrejar amb gas... amb gas normal, vaja,
2: gas natural.
3: El gas natural, exacte.
2: Sí.
3: Llavors, es pot barrejar i arribar i utilitzar-lo també com a... I això sí que seria perillós, perquè el gas sí que seria molt, molt, molt contaminant.
2: Clar.
3: I ells sospiten això. Sospiten que una vegada posada la canonada,
2: pugui passar de tot, no? No hidrogen, sinó el que sigui.
3: La veritat és que hi pot haver-hi certes sospites, entre altres coses, perquè la planta que generarà l'hidrogen es construirà en el port de Barcelona i està a tocar de l'actual planta que Enagas té al port de Barcelona, que és de gas natural.
2: I, Fede, han parlat de calendari, de quan això ho volen fer?
3: Sí, sí, ells ho volen... ells ho volen tenir tot acabat el 2030-2032.
2: O sigui, d'aquí 4 o 6 anys.
3: Ara, sí, sí. Sí, ara en aquests moments, el 26, estan en el procés de participació pública, tant a Espanya com a França. Val? Llavors, a finals d'aquest any doncs, començaran amb els processos de disseny d'enginyeria i això doncs, per estudiar ben bé els fons marins, la ubicació exacta i tot això. El 28 es faran les sol·licituds de permisos i informació pública. Permisos, quan és el mateix estat el que el promou, pocs permisos faran falta aquí.
2: Clar, clar.
3: Llavors, també hi ha la... Sí, hi ha la sol·licitud dels mecanismes d'informació a la Unió Europea i llavors el 2029 és que és quan es pren la decisió final. Perquè per començar-lo a construir i la veritat és que la canonada es construeix és una forma molt senzilla. I el vaixell, doncs, cada dia recorre 20 quilòmetres. O sigui que...
2: És bastant ràpid, no?
3: És molt ràpid. Per tant, sí, sí. Entre el 29 i el 32 hi haurà la construcció de la posada marina. I com et deia, encara no hi ha la localització exacta d'aquest, del traçat. Mm-hmm. Perquè també el ser una peça única, ja ho van avisar, diuen, bueno, és que tampoc ens podem desviar molt de... Hi ha poc marge per desviar, perquè, és clar, al ser un viaducte, un gasoducte tan llarg, quan, si el mous d'un costat, se't mou d'un altre. Yeah. Llavors, es veu que és bastant, bastant complex.
2: Molt bé.
3: Bueno, al final, els pescadors van ser molt clars, eh? Van dir, bueno, diu, heu vingut aquí, diu, però ens heu vingut a demanar permís per fer-nos mal. Que és el que resumiria la reunió aquesta.
2: D'acord, doncs gràcies, Fede. Ara ets espia, eh? Et coles,
3: sí.
2: Molt bé,
3: sí,
2: molt bé.
3: Sí.
2: Doncs hem d'estar a totes, efectivament, i quan una obra pública, doncs si és pública, també s'ha d'explicar, només faltaria. Gràcies, Fede, per la informació. Seguirem atents.
3: A vosaltres.
2: Adéu, adéu. Tretze minuts i serà les dues. Pau Roig, bona tarda.
4: Bona tarda.
2: Anem a repassar algunes de les notícies més importants d'aquesta setmana i comencem per el debat que s'ha produït, ho hem parlat bastant a la tribuna política, arran de la col·locació d'aquests nous contenidors als veïns de Duedes.
4: Exactament, són uns contenidors d'orgànica que seran exclusius pels veïns de Duedes i del carrer Horta Matanzas i que, com ha explicat el tècnic de Medi Ambient, en Jordi Simó, el que busquen és seguir les regles que s'han seguit fins ara, que han permès assolir doncs, un bon nombre de reciclatge, un bon percentatge de reciclatge, i que es basen doncs, en escoltar els veïns, buscar doncs, les seves necessitats i també cercar solucions, si cal, doncs, que no siguin el que s'havia previst inicialment.
2: Però, com ha explicat l'alcalde, és només per uns veïns determinats, no és per tothom, i està des de 7:45 fins a 11:00.
4: Exactament.
2: No, i només els dies es pot tirar la brossa orgànica, els dies que hi ha recollida de brossa orgànica. El cap de setmana passat hi va haver un acte de vandalisme als vestuaris i als lavabos del camp de futbol.
4: Unes persones van entrar a les instal·lacions del club de futbol Arenys i el que van fer doncs, va ser volcar un seguit d'extintors a les instal·lacions que van quedar doncs, impracticables. Una cosa que, com és obvi, doncs, el regidor d'Esports, Pau Moret, doncs, ha condemnat i no entén. I en tot cas també hem de dir que com que la instal·lació no té càmeres de vigilància, sí que en té per gravar els partits però no de vigilància, doncs ara la idea és de cara al futur potser instal·lar-ne per almenys tenir doncs, un arma
2: clar.
4: O dissuasòria o després de penalització d'aquestes persones.
2: Home, parlàvem abans d'aquests veïns del carrer Duedes i Pineda que tindran aquestes àrees fixes d'orgànica, ja ho hem explicat, i els horaris que tindrien. Aquest divendres, dins del marc d'etapes del mercat, es va inaugurar o posar en marxa una iniciativa nova, que és el segell de qualitat peix de llotja a 3 restaurants d'Arenys.
4: És una iniciativa del GALP, Marina de Llevant, a la qual s'ha adherit l'Ajuntament d'Arenys i que el que fa és premiar doncs, aquells restaurants que aposten pel peix de proximitat i quilòmetre zero. I el barem la condició doncs, que s'ha establert és que siguin restaurants que gasten almenys 12.000 euros anuals en peix de la llotja d'Arenys. I hem de dir que els tres restaurants que van ser premiats van ser el Mar de Tapes, el Port Vintage i també la llotja.
2: I això ho faran cada any?
4: En principi és una cosa que s'hi poden anar adherint.
2: Ah, val.
4: I el que et donen és una placa per poder exhibir i també tens el teu segell que el pots tenir a la web i a les xarxes socials, doncs, també perquè la gent vegi que s'aposta pel pescador i per el Port d'Arenys.
2: Molt bé. Això va ser aquest divendres. Medi Ambient enllesteix les platges d'Arenys de Mar per la temporada d'estiu.
4: El que s'està fent és col·locar en passeres, també bancs de dutxes, i s'ha fet un petit anivellament, en aquest cas, a la tercera platja.
2: I ha aparegut el capironat marí, que és aquesta planta que pensava que estava desapareguda i que ha reaparegut a Arenys de Mar. Es veu que és una planta que es veia sovint a la desembocadura de Tordera i, per tant, es veia també a Blanes i Pineda, que aquí havia desaparegut, i ara ha aparegut aquesta planta, i per això han fet un tancat, no?, per preservar-la. I l'alcalde ens ha anunciat que aquesta setmana obriran el pas de sota del Rial de la Serp. El que passa per sota la via del tren, doncs això ho obriran aquesta setmana. Estarem atents. El Consell Comarcal, en el que parlem de la gestió del litoral, treballa per impulsar un front comú per reclamar al Ministeri una actuació i gestió integral del litoral a la comarca.
4: És un front que va operar fa aproximadament 20-25 anys, però es va estroncar per una qüestió doncs, ben coneguda, que és l'estratègia del dragatge. I ara s'intenta d'alguna manera fer causa comuna. I això, doncs, en el cas de l'Ajuntament d'Arenys, és important també, doncs, per exemple, pel que fa al Camí del Mar, que és el que queda situat entre la platja de la Picòrdia i la zona de la Musclera.
2: I mentrestant posem canonades d'hidrogen al fons marí. Hi ha coses que... La passada setmana, dilluns passat, han començat els treballs per adaptar la pista i l'espai d'aparcament de l'antiga escola Cassà.
4: Es fa així perquè a partir del dia 8 de juny es disposarà d'aquest espai com a nou espai d'oci. Això implica que, pel que fa a les places d'aparcament, passen d'una 60 durant l'hivern a ara ser una 20 durant el juny, no? Cosa que segurament doncs, els veïns de la zona trobaran a faltar, però s'ha de conviure, en aquest cas, amb les possibilitats d'oci de la canalla i dels joves a l'estiu.
2: Efectivament. Els jutjats d'Arenys rebran 2,8 milions d'euros dels pressupostos de la Generalitat. Què volen fer?
4: És una partida econòmica que es destinarà precisament a la reforma de les instal·lacions judicials, entre elles la pròpia façana.
2: Doncs veurem. El casal digital d'estiu ha obert inscripcions, les va obrir dimarts.
4: Sí, és pels joves que tenen entre 8 i 14 anys i s'hi poden apuntar fins al dia 14 de juny. I l'element doncs, central, sobretot, d'aquesta experiència serà la creació d'una pel·lícula que s'acabarà doncs, projectant finalment.
2: Aquest casal digital d'estiu és el que porta el nostre company Joan Bosch.
4: Exacte.
2: Molt bé, doncs endavant. I l'altre casal, el casal d'estiu municipal de l'Estiu Genial, les inscripcions s'allarguen fins divendres, però ens ha dit l'alcalde que estan quasi a tope ja.
4: Sí, de fet es durà a terme entre el dia 29 de juny i el 31 de juliol, i com ja vam dir doncs, la setmana passada, cada setmana tindrà un cost de 60 euros, excepte la de Sant Zenon, que doncs, pels dies festius costarà 48.
2: Molt bé. Doncs encara sou a temps fins divendres per inscriure's i si hem de fer cas al que ens ha dit l'alcalde, correu perquè s'estan acabant les places. El Club de Rem d'Arenys de Mar afronta un moment de creixement de la seva massa social i també del nombre de bugadors que volen practicar el rem i, per tant, també demanen unes millores de les instal·lacions.
4: I les seves prioritats són, d'una banda, una nova embarcació i després també ampliar el pantalà.
2: Ja, normal. Més gent... Més espai. El govern municipal es preveu actuacions immediates i noves inversions al geriàtric municipal.
4: Exacte, i el seu cost l'assumirà doncs, com està establert l'Ajuntament i pel que fa doncs, a sumar, el que faran serà una mica elaborar un pla de manteniment i fixar quines actuacions es consideren necessàries.
2: Sumar, recordeu, és l'empresa que gestiona el geriàtric des de l'1 de gener. És una empresa parapública on hi participa la Diputació de Girona, entre altres. I si voleu participar a la pesta d'aquest any, del 15 d'agost, ja estan obertes les inscripcions.
4: Sí, es calcula que en total es necessitaran doncs, uns 200 o més participants i les comparses més destacades són els morbers, les empastades o les remeieres. I com ha dit doncs, la directora, la Roser Maresma, qualsevol persona és benvinguda i alguns assajos començaran ja aquest mateix mes de juny i en el cas dels més, que són menys complexos començaran el mes d'agost.
2: Tu, fa, tu faràs alguna cosa, Pau?
4: Jo ho miraré.
2: Tu ho miraràs, eh? Molt bé, doncs també en... també hem dit que les inscripcions a les escoles Bressol s'obren places, però ens ha dit l'alcalde i també el regidor d'Educació que gaires places no en sobraran perquè després venen els de fora a ocupar-les. Hi tens agenda o...?
4: Sí, és una agenda que m'ha passat en Toni Pardo,
2: Toni Pardo
4: i no el voldria decebre.
2: A veure,
4: i ens parla, doncs, de,
2: pensa
4: de
2: la... que és el redactor en cap, eh?
4: De l'Ateneu Aranyenc. Aquest divendres, dia 5, estem parlant del mes de juny, que ara començarem, hi ha la inauguració de l'exposició L'univers en què vivim, amb obres d'Anna Maria Puig i Roig. I el mateix dia, Dia Mundial del Medi Ambient, la música de la Terra escoltada des del cel.
2: Molt bé.
4: I pel que fa al cap de setmana, balls de l'Ateneu, amb el duet Xada i també concert de piano i projeccions.
2: I avui s'han donat els premis de la mostra literària d'Arenys. En el grup A, de fins a 8 anys, en prosa, ha guanyat El fantasma, de Martí Teruel. En poesia, ha guanyat La festa dels insectes, de Laona Manzano. En el grup B, de 9 a 11 anys, en prosa, ha guanyat el primer premi Els diferents mons, de Cèlia Salvador, i ha tenit... i ha tingut un accèssit a l'obra La pirata bruna, d'Helena Sáez. En poesia ha guanyat el primer premi Les quatre estacions, de Kirill Mrakó, i un accèssit a La primavera, de Marina del Pilar, Marina del Pilar, Lisboa. El grup C, de 12 a 14 anys, ha guanyat el primer premi El diari que sabia massa, de Clara Rodríguez, i ha tingut un accèssit La setmana santa, de Bruna Villaró. En poesia, La rosa, d'Ona Sunyer, i un accèssit per Estimada Lucía Fernández. També en el grup de 15 a 18 ha guanyat Un desig de tramuntana, de la Mar de Cambra, i en poesia No ets tu, d'Olivia Plaça. I en el grup a partir de 19, que són els ja més adults, el primer premi en prosa se l'han dut Axiomes de l'absència, de Bernard Hauer, i en poesia El viatge de les cases, de les coses petites, de David Domínguez. Hi ha hagut un premi extraordinari de microrelats que l'ha guanyat L'armadura de recull Alfa, de David Domínguez, també. I això s'ha fet avui al migdia aquí a la, al Calissai.
5: Exacte.
2: Toni Pardo, bona tarda.
5: Bona tarda.
2: Avui preguntaves que hi ha una lluna, la més gran, que hi ha en el sistema solar, i preguntaves quina lluna era. Hem I no és la lluna de València.
5: No és la lluna de València. Hem de dir que ha estat un dia pobre de respostes.
2: Ah, sí?
5: N'hi han hagut en total 16, i de les 16, 15 acertades.
2: Bueno, molt bé. Eh? Poques, però encertades.
5: Encertades. El sorteig l'han fet els regidors.
2: Sí, de Junts.
5: Cada un ha dit un número diferent, i ha quedat de la següent manera. La barra de gelat de la Xixonenca, per en Xavi Hurtado. 4 llibrets de pollastres Imma, de la plaça Mercat, per la Sílvia Soler. Una bossa de fruits secs, de gentilesa d'en Joan Avilés, també de la plaça Mercat, per l'Esther Alonso. I dues entrades per anar avui, qui pot anar aquesta tarda, directament als Seràfics, que la Guixeta ha liderat l'entrada, per la Maria Antònia Gensà, que recordem que aquesta tarda a les 6 en els Seràfics hi ha la Xirigota de Barcelona, que fa la gran evasió. I hem de dir que la resposta era Ganimedes. Ganimedes.
2: A veure, dóna-me-la. Que...
5: Ganimedes. Ganimedes.
2: Ganimedes.
5: Gamínedes.
2: Gamínedes.
5: Ai, he dit sí.
2: Gamínedes, sí, clar.
5: Ai, ja m'ho trobava.
2: Ja te l'he dit abans, ja l'he dit de broma. I, és Ganímedes.
5: I ara ho he dit
2: de la memòria. La lluna Ganímedes de Júpiter.
5: I posava...
2: Ganímedes, sí, sí.
5: La lluna de Júpiter.
2: Tu te'n recordes aquell personatge de Mataró, el Carlos Jesús, aquell que diu, que feia xu-xu-xu. Diu, vengo de Ganímedes.
5: Pues,
2: era aquest, Ganímedes, i home, tu, Pau, has estat a Ganímedes diverses vegades, no? I a la lluna de València, sí, tu també, Toni.
5: Jo, a la lluna de València, com avui, com ara mateix.
2: Exacte.
5: I recordem que aquesta tarda, a les 7 de la tarda, en el Teatre Principal, el que, les mandarines, amb la direcció de Carla Mora, faran el cabaret de les germanes Clec Clec, a les 7 de la tarda. I que a les 7 de la tarda... en l'Ateneu, ball, country, línia en dansa.
2: Molt bé. Doncs ho deixem aquí. També felicitats al Ferran Moré, que ha sigut qui ha guanyat la 47a marxa trail d'11 quilòmetres aquí a Arenys de Mar. I ara me deia l'alcalde, fora de micro, que ha participat. Ell ha anat caminant, però que
5: feia... anava coix.
2: Sí, que feia molta calor. És a dir, ell ha estat un dels 807 participants que han anat en aquesta marxa trail, que ha guanyat el Ferran Moré i que ha quedat segon en Redouane El Galí, que és un clàssic de la penya a Panemi. Ho hem de deixar aquí. Gràcies, Toni Pardo. Gràcies, Pau Roig, des de la redacció. També gràcies al Xavi Salvanyà i en Fede Sadó, l'Eric Morales, que avui ha estat a la part tècnica, com sempre, i a tota l'audiència. Us ha parlat, amb molt de gust, Enric Sierra. Que passeu una molt bona setmana. Adéu-siau.

0: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Desconvocades les vagues territorials d'ensenyament que hi havia previstes des d'aquest dilluns i fins dijous.
2: Ahir els sindicats majoritaris van decidir que consultaran a tot el professorat si avalen o no el preacord al que divendres van arribar amb el Departament d'Educació i que, mentrestant, feien una treva a les mobilitzacions. CGT i la Intersindical sí que mantenen la convocatòria de vaga.
0: Repassem ara la resta de notícies de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
2: Bon dia, Eduard.
0: El president Pedro Sánchez insisteix que no dimitirà després del cas de corrupció que aquesta setmana ha esquitxat l'altre expresident exsocialista, José Luis Rodríguez Zapatero.
2: Diu que continuarà tot el temps que vulguin i decideixin els espanyols a les urnes.
0: I en matèria econòmica, la llum i el gas natural tornaran a tributar l'IVA al 21% a partir de demà, després d'uns darrers mesos amb el tipus reduït al 10%.
2: La mesura desapareix després que l'Institut Nacional d'Estadística hagi confirmat que els preus d'aquests productes s'han moderat respecte a fa un any.
0: I en successos, la teulada del centre excursionista de Terrassa s'ha ensorrat parcialment aquest matí, això sí, sense causar ferits.
2: Ja s'ha demanat als veïns que tenen Terrassa adjacent amb l'edifici afectat que, com a mesura preventiva, no surtin a l'exterior.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Hola, què tal? L'última jornada d'aquest mes de maig està sent molt tranquil·la al conjunt de Catalunya, amb un matí molt assolellat, molt estable, i hem tingut l'arribada de molts núvols alts i prims, que a aquestes hores ja són molt més compactes. Tenim creixement de nuvolades destacades al Pirineu i Prepirineu, que els propers minuts, hores, ens portaran els primers ruixats. Uns ruixats que descarregaran amb molta intensitat i que també acabaran afectant a la Catalunya central. Molts d'ells inclús aniran acompanyats de calamars o pedra. Per tant, molta precaució als que torneu del cap de setmana, perquè les carreteres podran ser moments complicats. Amb unes temperatures que a poc van tirant cap amunt, i avui esperem a superar els 35-36 graus, sobretot al Pla de Lleida i a la Vall de l'Ebre, i a la resta, la calor a poc s'anirà intensificant. Amb un dilluns, inici del mes de juny, que a la tarda els ruixats quedaran restringits, sobretot a l'Alt Ripollès i també a l'Alta Garrotxa. Ho anirem seguint, que vagi molt bé.
0: I en els esports, el PSG de Luis Enrique guanya la seva segona Champions consecutiva després d'imposar-se ahir a l'Arsenal.
2: Després de l'empat a un del temps reglamentari, els francesos es van emportar el títol a la tanda de penals.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.

0: Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostre a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Queden desconvocades les vagues territorials d'ensenyament que hi havia previstes des de demà dilluns i fins dijous.
1: Ahir els sindicats majoritaris van decidir que consultaran a tot el professorat si avalen o no el preacord a què divendres van arribar amb el Departament d'Educació i que, mentrestant, feien una treva a les mobilitzacions. CGT i la Intersindical, per la seva banda, sí que mantenen la convocatòria de vaga. Ens ho explica Norma Lebrero.
2: La consulta serà telemàtica, es farà a través del correu corporatiu dels mestres i s'obrirà aquest dilluns al migdia fins dijous a la mateixa hora. Dijous mateix decidiran, en funció dels resultats, si mantenen o no la vaga convocada per divendres a tot el sector educatiu. El preacord preveu millores salarials progressives durant els pròxims 4 anys, amb nous complements retributius i un reforç de les plantilles dels centres educatius, especialment per atendre les necessitats de l'escola inclusiva. Ho explicava a la xarxa la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura.
3: Aquestes 5.400 dotacions, ho volem deixar molt clar, és la dotació mínima a desplegar. Per tant, menys que això no es desplegarà, sinó que més aviat anirà més i que serà en marc, en funció de les necessitats que es vagin detectant en els centres educatius. Així que per nosaltres aquesta qüestió, la veritat és que hem fet un pas considerable i sobretot aquest canvi de mirada que requereix el model d'escola inclusiva, que és no només es posar recursos, sinó que és generar aquests espais de coordinació, generar aquests equips psicosocials, psicosocioeducatius.
2: Els sindicats signants del preacord demanen el vot favorable, mentre que altres organitzacions com la CGT, la Intersindical i la COS ja han anunciat que faran campanya pel no, perquè consideren que algunes reivindicacions clau han quedat fora de l'acord. De fet, aquests sindicats mantenen convocades les vagues per dilluns i per dijous.
0: I el que també es manté en aquest cas és la protesta per part de la coordinadora d'assemblees educatives a la delegació del govern a Girona.
1: La intenció dels participants és instal·lar-se entre la plaça Catalunya i la seu de la Generalitat a Girona. El programa preveu espectacles familiars, concerts, castells, un dinar popular i l'acampada, segons el cartell difós, per la coordinadora.
0: Seguim ara parlant d'inversions, ja no en l'àmbit educatiu després d'aquest preacord, perquè la Generalitat impulsarà aquest mes de juny el programa Arrel, una nova línia d'ajuts dotada amb 2,1 milions d'euros per crear i mantenir comerços en micropobles amb l'objectiu de fixar l'activitat, reforçar la cohesió social i combatre la despoblació. El programa inclou subvencions i acompanyament tècnic i aposta especialment per establiments multiservei, espais que combinen restauració, serveis i àrees de trobada.
1: El programa s'articularà en 3 línies d'ajuts. La primera estarà dirigida als ens locals perquè puguin fer obres i crear nous establiments. La subvenció podrà cobrir fins al 80% de la inversió amb un màxim de 18.000 euros per projecte. En aquest àmbit, la idea és que els ajuntaments busquin via concurs un emprenedor i que l'acompanyin durant tot el procés sense buscar necessàriament un rèdit econòmic del negoci. La segona línia donarà suport al funcionament i consolidació d'establiments impulsats pels ajuntaments, mentre que la tercera s'adreçarà a negocis privats ja existents en municipis rurals. En aquests dos casos, les subvencions cobriran fins al 50% de les despeses amb un topall de 5.000 euros.
0: Obrim plana política. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, insisteix que no dimitirà després del cas de corrupció que aquesta setmana ha esquitxat un altre expresident socialista. Parlem de José Luis Rodríguez Zapatero.
1: Diu que continuarà fins l'any vinent, que toca eleccions, i tot el temps que vulguin i decideixin els espanyols a les urnes. Ha assumit, literalment, que ha dit que hi ha entrebancades perquè no són motius suficients per deixar la presidència.
4: No nos conocen, porque el socialismo democrático puede tropezarse. Somos un proyecto humano y podemos, por tanto, tener esos tropiezos. Pero nunca damos una batalla por perdida. Nos levantamos y avanzamos.
1: A més, Sánchez no ha perdut l'oportunitat d'atacar directament a l'oposició, titllant-la de tramposa per tractar d'enderrocar el govern amb les seves males arts.
0: I per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que els socialistes no tenen cap por de la justícia.
1: Ho ha dit durant la celebració de la Festa de la Rosa a les comarques de Tarragona, a Constantí, després del que ha denominat unes setmanes complicades. El president de la Generalitat ha estat taxatiu respecte, en paraules seves, als que volen fer mal, en referència a la dreta i a l'extrema dreta.
5: I davant del que ha passat aquests darrers dies, els nostres valors, la nostra convicció socialista significa respectar la justícia. No tenim cap por a la justícia. I significa també demanar respecte per a l'estat de dret i per la presumpció d'innocència. Aquests que corren a prejutjar, sense ni tan sols escoltar. Respecte a la justícia i respecte a l'estat de dret i a la presumpció d'innocència.
1: A nivell català, ella també ha aprofitat per agrair a Esquerra i als comuns el seu suport per tirar endavant els pressupostos de la Generalitat.
0: I precisament Esquerra Republicana continua confiant que els socialistes compliran els acords als quals han arribat per votar a favor dels pressupostos.
1: Ho ha dit el portaveu dels Republicans al Parlament, Jordi Alberto Caballero, en declaracions del programa Ciutadella.
6: Se'l cau el PSC quan diu que el PSOE aprovarà això?
7: Sí.
6: Sí?
7: I sap per què me'l crec? Jo em crec que el PSC quan diu això perquè forcem que hi hagi una bilateral abans que els pressupostos s'aprovin. I en aquesta bilateral, precisament el que es tracta, buscant aquest acord amb el govern de l'Estat, per tant, govern de la Generalitat, govern de l'Estat, acorden a la bilateral, que tant l'Orbital com el Consorci de Zona Franca seran una realitat i, per tant, aquest acord es complirà. Ho acorden els dos governs. Nosaltres vam exigir que això fos un pas previ per a l'aprovació dels pressupostos de govern. Per això crec que el PSC complirà, perquè, d'altra banda, sempre hem de partir del principi de confiança mutu quan s'arriba a un acord. Si ja no hi ha principi de confiança mutu, és evident que no pots arribar-hi a cap tipus d'acord.
1: Podreu seguir l'entrevista sencera aquesta nit a 9:45 a la vostra televisió local i a la plataforma La Xarxa Més.
0: I en matèria econòmica, la llum i el gas natural tornaran a tributar l'IVA al 21% a partir de demà, després d'uns darrers mesos amb el tipus reduït al 10%. Encendre la llum o utilitzar electrodomèstics serà, per tant, una mica més car que en les setmanes anteriors.
1: Les rebaixes fiscals les va aprovar el govern espanyol el mes de març per compensar l'encariment de l'energia arran del conflicte a l'Orient Mitjà i el bloqueig de l'estret d'Hormuz. Ara desapareixen després que l'Institut Nacional d'Estadística hagi confirmat que els preus d'aquests productes s'han moderat respecte a fa un any. La normativa estableix que els ajuts s'eliminen quan el preu d'un producte baixa més d'un 15% respecte al mateix mes de l'anterior. Això és exactament el que ha passat. L'IPC d'abril ha caigut fins al 3,2% interanual, dues dècimes menys que el març.
0: A més, l'impost especial sobre l'electricitat també pujarà del 0,5% actual, tornarà al 5% habitual. En canvi, els ajuts fiscals als carburants, tant a la gasolina com al dièsel, es mantindran actius fins al 30 de juny.
1: També es manté la rebaixa de 20 cèntims per litre destinada a col·lectius professionals com ara transportistes, agricultors, pescadors i ramaders, així com els descomptes pel bo social elèctric per als consumidors en situació de vulnerabilitat.
0: Parlem ara de successos. La teulada del centre excursionista de Terrassa s'ha ensorrat parcialment aquest matí sense causar ferits. Els bombers han rebut l'avís d'aquest incident poc abans d'un quart de vuit.
1: Es tracta d'un edifici de planta baixa i golfa situat al carrer Sant Llorenç. Els bombers han fet una primera revisió de l'immoble des dels edificis del costat i després des de l'interior i han confirmat que no hi havia ningú. Han tallat després l'escomesa d'aigua i d'electricitat i han activat l'arquitecte municipal. Es demana als veïns que tenen terrassa adjacent amb l'edifici afectat que, com a mesura preventiva, no surtin a l'exterior.
0: I més successos perquè els Mossos d'Esquadra han detingut una dona de 26 anys com a presumpta autora d'un furt de 920 euros d'una parròquia de Nou Barris a Barcelona que havien de servir per pagar les excursions d'uns nens.
1: Com detalla la policia en un comunicat, els fets van ocórrer el passat 15 d'abril a les 8 de la tarda, quan el mossèn de la parròquia, que custodiava els diners, va atendre un home i una dona que es van fer passar per persones necessitades. Els sospitosos van fer sortir la víctima del seu despatx, aprofitant la seva distracció, van robar els diners. Els Mossos van detenir la dona que duia el mòbil del mossèn a sobre el passat 28 de maig. No es descarten nous arrestos, atès que la investigació continua en marxa.
0: Parlem ara de salut perquè avui es commemora el Dia Mundial Sense Tabac, on el debat se centra també en un producte que cada cop preocupa més. Parlem dels vapejadors.
1: Tot i que sovint es presenten com una alternativa segura al tabac, metges i entitats de consum alerten que els seus efectes sobre la salut i el seu ús entre joves van a l'alça. Ens dona tota la informació Núria Parera.
8: Els vapejadors s'han convertit en un dels grans protagonistes del dia sense tabac, especialment pel seu auge entre adolescents i joves. Des de Facua, el seu secretari, Gerard Hernández, reclama més control sobre la venda d'aquests dispositius.
9: Hem de ser valents, no només per seguir el que no es vengui a qualsevol persona, en aquest cas menors, sinó anar més enllà i prohibir-ho definitivament.
8: Hernández alerta que els sabors i la publicitat els fan especialment atractius pels més joves, una preocupació que comparteix el sector sanitari. El doctor Alejandro Frino, de la Societat Catalana d'Atenció i Tractament del Consum del Tabac, assegura que ja s'estan detectant casos clínics relacionats amb el vapeig.
10: Realmente nos están llegando y muy preocupante porque es gente que está enferma con el vapor. Lo que ocurre es que no están viniendo para dejar de fumar, sinó que estan viendo por las enfermedades que le causa.
8: Frino adverteix de lesions pulmonars greus, com l'EVALI, i d'altres possibles afectacions cardiovasculars. També recorda que els danys poden aparèixer en poc temps i ser irreversibles.
10: Toda la química que tienen estos dispositivos resulta tóxica para el pulmón porque el pulmón no puede recibir elementos extraños. Pero nosotros estamos viendo que es tan nocivo o incluso más rápidamente nocivo que un cigarrillo. El problema más grande que tenemos es que el tiempo va en contra de la salud de los pacientes, va en contra de la sanidad y va a favor de la industria.
8: Tant des de consum com des de sanitat coincideixen que els vapejadors no són innocus i insisteixen que la millor opció continua sent deixar de fumar.
0: Des de Sant Andreu de la Barca al Baix Llobregat també s'han sumat aquest Dia Mundial Sense Tabac amb 20 anys de suport per deixar de fumar. Des de Ràdio Sant Andreu ens ho explica Jordi Milian.
11: Sant Andreu de la Barca commemora el Dia Mundial Sense Tabac posant en valor la tasca de la consulta en dades de situació tabàquica en què aquest 2026 celebra 20 anys d'activitat. Des de la seva creació, l'any 2006, el servei ha ajudat a centenars de persones a abandonar el consum del tabac i a millorar la seva salut. Actualment, la consulta ofereix atenció al CAP de l'Avinguda Constitució i de la Solana amb seguiment especialitzat per als casos que ho requereixen. Jessica Morillas, directora de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca.
12: És una consulta que tant de bo algun dia puguem dir que l'hem retirat de la nostra cartera de servei perquè ningú la necessita, perquè ja ningú fuma.
11: La celebració arriba en un context de més conscienciació social sobre els riscos del tabaquisme, però també de preocupació per l'augment de l'ús de vapers entre els joves. Enguany, l'Organització Mundial de la Salut dedica la jornada a una campanya que alerta sobre les estratègies utilitzades per fer atractius aquests productes, especialment entre la població jove.
0: Continuem parlant de les altes temperatures i, en aquest cas, de la calor. Anem a veure, el proper dimecres tornarà a obrir la piscina municipal del municipi d'Olot.
1: Des de fa alguns anys, l'Ajuntament de la capital de la Garrotxa opta per obrir aquest equipament a principis de juny per les altes temperatures que acostuma a haver-hi. Enguany s'han fet diverses millores per poder garantir una bona qualitat al públic durant l'estiu. Des d'Olot FM, Natàlia Moreno.
13: Tanquem un mes de maig amb temperatures dignes d'estiu i, com ja és habitual en els últims anys, des de l'Ajuntament d'Olot opten per obrir més aviat la piscina municipal d'Olot. De fet, aquest pròxim dimecres, les quatre piscines i les instal·lacions d'aquest equipament estaran disponibles per tots els garrotxins i garrotxines. El regidor d'Esports de l'Ajuntament d'Olot, Aniol Cellabona, explica que enguany les piscines estaran en perfectes condicions perquè ja s'han arreglat alguns detalls durant els mesos previs a la seva obertura.
14: He actuat en alguns d'aquests vasos per poder resoldre algunes petites fuites que havíem identificat, algunes millores també en el que són els sistemes a la maquinària d'aquestes instal·lacions, que havíem doncs identificat que ens ajudaven a tenir amb més bones condicions les piscines, millor condició i millor qualitat de l'aigua, i per tant doncs podem dir que les obrim puntualment, amb tot posat al dia, tot a punt, per gaudir d'una bona campanya d'estiu.
13: Els horaris són de dilluns a divendres, de 9 del matí a les 8 del vespre, i els caps de setmana i festius, de 10 del matí a 8 del vespre. Pel que fa al tema d'entrades i abonaments, des de l'Ajuntament d'Olot han decidit mantenir els mateixos preus que l'estiu passat.
0: I aquest cap de setmana també s'ha inaugurat la temporada de platges a Mataró amb la posada en marxa del Servei de Vigilància i Socorrisme.
1: La principal novetat de la temporada de bany d'aquest any a la capital del Maresme és la millora de l'accessibilitat i la inclusió a les platges, tot i que per això encara caldrà esperar uns dies. Des de Mataró Ràdio, Beti Doñate.
15: Des d'aquest dissabte ja poden veure's a les quatre platges de Mataró els socorristes que fins al setembre vetllaran per la seguretat dels usuaris. En total són 13 les persones encarregades de vigilar, sota la coordinació de l'empresa proactiva, les platges del Varadó, Callao, Ponent i Sant Simó. Cada dia, de 10 a 7 de la tarda, els socorristes pengen la bandera que indica l'estat de la mar i vigilen que no hi hagi cap incident, no només a l'aigua. Hernán Mocho és el coordinador de l'equip de socorristes.
16: Aquí pasan más cosas en la arena que en el agua. Hay lipotimias, códigos rojos, como le llamamos nosotros, que son paros cardíacos, golpes de calor, infinidad de cosas que pueden pasar, vienen primero y nos llaman a nosotros, así que hacemos la primera evaluación de la persona.
15: Pel que fa a les novetats, aquest any s'amplia als caps de setmana el servei de bany assistit que ofereix la Creu Roja i que començarà a finals de juny. L'altra novetat és una campanya on s'informa que a partir de l'estiu vinent ja no es podrà fumar a la platja. La temporada de bany acabarà el 13 de setembre.
0: Obrim ja el bloc cultural i avui comencem parlant de sardanes. Aquesta que sentiu és la sardana galanesa d'Anna Abad, guanyadora dels Premis Preludi impulsats per Som Sardana en la categoria d'audiència. Ha estat la més votada entre els espectadors que s'ha emès aquesta passada nit a través de la plataforma La Xarxa Més.
1: Altres premiats en aquesta gala són Martí Delgado amb la sardana País d'Atzur i d'Or, i en la categoria musical Jove i Joan Droguet amb la sardana Quan no es troben les paraules en la categoria musical. La Garriga ha estat l'escenari d'aquests primers premis Som Preludi.
0: I marxem ara fins a Torelló, que ha tornat a convertir els seus carrers en escenari amb una nova edició del Festus, el Festival d'Arts al Carrer.
1: El certamen ha tingut com a gran reclam la presentació del nou disc de la cantautora Montse Castellà. Des de 21 Ràdio, Alberto Calatayud.
8: Torelló tancava ahir la 29a edició del Festus, el Festival d'Arts al Carrer, que enguany ha tingut la comunitat com a fil conductor sota el lema La cultura es cou al carrer. Des de l'organització La Tècnica de Cultura de l'Ajuntament de Torelló, Elisenda Corrius, fa una valoració molt positiva.
17: La veritat és que estem molt contents perquè hi ha hagut molta... tanta afluència de persones, però també molt bona rebuda de totes les propostes que han hagut en el festival. S'han omplert els carrers i les places amb gent amb ganes de veure art i cultura al carrer i, per tant, la valoració a hores d'ara és molt positiva.
8: Entre les actuacions destacades hi ha hagut Aleta, de la companyia Marc Fernández, que fusiona dansa i imaginari casteller, o Clam, de la companyia Femut, inspirat en el món dels gegants.
17: Que la gent surti al carrer, que ens trobem, que ens desvirtualitzem una mica, que passem de les experiències individuals a les col·lectives. Part bonica del festival, no? Que transcendeix més enllà del que veus i del punt de trobada que facilitem com a festival.
8: Amb aquesta nova edició, el Festus referma la seva aposta per portar la cultura contemporània a l'espai públic i convertir-lo en un punt de trobada ciutadà.
0: Com heu escoltat, estàvem sentint a la companya del Nou FM, Núria Pereira, que ens ha explicat com durant aquest cap de setmana Torelló ha omplert places i espais públics de circ, dansa, teatre, música i arts visuals amb la comunitat com a fil conductor. Són les 2:21, doncs anem a parlar d'esports.
18: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem parlant de futbol, perquè el PSG de Luis Enrique guanya la seva segona Champions consecutiva després d'imposar-se a l'Arsenal. Molt aviat es van avançar els anglesos amb el gol de Havertz i a partir d'aquí van exhibir la seva fortalesa defensiva que els havia portat fins a aquesta final.
1: L'equip parisí va monopolitzar la possessió i el domini, però no va ser fins a la segona meitat quan va aconseguir l'empat arran d'un penal transformat per l'exblaugrana Dembélé. Quedava mitja de partit, però el resultat no es va moure, tampoc durant la pròrroga, on el desgast físic va passar factura a tots dos equips. Ja a la tanda de penals, el català David Raya, porter de l'Arsenal, va aconseguir aturar un dels llançaments al PSG, però dos dels seus companys van fallar, donant el triomf al conjunt francès.
0: La nota negativa d'aquest partit finalment no va ser a Hongria, seu de la final, on es va viure una autèntica festa del futbol, sinó a França.
1: I és que la nit de celebració a París va acabar amb més de 700 detinguts per part de les forces de seguretat franceses.
0: Passem a parlar ara del play-off, en aquest cas l'anada de la final del play-off d'ascens a la segona federació, ja aquí a casa nostra, que es disputa avui entre el Cornellà i el Badalona. La prèvia d'aquest partit des de Ràdio Ciutat de Badalona, Aleix Blanc.
19: El Municipal de Cornellà serà l'escenari aquesta tarda del partit d'anada de la final autonòmica del play-off d'ascens a segona federació. El Badalona intentarà aconseguir un bon resultat de cara a la tornada. La segona eliminatòria del play-off d'ascens entra en escena i amb el desgast provocat per la primera, Badalona i Cornellà mesuraran les seves forces per tal d'aconseguir el premi de disputar la ronda final contra el representant de Galícia i jugar-se l'ascens. Tant un equip com l'altre arriben amb baixes importants a aquest compromís d'anada i s'haurà de veure com gestionen la situació. A la Lliga, el Badalona va ser molt superior en els dos partits, però ara és un altre context molt diferent. El tècnic Miquel Azparren assegura que l'eliminatòria no quedarà resolta fins al segon partit.
20: Pues la ida vamos a plantearla sin pensar que no de vuelta, salvo que en los minutos finales, lógicamente, no te condena la eliminatòria. Nos va bien ser nosotros mismos, nos va bien ir a por el partido, nos va bien cuando el rival te aprieta, pues juntarte, es que no vamos a cambiar. Tenemos muy claro lo que queremos, el equipo está muy concienciado, respetamos mucho al Cornellà, pero intentaremos marcar nuestros ritmos.
19: El duel entre el Cornellà i el Badalona es disputarà diumenge a un quart de sis i es podrà seguir en directe per la xarxa de televisions locals.
1: Baixem una categoria més fins al play-off de la Lliga Elite, on aquesta tarda també es disputa la tornada de l'eliminatòria de semifinals entre el Prat i el Sant Mauro. Tenim la prèvia del partit des del Prat Ràdio, Ivan Conde.
21: Associació Esportiva Prat i Sant Mauro es retroben 8 dies després en el partit de tornada de les semifinals del play-off d'ascens a Tercera Federació. El 0-1 de l'anada dona un avantatge als potablava que no se'n refien, però d'un Sant Mauro que va acabar la temporada com un tir i que buscarà apurar les seves opcions d'assolir un pas històric. En qualsevol cas, tan cert és que el Prat, que venia de 5 derrotes consecutives, ha viscut i entoma aquesta victòria com una reacció esportiva i com un punt d'inflexió de cara al que queda de promoció d'ascens. Escoltem el porter dels Pota Blava, Dani Guiseris.
22: Jo crec que serà una primera part on els dos esperarem una miqueta. És veritat que anem a una avantatge de 0-1, però sí que és un resultat molt curt. Jo crec que la primera part serà de una mica de veure què passa i la segona sí que serà, jo crec, si els resultats s'ha mantingut un partit més obert, amb molta més ocasió.
21: Els socis de l'Associació Esportiva Prat podran anar al Sagnian fins a 2 acompanyants de manera gratuïta. El futbol base està convidat al partit i els menors de 16 anys també tenen l'entrada gratuïta. A més, es repartiran pràcticament 300 aplaudidors perquè el Sagnian visqui una jornada per al record en un partit que es podrà seguir en directe per la xarxa Més.
1: El guanyador d'aquesta eliminatòria jugarà l'últim bitllet d'ascens a la Tercera Federació davant la Pobla de Mafumet. Els tarragonins ahir van haver de tirar d'èpica per superar el Rubí, que va arribar al descans amb un 0-2 favorable. L'anada havia acabat amb empat i a un, i els locals necessitaven 3 gols per fer valer la seva millor classificació a la Lliga. I els van acabar aconseguint els dos primers del temps reglamentari i el 3-2 definitiu ja a la pròrroga.
0: I acabem parlant de waterpolo, perquè l'Atlètic Barceloneta es va proclamar campió de Lliga. Aquest és el títol número 26 i el 21è consecutiu, després de superar el Sabadell en el segon partit de la final, on s'haurà d'esperar el tercer per saber qui és el campió. És a la divisió d'honor femenina, ja que el Mataró va superar el Sant Andreu per 14-11 i força el tercer partit, que es jugarà el proper dimarts a partir de les 9 de la nit. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Tots els marroquins roben.
2: Segueix-nos a les xarxes socials.
3: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
4: Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
5: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rialsa Clavella 16.
4: AXA Capgròs Assegurances, la tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
6: Bar-restaurant El Capote, al cor d'Arenys de Mar. Gaudeix d'un ambient acollidor i de l'autèntica cuina mediterrània. Paelles, fideuàs, carns, guisats. Econòmic menú diari de dilluns a divendres i menú especial als caps de setmana i festius. Servei de rostisseria amb plats cuinats per emportar. Bar-restaurant El Capote, a la Riera Bisbe Pol número 7. Més informació i reserves al 93 792 3000.
3: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
7: Busques pis o casa a Arenys de Mar? A Finques La Riera som especialistes en compra i venda des de fa més de 30 anys. Visiteu finqueslariera.com o veniu a veure'ns al nostre despatx de Riera Parafita 5, telèfon 93 792 3702.
8: Descobreix els serveis integrals de Maresme Auto.
9: Si l'aire del teu cotxe no refreda com abans, nosaltres t'ho solucionem.
8: A Maresme Auto realitzem reparació, manteniment i càrrega de sistemes de climatització amb diagnosi completa per garantir confort i seguretat tot l'any.
9: Revisions multimarca sense perdre la garantia, canvis de rodes, ITV, mecànica i electrònica sense cita prèvia.
8: Ens trobaràs a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar. Maresme Auto. Gaudim.

0: Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
1: Bon dia, són 2:15, us parla Eduard París.
2: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: Queden desconvocades les vagues territorials d'ensenyament que hi havia previstes des d'aquest dilluns i fins dijous.
3: Ahir els sindicats majoritaris van decidir que consultaran a tot el professorat si avalen o no el preacord a què divendres van arribar amb el Departament d'Educació i que, mentrestant, feien una treva a les mobilitzacions. CGT i la Intersindical, per la seva banda, sí que mantenen la convocatòria de vaga.
1: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
1: En matèria política, el president Pedro Sánchez insisteix que no dimitirà després del cas de corrupció que aquesta setmana ha esquitxat un altre expresident socialista, José Luis Rodríguez Zapatero.
3: Diu que continuarà tot el temps que vulguin i decideixin els espanyols a les urnes.
1: I per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que els socialistes no tenen cap por de la justícia.
3: Ho ha dit durant la celebració de la Festa de l'Arròs a les comarques de Tarragona, a Constantí.
1: I en matèria econòmica, la llum i el gas natural tornaran a tributar l'IVA al 21% a partir de demà, després d'uns darrers mesos amb el tipus reduït al 10%.
3: La mesura desapareix després que l'Institut Nacional d'Estadística hagi confirmat que els preus d'aquests productes s'han moderat respecte fa un any. A més, l'impost especial sobre l'electricitat també pujarà al 0,5% actual, que hi tornarà al 5% habitual.
1: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? L'última jornada d'aquest mes de maig està sent molt tranquil·la al conjunt de Catalunya, amb un matí molt assolellat, molt estable, i hem tingut l'arribada de molts núvols alts i prims, que aquestes hores ja són molt més compactes. Tenim creixement de nuvolades destacades al Pirineu i Prepirineu, que els propers minuts, hores, ens portaran els primers ruixats, uns ruixats que descarregaran amb molta intensitat i que també acabaran afectant a la Catalunya central. Molts d'ells inclús aniran acompanyats de calamars o pedra. Per tant, molta precaució als que torneu del cap de setmana, perquè les carreteres podran ser moments complicats. Amb unes temperatures que a poc van tirant cap amunt, i avui esperem a superar els 35-36 graus, sobretot al Pla de Lleida i a la Vall de l'Ebre, i a la resta, la calor a poc s'anirà intensificant. Amb un dilluns, inici del mes de juny, que a la tarda els ruixats quedaran restringits, sobretot a l'Alt Ripollès i també a l'Alta Garrotxa. Ho anirem seguint, que vagi molt bé.
1: I en els esports, el PSG de Luis Enrique aixeca la seva segona Champions consecutiva després d'imposar-se a l'Arsenal.
3: Després de l'empat a 1 al temps reglamentari, els francesos es van emportar el títol a la tanda de penals.
1: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Han quedat desconvocades les vagues territorials d'ensenyament que hi havia previstes des d'aquest dilluns i fins el proper dijous.
3: Ahir els sindicats majoritaris van decidir que consultaran a tot el professorat si avalen o no el preacord al que divendres van arribar amb el Departament d'Educació i que, mentrestant, feien una treva de les mobilitzacions. Precisament, CGT i la Intersindical sí que mantenen la convocatòria de vaga. Ens ho explica Norma Lebrero.
5: La consulta serà telemàtica, es farà a través del correu corporatiu dels mestres i s'obrirà aquest dilluns al migdia fins dijous a la mateixa hora. Dijous mateix decidiran, en funció dels resultats, si mantenen o no la vaga convocada per divendres a tot el sector educatiu. El preacord preveu millores salarials progressives durant els pròxims 4 anys, amb nous complements retributius i un reforç de les plantilles dels centres educatius, especialment per atendre les necessitats de l'escola inclusiva. Ho explicava a la xarxa la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura.
6: Aquestes 5.400 dotacions, ho volem deixar molt clar, és la dotació mínima a desplegar. Per tant, menys que això no es desplegarà, sinó que més aviat anirà més i que serà en marc, en funció de les necessitats que es vagin detectant en els centres educatius. Així que per nosaltres aquesta qüestió, la veritat és que hem fet un pas considerable i sobretot aquest canvi de mirada que requereix el model d'escola inclusiva, que és no només es posar recursos, sinó que és generar aquests espais de coordinació, generar aquests equips psicosocials.

0: psicosocioeducatius.
1: Els sindicats signants del preacord demanen el vot favorable, mentre que altres organitzacions com la CGT, la Intersindical i la COS ja han anunciat que faran campanya pel no, perquè consideren que algunes reivindicacions clau han quedat fora de l'acord. De fet, aquests sindicats mantenen convocades les vagues per dilluns i per dijous.
2: El que sí que es manté és la protesta per part de la coordinadora d'assemblees educatives a la delegació del govern a Girona.
3: La intenció dels participants és instal·lar-se entre la plaça de Catalunya de Girona i la seu de la Generalitat. El programa preveu espectacles familiars, concerts, castells, un dinar popular i l'acampada, segons el cartell difós per la coordinadora.
2: Continuem ara parlant d'inversions, ara ja no, en l'àmbit educatiu, perquè la Generalitat impulsarà aquest mes de juny el programa Arrel, una nova línia d'ajuts dotada amb 2,1 milions d'euros per crear i mantenir comerços en micropobles amb l'objectiu de fixar l'activitat, reforçar la cohesió social i combatre la despoblació.
3: El programa s'articularà en tres línies d'ajuts. La primera estarà dirigida als ens locals perquè puguin fer obres i crear nous establiments. La subvenció podrà cobrir fins al 80% de la inversió amb un màxim de 18.000 euros per projecte. En aquest àmbit, la idea és que els ajuntaments busquin via concurs un emprenedor i que l'acompanyin durant tot el procés sense buscar necessàriament un rèdit econòmic del negoci. La segona línia donarà suport al funcionament i consolidació d'establiments impulsats pels ajuntaments, mentre que la tercera s'adreçarà a negocis privats ja existents en municipis rurals. En aquests dos casos, les subvencions cobriran fins al 50% de les despeses amb un topall de 5.000 euros.
2: Obrim plana política perquè el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, insisteix que no dimitirà després del cas de corrupció que aquesta setmana ha esquitxat un altre expresident socialista. Parlem de José Luis Rodríguez Zapatero.
3: Pedro Sánchez diu que continuarà fins l'any que ve, que toca eleccions i tot el temps que vulguin i decideixin els espanyols a les urnes. Ha assumit literalment i ha dit que entre bancades poden succeir, però que no són motius suficients per deixar la presidència.
4: No nos conocen, porque el socialismo democrático puede tropezarse. Somos un proyecto humano y podemos, por tanto, tener esos tropiezos. Pero nunca damos una batalla por perdida. Nos levantamos y avanzamos.
3: A més, Sánchez no ha perdut l'oportunitat d'atacar directament a l'oposició, titllant-la de, en paraules seves, tramposa per tractar d'enderrocar el govern amb les seves males arts.
2: Per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, també ha assegurat que els socialistes no tenen cap por de la justícia.
3: I ho ha dit durant la celebració de la Festa de la Rosa a les comarques de Tarragona, a Constantí. Després del que ha denominat, i també en paraules seves, unes setmanes complicades, el president de la Generalitat ha estat taxatiu respecte als que també, com ho diu ell, volen fer mal, en referència a la dreta i extrema dreta.
5: I davant del que ha passat aquests darrers dies, els nostres valors, la nostra convicció socialista significa respectar la justícia. No tenim cap por a la justícia. I significa també demanar respecte per a l'estat de dret i per la presumpció d'innocència. Aquests que corren a prejutjar, sense ni tan sols escoltar. Respecte a la justícia i respecte a l'estat de dret i a la presumpció d'innocència.
3: A nivell català, ella també ha aprofitat per agrair a Esquerra i als Comuns el seu suport per tirar endavant els pressupostos de la Generalitat.
2: Precisament Esquerra Republicana confia que els socialistes compliran, doncs, aquests acords a què han arribat per votar els pressupostos.
3: Ho ha dit el portaveu dels Republicans al Parlament, Jordi Alberto Caballero, en declaracions al programa Ciutadella.
6: Se'l creu el PSC quan diu que el PSOE aprovarà això?
7: Sí.
6: Sí?
7: I sap per què me'l crec? Jo crec que el PSC quan diu això perquè forcem que hi hagi una bilateral abans que els pressupostos s'aprovin. I en aquesta bilateral, precisament el que es tracta, buscant aquest acord amb el govern de l'Estat, per tant, govern de la Generalitat, govern de l'Estat, acorden a la bilateral, que tant l'Orbital com el Consorci de Zona Franca seran una realitat i, per tant, aquest acord es complirà. Ho acorden els dos governs. Nosaltres vam exigir que això fos un pas previ per a l'aprovació dels pressupostos de govern. Per això crec que el PSC complirà, perquè, d'altra banda, sempre hem de partir del principi de confiança mutua quan s'arriba a un acord. Si ja no hi ha principi de confiança mutua, és evident que no pots arribar-hi a cap tipus d'acord.
3: Podreu seguir l'entrevista sencera aquesta nit a 9:45 a la vostra televisió local i a la plataforma La Xarxa Més.
2: Parlem ara de economia, perquè la llum i el gas natural tornaran a tributar l'IVA al 21% a partir de demà, després d'uns darrers mesos amb el tipus reduït al 10%. Encendre la llum o utilitzar l'electrodomèstic serà, doncs, una mica més car que en les darreres setmanes.
3: Les rebaixes fiscals les va aprovar el govern espanyol el mes de març per compensar l'encariment de l'energia arran del conflicte a l'Orient Mitjà i el bloqueig de l'estret d'Hormuz. Ara desapareixeran després que l'Institut Nacional d'Estadística hagi confirmat que els preus d'aquests productes s'han moderat respecte a fa un any. La normativa estableix que els ajuts s'eliminen quan el preu d'un producte baixa més d'un 15% respecte al mateix mes de l'any anterior.
2: A més, l'impost especial sobre l'electricitat també pujarà del 0,5% actual, tornarà al 5% habitual. En canvi, els ajuts fiscals als carburants, tant a la gasolina com al dièsel, es mantindran actius fins al 30 de juny.
3: També es manté la rebaixa de 20 cèntims per litre destinada a col·lectius professionals, com ara transportistes, agricultors, pescadors i ramaders, així com els descomptes del bo social elèctric per als consumidors en situació de vulnerabilitat.
2: I parlem ara de salut, perquè aquests dies s'està fent a Chicago, als Estats Units, la convenció anual de la Societat Americana d'Oncologia, i des d'allà arriben molt bones notícies amb estudis liderats per centres mèdics catalans de prestigi.
3: Un està relacionat amb el càncer de pròstata metastàsic. El de pròstata és el càncer més freqüent entre els homes, tot i que només un 10% es detecta en fase de metastàsica. En aquest estudi, en el que hi participa el Vallebron Institut d'Oncologia, ha demostrat que una combinació de fàrmacs pot reduir a la meitat la progressió de la malaltia o de mort en els pacients. Es tracta d'un assaig clínic en fase 3, és a dir, que ja s'ha provat en pacients abans d'aprovar el seu ús general.
2: I l'altre estudi fa referència al càncer de mama, i és que la immunoteràpia es consolida com el tractament estàndard per a aquest tipus de càncer triple negatiu localitzat, el subtipus més agressiu i que representa el 15% dels casos diagnosticats.
3: Així ho avalen els resultats definitius d'un estudi internacional que s'ha presentat fa unes hores al Congrés de la Societat Americana d'Oncologia Clínica, celebrat, com us explicàvem, a Chicago. I el metge espanyol Javier Cortés hi té un paper molt rellevant. Ens dona tots els detalls Carme de Fez.
0: La importància de l'estudi és que s'ha fet un seguiment de 1.200 pacients durant 8 anys. Els resultats demostren que combinar immunoteràpia i quimioteràpia millora la supervivència en torn a un 85% de casos, davant del 77% de les que només van rebre quimioteràpia. El treball ha estat coliderat pel doctor Javier Cortés, director de l'International Breast Cancer Center de Barcelona i referent internacional en càncer de mama.
8: Bueno, yo creo que después de tantos años de este estudio, lo que es espectacular es ver cómo el beneficio que habíamos visto al principio no solamente se mantiene, sino que aumenta a lo largo del tiempo. Y es muy bonito ver cómo en este momento estamos curando más o menos el 80% de mujeres con este tipo de tumor.
0: Segons Cortés, aquest tractament combinat és actualment la millor opció terapèutica en el cas del triple negatiu, tot i que encara no s'aplica de forma generalitzada.
8: Y me atrevería a decir que no solamente en el futuro vamos a hablar más de tratamientos dirigidos y menos de quimioterapia, ya en el presente estamos dando mucho más tratamiento dirigido en forma de moléculas pequeñas, en forma de inmunoterapia, en forma de fármacos anti-HER2, etcétera, etcétera, y menos quimioterapia. O incluso la combinación de ambos está dando resultados espectaculares. Por lo tanto, muchas veces más es menos, y lo que tenemos que hacer es ir por esta vía de individualizar muchísimo el tratamiento, dar a cada uno lo que necesita.
0: Coincidint amb la presentació de l'estudi, el doctor Cortés ha rebut a Chicago el Premi Internacional Giants of Cancer Care, que reconeix la seva trajectòria. El metge espanyol ha participat en el desenvolupament de 12 fàrmacs aprovats a Europa pel càncer de mama metastàsic i amb més de 150 projectes d'investigació.
2: I seguim parlant de salut, en aquest cas la dels animals, i més concretament la de les mascotes per excel·lència, la dels gossos, on la prevenció és un factor clau.
3: Ara que comença l'època de més calor, les puces i les paparres són un dels principals perills als quals s'enfronten els gossos. Per sort, hi ha tractaments de tota mena, però per evitar mals majors, els veterinaris recomanen prevenir abans de curar. Des de Ràdio Ripoll, Marc Roura.
9: Els forts episodis de calor dels darrers dies han avançat la presència de puces, paparres i mosquits, paràsits que esdevenen un perill per a gossos i gats. Si bé és cert que hi ha molts productes per tractar les seves picades, els experts, com la veterinària de la clínica Camp de Bet, Àfrica Montaner, recorden que la prevenció és clau.
10: Sobretot és la prevenció. Sí que és veritat que ara els productes que tenim són molt ràpids i en qüestió de 4-5 hores, com a molt 24 hores, queden tots els animals fulminats, és a dir, els paràsits.
9: Un altre dels insectes a tenir en compte és la processionària. El remei més efectiu, vinagre de poma.
10: Hi ha productes també comercials, però portant vinagre de poma i en el moment que l'animal toqui, sigui amb la llengua, amb el morro, amb les potes, mullar-lo bé amb allò. No fregar, mullar-lo bé i després sí que trucar al veterinari per si de cas si s'infla molt o això, que no hi hagi una reacció que es pugui ofegar.
9: Els collars, pipetes i esprais que repelen aquests insectes també repelen la mosca que provoca leishmaniosi, una malaltia que té tractament però que no té cura en els gossos.
2: Anem ara amb un parell de notícies de proximitat. Sant Cugat en Palestina no vol que el conflicte a Gaza quedi en l'oblit. És per això que avui el col·lectiu ha organitzat una jornada per assenyalar-ho amb una exposició interactiva, una xerrada i un dinar solidari. Des de Cugat Media ens ho explica Ignasi Riera.
11: Els santcugatencs han pogut viure una petita part del patiment de la població palestina aquest diumenge amb una iniciativa de l'associació Sant Cugat en Palestina. Passar per un control amb guàrdies armats, escoltar els horrors de la guerra i fugir a correcuita amb les quatre coses que tens temps d'agafar han sigut algunes de les activitats per recordar el genocidi que es continua produint a la franja. Dunia Febrer, membre de l'associació, ha reivindicat la posició de l'Ajuntament amb la causa palestina.
12: Hi ha moltes coses que es podrien fer des dels ajuntaments, que es podria fer mocions també per estar a favor del boicot, de les sancions, de la desinversió, i no ser còmplices amb empreses israelianes, amb empreses d'aquí que també estan beneficiant-se del genocidi, i és tot un seguit de coses que no és només no deixar de parlar i no deixar de veure el que està passant.
11: La iniciativa ha finalitzat amb uns balls palestins i un dinar.
2: I d'altra banda, avui l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Girona ha organitzat una jornada informativa i de portes obertes per tal de captar nous voluntaris.
3: Durant la trobada s'ha pogut veure una exhibició de material d'emergència, carpes de coordinació, kits d'acollida, llits, mantes i vehicles operatius. També s'ha fet una explicació de les funcions dels voluntaris, com es gestiona la logística i la prevenció als esdeveniments de la ciutat, i s'ha ofert tota la informació sobre el voluntariat, requisits i formació oficial a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Des de Televisió de Girona, Xavi Morlans.
13: Les associacions de voluntaris de protecció civil es defineixen com organitzacions de persones disposades a col·laborar de forma desinteressada amb les administracions públiques per tal de protegir a les persones, els béns i el medi ambient en situacions d'emergències. Però davant d'una societat amb cada vegada més necessitats, requereixen de més voluntaris per poder cobrir totes les demandes. Per això, des de l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Girona, conjuntament amb l'Ajuntament, han organitzat una trobada per tal de captar nous integrants. Així ho explica Montserrat Casas Amat, presidenta de l'associació.
14: La idea és que volem fer moltes coses i podem ser molts equips fent les coses i coordinant-nos i no tots haver de fer una mica de tot i al final doncs, no poder fer tant, perquè veiem molt de potencial. Avui en dia hi ha moltes necessitats.
13: En aquesta trobada, els assistents també se'ls explica tot el que fan els membres de l'associació, ja que moltes vegades només en coneixem una petita part. Ho diu així Jordi Sánchez Escué, cap de l'associació a Girona.
15: O sigui, fem des d'atenció a la població, tota la part de gestió de prevenció d'incendis forestals, prevenció d'inundacions, tota la part d'acollida i de atenció també de formació a la població. Fem tota aquesta part també d'estar a les escoles.
13: Amb tot això, des de l'associació es confia en poder augmentar el nombre d'efectius i donar així un servei de major qualitat a tota la població.
2: Obrim ja el bloc cultural i ho fem des de la Sénia, al Montsià, que s'ha convertit aquest cap de setmana en l'epicentre de la música de banda amb una nova edició del festival Músiques en Terres de Cruïlla, que ha reunit agrupacions i artistes de Catalunya, el País Valencià i Aragó.
3: El certamen ha tingut com a gran reclam la presentació del nou disc de la cantautora Montse Castellà. Des de 21 Ràdio, Alberto Calatayud.
16: La Sénia s'ha tornat a convertir en un punt de trobada musical amb una nova edició del festival Músiques en Terres de Cruïlla. Durant 3 dies, el municipi torna a demostrar el gran potencial de la música de banda com un nexe d'unió que trenca qualsevol frontera geogràfica. Escoltem Mercè Gisbert, vicepresidenta de l'agrupació musical senienca.
17: La Sénia és frontera natural en Aragó i en València. De fet, el riu Sénia partix València i Catalunya i el pic del Tossal del Rei mira que va a tres comunitats autònomes i que va a tres municipis de tres comunitats autònomes diferents.
16: Un dels plats forts d'enguany ha estat la presentació del nou disc de Montse Castellà, un treball que la cantautora ha enregistrat amb la banda musical senienca i que ha estat adaptat pel director Pep Vila, un projecte que s'ha estrenat en directe.
18: El nou projecte meu, el disc de Groenlàndia, que celebra 30 anys als escenaris, té una peça importantíssima i essencial, que és la banda municipal de l'agrupació musical senienca. I, per tant, havíem de vindre a casa seva, al seu poble.
16: Més enllà dels concerts, el festival busca potenciar els nous artistes de Catalunya, València i Aragó, i les escoles han unit forces per fomentar trobades i generar contactes de cara a properes festes.
19: El gran silenci ens fa tot el que som.
2: Seguim parlant de cultura i seguim a les Terres de l'Ebre, perquè el Literàrum de Móra d'Ebre ha tancat l'edició del 2026 marcada pel creixement de la programació i una notable resposta per part del públic.
3: Des de Canal Terres de l'Ebre, Daniel Cort.
20: Durant 4 dies, la Fira d'Espectacles Literaris ha programat 25 actuacions, 26 presentacions de llibres i 6 exposicions, amb una gran afluència de visitants. Lluís Xavier Flores, director de Literàrum, valora molt positivament la recuperació de l'essència del certamen.
21: Contentíssims per la resposta, sobretot en guany, crec que ha hagut un gran esforç de tot l'equip perquè la fira, com he dit en diferents ocasions, torne a recuperar també aquests actes que alguns anys, en els primers moments, tenia, com aquesta sessió golfa, fidelitzar els programadors.
20: Entre les propostes més singulars d'enguany ha destacat Chant de Cabrota, un espectacle poètic i d'improvisació inspirat en les tradicions orals del Pirineu i l'observació dels ocells. L'organització s'ha mostrat molt satisfeta per l'acollida rebuda i ha destacat que aquesta edició reforça el paper del Literàrum com a aparador de referència de la literatura en escena als territoris de parla catalana.
2: Les 2:51, moment de parlar d'esports.
22: Notícies en xarxa. Esports.
2: Comencem parlant de futbol. El PSG de Luis Enrique guanya la seva segona Champions consecutiva després d'imposar-se a l'Arsenal. Molt aviat es van avançar els anglesos amb el gol de Havertz i a partir d'aquí van exhibir la fortalesa defensiva que els havia portat fins a aquesta final.
3: L'equip parisí va monopolitzar la possessió i el domini, però no va ser fins a la segona meitat, com aconseguir l'empat arran d'un penal transformat per l'exblaugrana Dembélé. Quedava mitja hora de partit, però el resultat no es va moure. Tampoc durant la pròrroga, on el desgast físic va passar factura a tots dos equips. Ja a la tanda de penals, el català David Raya, porter de l'Arsenal, va aconseguir aturar un dels llançaments al PSG, però dos dels seus companys van fallar, donant el triomf al conjunt francès.
2: La nota negativa finalment no va estar a Hongria, seu de la final, on es va viure una autèntica festa del futbol, sinó a França.
3: I és que la nit de celebració a París va acabar amb més de 700 detinguts per part de les forces de seguretat franceses.
2: I aquí a casa nostra, el Sabadell va arrencar amb derrota al play-off d'ascens a la segona divisió.
3: Mal resultat pels arlequinats, que van perdre contra el Real Madrid Castilla per 2-0. La tornada serà divendres vinent a la Nova Creu Alta i l'Europa s'estrena avui a 4:15 contra el Celta Fortuna a Can Dragó.
2: Parlem ara dels play-off a la Lliga Elite, on aquesta tarda es disputa la tornada de l'eliminatòria de semifinals entre el Prat i el Sant Mauro. Tenim la prèvia d'aquest partit des del Prat Ràdio, Ivan Conde.
23: Associació Esportiva Prat i Sant Mauro es retroben 8 dies després en el partit de tornada de les semifinals del play-off d'ascens a Tercera Federació. El 0-1 de l'anada dona un avantatge als potablava que no se'n refien, però d'un Sant Mauro que va acabar la temporada com un tir i que buscarà apurar les seves opcions d'assolir un pas històric. En qualsevol cas, tan cert és que el Prat, que venia de 5 derrotes consecutives, ha viscut i entoma aquesta victòria com una reacció esportiva i com un punt d'inflexió de cara al que queda de promoció d'ascens. Escoltem el porter dels Pota Blava, Dani Guiseris.
24: Jo crec que serà una primera part on els dos esperarem una miqueta. Jo crec que anem a una avantatge de 0-1, però sí que és un resultat molt curt. Jo crec que la primera part serà de una mica de veure què passa i la segona sí que serà, jo crec, si els resultats s'han mantingut un partit més més obert, amb moltes més ocasions.
23: Els socis de l'Associació Esportiva Prat podran anar ensenyant fins a 2 acompanyants de manera gratuïta. El futbol base està convidat al partit i els menors de 16 anys també tenen l'entrada gratuïta. A més, es repartiran pràcticament 300 aplaudidors perquè el Sagnier visqui una jornada per al record en un partit que es podrà seguir en directe per la xarxa Més.
3: I el guanyador d'aquesta eliminatòria jugarà l'últim bitllet d'ascens a la Tercera Federació davant la Pobla de Mafumet. Els tarragonins ahir van haver de tirar d'èpica per superar el Rubí, que va arribar al descans amb un 0-2 favorable. Anada havia acabat amb empat i a un, i els locals necessitaven dos gols per fer valer la seva millor classificació a la Lliga. I els van acabar aconseguint. Ja a la pròrroga els rubinencs necessitaven marcar, però finalment la victòria va ser per a la Pobla per 3-2.
2: I parlem ara de futbol femení, perquè avui acaba la Lliga F amb el darrer partit pel Badalona Women, que s'enfronta al Llevant. La prèvia del duel des de Radio Ciutat de Badalona, Aleix Blanc.
1: Per quart any consecutiu, el Badalona Women aconsegueix l'objectiu marcat a principi de temporada, salvar la categoria. Les badalonines jugaran un any més a la Lliga F, la màxima categoria estatal. Ha estat una gran temporada per l'equip, que ha jugat els seus partits a Palamós, ja que la competició obliga a disputar en camps de gespa naturals, superfície que no té l'estadi municipal de Badalona. La substitució d'Anabel Junyent al novembre i la incorporació de Marc Ballester van millorar les sensacions de l'equip. Les jugadores van aconseguir una històrica classificació per semifinals de Copa de la Reina, on van empatar el Barça a 0. A més, s'ha aconseguit la salvació amb solvència i amb moltes jornades d'antelació. El partit contra el Levante s'afronta com un tràmit, ja que cap dels dos equips es juga res. L'equip granota va certificar el seu descens dues jornades endarrere, tot i que en el darrer partit, a casa, voldran donar una bona imatge. El maig es jugarà avui a les 4 de la tarda en la jornada unificada de la Lliga F.
2: Precisament a les 4 de la tarda i en aquesta jornada unificada també tanquen la Lliga l'Espanyol i el Barça. Les blanquiblaves reben el Sevilla i el Barça visitarà el Madrid Club de Futbol. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Arenys, la primera.
2: Et mareges sovint? Sents vertigen o inestabilitat? No deixis que aquests símptomes limitin el teu dia a dia.
3: A Més que Salut, oferim serveis de fisioteràpia i osteopatia amb una unitat dedicada a la rehabilitació vestibular.
2: Amb tecnologia d'última generació, tractem patologies com el vertigen posicional, la migranya vestibular o la malaltia de Menier, amb un enfocament personalitzat que garanteix resultats efectius.
3: Visita'ns a Arenys de Mar, al carrer d'Ana Maria Rebell 3. Truca al 93 792 3682 o segueix-nos a les xarxes socials @mésquesalut.
2: Més que Salut.
3: Recupera l'equilibri i millora la teva qualitat de vida.
1: Ràdio Arenys.
3: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
4: Què és la llum zodiacal? Alguns vespres de primavera o matinades de tardor es pot veure una llum molt dèbil en el firmament, de forma gairebé triangular, i l'anomenem la llum zodiacal. Els planetes del sistema solar es mouen tots, més o menys, en el mateix pla. És anomenat el pla de l'eclíptica, perquè és on es produeixen els eclipsis. En ell, a més dels planetes, planetes nans, asteroides i cometes, també hi ha pols, partícules molt petites, d'entre 0,1 i 100 micres. Aquestes partícules dispersen la llum del Sol. I quan hi ha molt poca llum en el firmament, quan no hi ha lluna, i quan l'eclíptica està molt inclinada cap amunt, els vespres de primavera o les matinades de tardor, es pot arribar a veure aquesta llum tan feble. La pols que constitueixen les partícules microscòpiques que omplen l'espai interplanetari adopta forma lenticular, amb el pla de simetria coincidint amb l'eclíptica. I la seva densitat, tant de partícules com de flux solar rebut, decreix amb la distància al Sol. Per això, aquesta llum zodiacal s'estén al llarg del zodíac i és força més brillant quan s'observa cap a les parts centrals que cap enfora. En conseqüència, en l'observació, la llum zodiacal es percep com un triangle lluminós, no més brillant que les parts més febles de la Via Làctia, i que costa distingir fins i tot en nits sense llum de lluna.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Adrià Jurado. Desconvocades les vagues territorials d'ensenyament que hi havia previstes des d'aquest dilluns fins a dijous. Ahir els sindicats majoritaris van decidir que consultaran a tot el professorat si avalen o no el preacord, al que divendres van arribar amb el Departament d'Educació i que, mentrestant, feien una treva a les mobilitzacions. Per la seva banda, CGT i la Intersindical sí que mantenen la convocatòria de vaga. I seguim parlant de manifestacions, ja que mig miler d'autònoms s'han manifestat avui pel centre de Barcelona per reclamar una legislació i veu pròpia a les taules de negociació. Organitzada per la Conferència Espanyola de Professionals Autònoms, la marxa s'ha celebrat conjuntament a 22 províncies de l'Estat per denunciar el que asseguren que és un saqueig sistemàtic dels autònoms per part de les administracions. I parlem, en aquest cas, ara d'impostos, ja que la llum i el gas natural tornaran a tributar l'IVA al 21% a partir de demà, després d'uns darrers mesos amb el tipus reduït al 10%. La mesura desapareix després que l'Institut Nacional d'Estadística hagi confirmat que els preus d'aquests productes s'han moderat respecte fa un any. I tot aquest tema dels impostos reduïts venia per la crisi que hi ha a la guerra de l'Iran i a l'estret d'Hormuz. I precisament la Confederació de la Indústria Tèxtil assegura que aquesta escalada de preus derivada d'aquesta guerra està afectant l'economia de les empreses del sector. El col·lectiu d'àmbit estatal concentra entre el 75 i el 80% de les empreses de Catalunya i el País Valencià i reclamen a les administracions que els apliquin mesures com rebaixes d'impostos o que optin per fer les compres públiques amb criteris de proximitat. I del sector tèxtil, el de la fruita, ja que les comarques de Lleida encaran el gruix de la campanya de la fruita amb un sistema d'11 allotjaments municipals i d'acollida ciutadana que ofereixen 712 places destinades a les persones temporeres que busquen feina. Coincidint amb l'entrada d'aquest mes de juny, aquesta setmana entrarà en funcionament el dispositiu habilitat per la paeria de Lleida en diferents equipaments. I parlem de política i parlem del president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha assegurat que els socialistes no tenen cap por de la justícia. Ho ha dit durant la celebració de la Festa de la Rosa a les comarques de Tarragona, a Constantí. I per la seva banda, Esquerra Republicana confia que els socialistes compliran els acords a què han arribat per votar els pressupostos. Ho ha dit el portaveu dels republicans al Parlament, Jordi Alberto Caballero, en declaracions al programa Ciutadella. L'entrevista sencera la podreu seguir aquesta nit a 9:45 a la vostra televisió local i a la plataforma La Xarxa Més. I parlem en cultura, ja que el Literàrum, la Fira d'Espectacles Literaris, tanca l'edició amb més diversitat geogràfica i de disciplines. El programa s'ha nodrit durant 5 dies de propostes de poesia, narrativa, teatre, música i circ a Móra d'Ebre i amb activitats prèvies en altres ciutats del Camp de Tarragona. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
3: El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.

0: Jo vull tornar a repetir la nostra identificatiu per l'Instagram, @cruïlla_europa2.0. És que avui l'inaugurem,
1: sí, sí,
0: aquest contacte.
1: Teníem una antiga. Una...
0: I en tenia una altra i ara aquest.
1: I bueno. També...
0: Només ens queden...
1: Sí, és una... però és que és curiós perquè al Cisco també li agraden molt els Beatles, no?
2: Claro.
1: I els Beatles van tocar l'any 65, que és l'únic cop que ho han fet, a la plaça Monumental.
2: Exacte.
1: De Toros de Barcelona, al concert, l'any 65. Sí, sí.
0: Molt bé, Pere, si podem escoltar els Beatles una miqueta? Sí.

0: programa bastant farcit, aquest.
1: Farcit i una mica desordenat.
0: Sí, sí, hem parlat de les Beatles.
2: No, s'ha ordenat mucho.
0: No sé, ja per anar acabant, com veus tu el futur així de Cuba una mica? Veus amb ressentiment? Tens familiars allà?
2: Sí, claro, tengo familiares en Cuba, tengo hermanos que sí,
1: has aún... d'anar de pressa.
2: Sí, familiares en Cuba, y yo creo que el futuro de Cuba hoy mismo, hoy, con las noticias que tenemos, es bastante negro si se cumplen las predicciones que hay, al menos en mi criterio. No creo que vaya a cambiar mucho las cosas. Yo creo que pueden ir a peor con Donald Trump. En primera, es un presidente condenado con 34 cargos. Entonces, no estamos hablando, no estamos especulando sobre un presidente. Estamos especulando sobre el propio Tribunal Supremo de Estados Unidos, que lo condenó con 34 cargos, aunque no cumplió. Y yo creo que el futuro, a mí no me gusta ese futuro. ¿Quiero un cambio en Cuba? Por supuesto. Pero ese futuro con Trump, a mí particularmente no me gusta.
0: I deixa'm ja puntualitzar que a mi em fa molta ràbia com, per exemple, van youtubers, ara que estan de moda, tants youtubers que van com a adultcorar o a blanquejar aquesta imatge i només et mostren com una Cuba que, mira que guai, que hi ha els cotxes aquests dels anys 50,
2: exacto,
0: no? I tot això, i com aliens, no?, a tot el que passa, perquè, bueno, també és veritat, van a la capital i, bueno, suposo que deuen
2: claro.
0: I, clar, ja van al luxe, no? I...
1: Molt bé, doncs fins aquí. Dir-vos que la setmana vinent no hi haurà Cruïlla d'Europa per ser festa local i que després ens acomiadarem en explicant, en la mesura de les nostres possibilitats, la visita del Papa a l'Estat espanyol i més concretament aquí a Catalunya. I
0: perquè la Sagrada Família ha estat declarada l'església més alta del món.
1: I ell... sí, també donarem alguns consells pels que vulguin veure l'eclipsi, però això ja serà els últims programes d'aquesta temporada. D'acord? Moltes gràcies.
3: Gràcies, Toni. Gràcies,
1: Toni, per haver estat aquí.
4: Gràcies a vosaltres.
1: I gràcies, Arsenio. I demanem a la gent que es llegeixi el llibre d'en Cisco Betancourt i sabran millor a quin país estan.
2: En català i en castellà.
1: En català i en castellà.
0: On el poden comprar?
2: En Amazon.
1: En Amazon, ara avui dia tot és així, però sobretot a les llibreries.
2: A les llibreries.
1: Que és el més important. I Mataró en tenim, doncs, cap allà.
0: Adéu, que vagi bé.
2: Adéu.

0: Ràdio Arenys.
1: Et mareges sovint? Sents vertigen o inestabilitat? No deixis que aquests símptomes limitin el teu dia a dia.
2: A Més que Salut, oferim serveis de fisioteràpia i osteopatia amb una unitat dedicada a la rehabilitació vestibular.
1: Amb tecnologia d'última generació, tractem patologies com el vertigen posicional, la migranya vestibular o la malaltia de Menier, amb un enfocament personalitzat que garanteix resultats efectius.
2: Visita'ns a Arenys de Mar, al carrer d'Ana Maria Rebell 3. Truca al 93 792 3682 o segueix-nos a les xarxes socials @mésquesalut.
1: Més que Salut.
2: Recupera l'equilibri i millora la teva qualitat de vida.
0: Ràdio Arenys.
2: L'univers infinit. Agrupació Astronòmica de Sabadell.
3: Els satèl·lits mitjans de Saturn. Saturn té 230 i pico satèl·lits. Alguns d'ells els hem descobert fa molt poc, dels quals n'hi ha un Tità que és molt més gran que la resta, n'hi ha 7 de mitjans, Japet, Rea, Dione, Tetis, Encèlad, Mimas i Hiperió, i la resta són molt més petits. Anem a veure'ls una mica en detall. Mimas és una gran bola de gel, no totalment esfèrica i plena de cràters d'impacte. Té un gran cràter que destaca per sobre els altres, que té 130 quilòmetres de diàmetre. Es diu Herschel. De fet, ocupa un terç del diàmetre del planeta. Un impacte lleugerament més gran hagués destruït el satèl·lit. Encèlade orbita al costat de l'anell E del planeta, el qual alimenta degut a material que va perdent el satèl·lit. És a dir, aquest anell és degut a material que perd el propi Encèlade. Es tracta d'una gran bola de gel lluent, la superfície del qual, en part crateritzada, també presenta unes grans esquerdes. Aquestes zones semblen unes falles tectòniques de les quals surten vapor d'aigua, geysers de vapor d'aigua amb nitrogen, amb metà i altres elements químics. Avui en dia creiem i estem àmpliament convençuts que sota d'aquesta capa de gel d'aquest satèl·lit hi ha un gran oceà d'aigua líquida. I, per tant, aquest satèl·lit és un dels principals candidats a albergar vida en el sistema solar. Potser en aquest mar interior hi trobarem, en un futur, cèl·lules, bactèries, vida primitiva. Tetis és el tercer més gran satèl·lit de Saturn. És una altra gran bola de gel i trobem també un gran cràter d'impacte d'uns 400 quilòmetres de diàmetre. Un altre detall d'aquest satèl·lit és una gran fractura que té, que recorre dues terceres parts de la seva circumferència. Es creu que és una esquerda d'expansió formada al gelar-se l'aigua de l'interior d'aquest petit món. Dione és el segon major satèl·lit dels interns de Saturn. Per la seva densitat, es creu que està format per gels i silicats a parts iguals, gel i roques. L'hemisferi anterior, orientat cap al seu moviment orbital, està molt crateritzat, mentre que l'altre hemisferi té moltes fractures. Rea és la segona major lluna de tot el sistema de Saturn. Té una densitat baixa, la qual cosa indica una composició d'una quarta part de roques i tres quartes parts d'aigua. Com Dione, presenta una clara asimetria entre els dos hemisferis. Hiperió, aquest satèl·lit, està en ressonància orbital amb Tità. Quan un fa quatre voltes, l'altre en fa tres. És un dels majors cossos irregulars del sistema solar. La seva densitat i aspecte indiquen que pot tractar-se d'un cos molt porós, una mena de pila de runes. Tot i estar compost per gel, el seu albedo no és molt alt, vol dir que la seva superfície és molt fosca. I finalment, parlem de Japet. És un astre compost bàsicament per gel amb un 20% de roca. El més sorprenent d'aquest satèl·lit és la seva asimetria. Mentre que un dels costats és molt blanc, format per gel, l'altre és molt fosca, ja que segurament està format per gel brut, i aquesta brutícia, aquesta pols, bàsicament és pols, li ve d'un anell molt proper, que li està alimentant de pols. La forma de Japet és totalment única en el sistema solar. S'assembla molt a una nou.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Adrià Jurado. La presidenta parlamentària dels Comuns, Jéssica Albiach, ha celebrat avui el preacord entre Educació i els sindicats majoritaris que ha titllat de victòria i ha recordat que el pacte no l'ha aconseguit cap polític. I ho diu després que quedessin desconvocades les vagues territorials d'ensenyament que hi havia previstes des d'aquest dilluns fins al dijous. Els sindicats majoritaris precisament van consultaran aquest des de dilluns a dijous mitjançant el correu oficial dels mestres a tot el professorat si avalen o no el preacord a què van arribar amb el Departament d'Educació. Per la seva banda, CGT i la Intersindical sí que mantenen la convocatòria de vaga i aposten per votar en contra del preacord. I avui a Barcelona, mig miler d'autònoms s'han manifestat al migdia per reclamar una legislació i veu pròpia a les taules de negociacions. La marxa s'ha celebrat conjuntament a 22 províncies de l'Estat per denunciar el que asseguren que és un saqueig sistemàtic dels autònoms per part de les administracions. I a partir de demà, la llum i el gas natural tornaran a tributar l'IVA al 21%, després d'uns darrers mesos amb el tipus reduït al 10%. La mesura desapareix després que l'Institut Nacional de Estadística hagi confirmat que els preus d'aquests productes s'han moderat respecte a fa un any. I anem a les comarques de Lleida, que encara en el gruix de la campanya de la fruita amb un sistema d'11 allotjaments municipals i acollida ciutadana que ofereixen 712 places destinades a les persones temporeres que busquen feina. Coincidint amb l'entrada del mes de juny, aquesta setmana entrarà en funcionament el dispositiu habilitat per la paeria de Lleida en diferents equipaments. I en plana política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que els socialistes no tenen cap por de la justícia. Ho ha dit referent a tots els casos que esquitxen sobretot el PSOE a tot l'Estat. Ho ha dit durant la celebració de la Festa de la Rosa a les comarques de Tarragona a Constantí. I en plana de successos, la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre intensifica la vigilància per possibilitat de crescudes sobtades a lleres menors i barrancs del riu Ebre per tempestes locals a conques altes de les Noguera i el Segre. I també, en aquest cas, en el Camp de Tarragona, ha registrat valors elevats a la ona d'Osó, que poden afectar la població vulnerable al punt de mesurament d'Alcover. I anem en cultura, ja que Literarum, la fira d'espectacles literaris, tanca l'edició amb més diversitat geogràfica i de disciplines. El programa s'ha nodrit durant 5 dies de propostes de poesia, narrativa, teatre, música i circ a Móra d'Ebre i amb activitats prèvies a les noves subseus de Reus, Tivissa, Calaceit, Tortosa i Morella. I tanquem amb els esports. Allí el PSG de Luis Enrique es va imposar a l'Arsenal i va guanyar la final de la Champions. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Ràdio Arenys.

Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món i redescobrir els clàssics populars d'arreu. Cada setmana, noves propostes musicals amb Gaspar Tarrida.

Benvinguts i benvingudes al Mixtures. Avui dediquem tot el programa a Miles Davis. Ho fem perquè ell va néixer un 26 de maig de l'any 1926. Estem davant del centenari del naixement d'una de les figures més importants del jazz i de la música dels últims anys. Per tant, o sobretot, hauríem de dir la segona meitat del segle XX, d'ençà de la Segona Guerra Mundial en endavant. Miles Davis va estar davant de totes les innovacions i els canvis, les evolucions del jazz. Per exemple, com aquest tema que hem sentit, aquest Milestones, que forma part d'un disc que és amb el mateix nom, que és considerat un dels discos, un de la història del jazz, i que ve a crear, d'alguna manera, doncs, una nova manera de fer. I ho fa després de que ell hagués, doncs, creat el primer dels seus quintets. I ho fa, doncs, amb músics com John Coltrane, Red Garland, Paul Chambers, Phil Joe Jones, i realment, doncs, és especial. Milestones, però ell abans, de fet, això hem dit, havia nascut l'any 26, i el 44, tot just acabada en el moment en què s'acaba o s'està acabant la Segona Guerra Mundial, doncs ell viatja a Nova York per estudis, però de seguida el que fa és buscar a Charlie Parker. Busca a Charlie Parker als clubs i s'afegeix a la seva banda. Afegir-se amb Charlie Parker és participar també de l'inici d'una de les línies del jazz, doncs, més potents d'aquells anys, el bebop. Aquesta manera de farsejar, doncs, ràpida, i que, doncs, va crear tota una escola, el bebop. Dizzy Gillespie i Charlie Parker són les màximes figures, però en aquells primers anys també hi ha Miles Davis en aquesta banda. Anys després, doncs, ell ja ha generat altres amistats, i alhora, doncs, considera que ja pot ser ell el que creï la banda. Per tant, ell crea la seva primera banda i ho fa una mica de la mà de Gil Evans, que és un pianista i un arranjador canadenc que també viu a Nova York en aquells anys, i, doncs, en aquesta banda hi haurà altres. Tots aquests noms són realment història del jazz, com Jerry Mulligan o John Lewis al piano. Amb aquesta nova formació, Miles Davis faria unes gravacions entre l'any 49 i l'any 50 que es publicarien en el disc Birth of the Cool, el naixement del cool jazz.

però tornem al que són els inicis del primer quintet de Miles Davis. Això és l'any 56, on després de superar una addicció a les drogues que en aquell moment eren una plaga entre els músics de jazz, doncs Miles Davis publica un disc esplèndid, Round About Midnight. Era l'any 56.

Round About Midnight, el primer quintet de Miles Davis, una llegenda del jazz. I en aquells anys, hem dit l'any 56, són els anys més prolífics, la segona meitat dels 50, en la qual doncs, ell té doncs, un reconeixement enorme, en bona part també, o en una part important, doncs, per una banda sonora d'una pel·lícula de Louis Malle, Ascensor pour l'échafaud, l'ascensor per al cadafal o per al cadalso en castellà, o sigui, per la pena de mort. Una pel·lícula de la Nouvelle Vague de l'any 57, una pel·lícula de cinema negre en la que la música de Miles Davis genera una relació amb la imatge i les emocions doncs, que en aquell moment eren completament desconegudes.

0: Miles Davis posant la música a la pel·lícula de Louis Malle amb els amants, Jean Moreau i el seu amant, i un final que no cal explicar. Doncs bé, això li va donar un reconeixement enorme i alhora estava en el seu millor moment amb el primer quintet, a la vegada sextet, i doncs ja hem anomenat els músics, però tot això doncs l'any 59 agafa la forma d'un disc, aquest sí que realment és el disc històric en la història del jazz i en la discografia de Miles Davis. Es va dir Kind of Blue. És un disc històric en el qual val la pena recuperar les imatges, perquè hi ha una pel·lícula sobre això i val la pena, bueno, de la gravació, realment és el moment de la gravació del disc i que val la pena recuperar-la. Temes llargs, evolucions llargues com aquesta, So What.
1: The music written by Miles Davis, he calls So What.

0: Oh yeah.
1: Músiques del món. Músiques de tots els mons. Mixtures.

Durant els anys 60, Miles Davis doncs crearà el seu segon gran sextet i ho farà doncs amb músics que, de la mateixa manera que el primer, que la primera formació, el primer quintet, doncs eren joves, però s'acabaran convertint en músics doncs amb una trajectòria importantíssima en el món del jazz. Si bé del primer quintet teníem un músic com John Coltrane, que en aquells anys 60 es convertiria en el protagonista del free jazz, doncs ara en el segon quintet ve a ser substituït per Wayne Shorter, que es convertirà en el director d'aquesta nova formació, que incorpora músics, com dèiem, joves, doncs com John McLaughlin a la guitarra, Dave Holland, o Chick Corea, o Joe Zawinul, que de fet, doncs com sabem, Zawinul i Wayne Shorter van anar a crear Weather Report amb Jaco Pastorius, McLaughlin, la Mahavishnu Orquestra, etc, etc, etc. O Chick Corea amb el Return to Forever, etc. Herbie Hancock, que també passa per allà i que és un dels qui crea The Headhunters amb Benny Maupin. Tots aquests es corrien al voltant de Miles Davis en aquells finals dels 60, on ell incorpora doncs el rock, el jazz rock, que governarà la següent dècada dels anys 70. Per exemple, incorporant instruments electrònics, però també doncs incorporant influències de Hendrix o de Sly and the Family Stone, que agradaven a Miles Davis. El disc que estem escoltant per sota, que diguem-ne, això és gairebé una heretgia, però de fet és molt poc radiofònic, és el Beaches Brew de l'any 70, que seria doncs després d'unes evolucions d'uns quants anys, però seria l'inici d'aquest jazz rock, Miles Davis. I ara farem un salt cap als anys 80, perquè el que volem és sentir una nova era que crea Miles Davis, el funk i el jazz alhora. Aquí tenim un tema del disc Decoy, l'any 84. What is it?

The Koi. Era el disc l'any 84. Hem fet un salt important, però de fet no hi ha més temps en un programa i alhora, doncs, en aquells anys 70 el jazz rock estava, doncs, era la moda i era la música, però potser, doncs, això, com hem dit abans, deixebles seus, com era Wayne Shorter des de Weather Report, doncs inclús li anava endavant. Però en aquest The Koi ell s'envolta de músics com John Scofield a la guitarra, com a Darryl Jones al baix, torna a tenir els arranjaments de Gil Evans o el saxo de Branford Marsalis. I aquest disc de Koi, doncs això, és com un, diguem-ne, com un cop de puny en el que diu, doncs, aquí sóc jo. Aquests últims anys, doncs, dels anys, aquests últims anys 80 fins a l'any 91, quan mor Miles Davis, doncs, són els anys en què ell s'acompanya. Qui dirigeix la seva banda serà el baixista i arranjador Marcus Miller, amb qui, doncs, produiran un disc com Tutu.

Marcus Miller va acompanyar Miles Davis els últims anys i ell serà l'encarregat el proper 24 de juliol dins del Festival de Jazz de Barcelona en una, diguem-ne, en un concert avançat a la tardor, perquè serà el juliol, 24 de juliol, doncs en un concert al Palau de la Música per recordar Miles Davis. El concert es diu We Want Miles i d'alguna manera aquest és l'homenatge o el concert d'aquest centenari d'aquest Miles Davis aquest any 2026. I per tancar el programa ens n'anem amb un tema que és el de l'últim disc que va gravar en vida, Amantla. Gràcies per escoltar el Mixtures i fins la setmana que ve.

0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
2: Restaurant El Portinyol, Arenys de Mar.
3: Indret on la tradició i l'artesania culinària es fusionen de manera màgica.
2: Gaudeix de la nostra cuina de temporada i les millors paelles de la zona, elaborades amb un sofregit de llarga cocció, amb ingredients frescos i molta passió.
3: Tasta les exquisides garotes. És la nostra especialitat i no et deixaran indiferent.
2: Disposem d'àmplia terrassa coberta a peu de platja i també tenim els salons per a tot tipus d'esdeveniments.
3: Reserva ja la teva taula i descobreix el gust autèntic del Mediterrani.
2: T'esperem per oferir-te una experiència inoblidable. Vine i deixa't sorprendre.
3: Info i reserves al 93 131 1100.
2: Visiteu www.elportinyol.com.
4: Tens dolor als peus o problemes en caminar? A De Peus a Cap sabem que cada pas compta. El nostre equip t'ofereix solucions personalitzades. Estudis biomecànics, podologia pediàtrica, tractament del peu diabètic, cirurgia ungueal i plantilles fetes a mida per al dia a dia o l'esport. Treballem amb escàner 3D, plataforma de pressions i làser de díode per tractar fascitis, neuromes, fongs i berrugues amb tecnologia més avançada. Ens trobaràs a Arenys de Mar, carrer Pas, sota estudi 1. Truca al 623 064 266. De Peus a Cap. El teu benestar comença als peus.
5: Ràdio Arenys.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Adrià Jurado. La presidenta parlamentària dels Comuns, Jéssica Albiach, ha celebrat avui el preacord entre Educació i els sindicats majoritaris, que ha titllat de victòria i ha recordat que el pacte no l'ha aconseguit cap polític. I ho ha dit després que ahir quedessin desconvocades les vagues territorials d'ensenyament que hi havia previstes aquesta propera setmana. Els sindicats majoritaris van consultaran de dilluns a dijous mitjançant el correu oficial dels mestres a tot el professorat si avalen o no aquest preacord, que, com us dèiem, van arribar amb el Departament d'Educació. CGT i la Intersindical, per la seva banda, sí que mantenen la convocatòria de vaga i aposten per votar en contra d'aquest preacord. I seguim amb mobilitzacions, ja que avui mig miler d'autònoms s'ha manifestat al migdia pel centre de Barcelona per reclamar una legislació i veu pròpia a les taules de negociació. La marxa s'ha celebrat conjuntament a 22 províncies de l'Estat per denunciar el que asseguren que és un saqueig sistemàtic dels autònoms per part de les administracions. I demà, precisament, la llum i el gas natural tornaran a tributar l'IVA al 21%, després d'uns darrers mesos amb el tipus reduït al 10% a partir del març en què es va aprovar el paquet de mesures sobre la guerra a l'Iran. Aquesta mesura desapareix després que l'Institut Nacional d'Estadística hagi confirmat que els preus d'aquests productes s'han moderat respecte fa un any. I parlem de gastronomia i anem a l'Ametlla de Mar, que ha celebrat aquest diumenge la 30a edició de la Diada dels Fideus Rossejats, una de les cites gastronòmiques més emblemàtiques del municipi del Baix Ebre. Des de Canal Terres de l'Ebre, Daniel Cort.
2: La jornada ha tornat a reunir veïns i visitants al voltant d'un dels plats més representatius de la tradició calera. L'alcalde de l'Ametlla de Mar, Jordi Gaseni, ha destacat el valor històric i identitari d'aquesta celebració, que manté viu un plat estretament vinculat als orígens mariners del municipi.
3: Este fideu ben torradet, ben rossejadet, i després doncs, afegint este caldo, este brou de peix de la cala, peix del Mediterrani, peix de la nostra costa, doncs fa que siga este plat tan senzill, però tan carregat d'història i de tradició a la vegada.
2: Una festa marcada per la participació popular i la reivindicació del patrimoni culinari local, que ha commemorat 3 dècades d'una celebració que continua sent un referent gastronòmic i social al municipi.
1: I seguim parlant de productes locals, en aquest cas de la fruita, ja que les comarques de Lleida encaren el gruix de la campanya de la fruita amb un sistema d'11 allotjaments municipals i que ofereixen 712 platges destinades als temporers. I en cultura literària, amb la Fira d'Espectacles Literaris, tanca l'edició amb més diversitat geogràfica i de disciplines. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Ràdio Arenys. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.

persones, us saluda i us dona la benvinguda a aquest espai dedicat a parlar de tot allò relacionat amb nosaltres, les dones. Des de totes les vessants, creences i posicions que ens permetin i ajudin a entendre, veure'ns i créixer com les persones que som. Un programa de dones, fet per dones on tu pots sentir-te reflexada. Vols participar? Envia un missatge de veu al telèfon 93 195 79 12. I nosaltres t'escoltarem i ens posarem en contacte amb tu o donarem pas perquè ja que estem en directe. Ens agrada un programa on els homes també es vinculin.

0: Si voleu saber de què anirà el programa o escoltar, ens podeu trobar al Facebook d'Ones Radio Arenys de Mar i a Instagram. Podeu trobar el podcast també a la web de la ràdio. Com sempre, entreu a la pàgina, busqueu a la carta, busqueu d'Ones i allà teniu tots els podcasts que hem fet fins ara. Us parla Ren Garcia i en el so tenim a la Marina Cabrera.
1: Bon dia, Rim, com estem?
0: Doncs de tornada, Marina. A veure com anirà el programa. Espero que molt bé. Dones, obrim la secció de Fer un camí amb la dona salvatge, on la Mònica Carretero ens descobreix l'arquetip avui de l'anciana.
2: Better.

0: vosaltres, convidats, a venir vora el foc, on trobar un lloc entre nosaltres que us escalfi, us doni guariment, us faci sentir confiades i us mostri el camí de la dona salvatge. Una secció on sentir-nos completes i plenes, connectar amb els instints, la terra, la intuïció, tot allò que som, el que hem estat i el que podem ser. Un espai per a la descoberta, per a la imaginació, per trobar el nostre tresor a través d'històries, experiències, poesia, música i viatges. I sou benvingudes, benvinguts, per explorar juntes, tancant els ulls, deixant el judici i escoltant la guia que portem dins per tenir-nos noves, ballant a la cova.
1: Bon dia, Mònica.
0: Has estat de viajera, no?
1: Sí, sí, sí. He anat de viatge, 10 dies. Sí, sí, he estat per les illes. Per les illes estic a Mallorca. I, bueno, molts iaios.
0: Molts iaios.
1: Molts iaios, molts iaios. I després molt... Bueno, jo he vingut una mica decepcionada perquè a la illa, en segons quines zones, preval a l'estranger... al propi de la terra, saps? I m'ha molestat. Vale. M'he sentit molesta.
0: Una mica estranya, molesta.
1: Bueno, ho he comentat, els llocs que ha passat, a les coves i així, ho he comentat. Som de segones o què?
0: Ja.
1: Yeah. I dius, saps? I dius, més que res perquè ha coincidit a l'època que hi havia molt turisme. Vull dir que ha sigut època de Setmana Santa i així. I jo la coneixia en èpoques més tranquil·les i... Saps?
0: Bueno, igual tens ganes d'estar com més tranquil·la i potser no tanta gent, no?
1: Bueno, era excessiva.
0: Excessiva.
1: Sí, sí, sí, excessiu. Vull dir, no és que no m'agradi moments que hi hagi gent, però quan és excessiva. I sobretot això, vull dir que és que a tret de llocs que són molt poble, saps? El turisme per sobre de tot. Mm-hmm. El turisme de fora. No el turisme propi. Yeah. Vull dir que no m'ha agradat, això.
0: Bueno, està bé, no? Que en tots els plaers o tots els viatges que fem sempre hi ha la part que ens agrada més.
1: Ah, clar.
0: Sí, i l'altra part.
1: No.
0: Bueno, és que avui parlarem una mica d'això.
1: L'he disfrutat, no? I m'ho he passat,
0: sí,
1: molt bé.
0: Exacte.
1: I m'agrada. Mallorca és un lloc per viure.
0: Però que conviuen també aquestes dues parts, no? En una mateixa experiència.
1: Ah, i tant.
0: Avui parlem de l'arquetip de l'anciana, que potser és una fase, però també és una etapa de la vida de l'anciana. Que és una mica, doncs, amb tota la gent que potser tu t'has reunit amb el viatge durant, aquesta estada, no?, a Mallorca. Doncs mira, venim de l'arquetip de la xamana. Llegíem un escrit que és el niu 8, no?, que és quan vèiem que teníem que deixar morir o que la mare excessivament bona ja deixava d'estar present, perquè hi havia una necessitat de nodriment, una necessitat d'una escolta interna i de descans. I que després d'un període que venia sent molt productiu, no?, de la mare, on hi ha l'energia masculina i femenina molt en equilibri i que hi ha el moment del sol, de la siembra, i que tot és molt lluminós i que estem molt en l'extern, doncs anem cap a dintre, no?, com a per nutrir-nos. Llavors, recordem també que la fortalesa física i el vigor van decreixent i que a la mateixa vegada es dona com a una energia més creativa creixent, no? Que el que ens fa és una energia que és més creativa, que no és tant aquest físic, però sí que ens convida a fer un altre tipus d'activitat, no? Un altre tipus d'activitat que dèiem, a veure, doncs, activitat més artístiques, no? Per canalitzar, no? Tot aquest agitació que és més mental amb l'artístic, la pintura, podríem dir la creativitat, el cosir, etc. Què passa? De la tardor, que és quan veníem de la xamana, passem a l'hivern. I a l'hivern és un moment absolutament de cova. És una fase que ja veníem una mica estirant del fil i aquesta necessitat d'anar cap a dintre, però és introspecció. I arribem més a un estat més meditatiu, més de contemplació. Trobem també a la fase, diguéssim, de la menstruació, ens trobem amb el sagnat, amb la qual és una fase que ens està convidant a descansar, a deixar que el nostre cos estigui com més nodrit, hi ha menys energia i el món real perd una mica com la importància, no? És com relativitzem més el que ens passa cada dia i hi ha com un món intern que se'ns s'obre més, no? També la llunació ens porta a la lluna nova.
1: Quan has dit lo de la menstruació, sí. A què et referies? No he acabat d'entendre el que estaves explicant. En una anciana, la menstruació...
0: Mira, aquí hi ha dues coses, vale? Quan parlem de l'arquetip de l'anciana, venim de la xamana que estava a la menopàusia, vale? Però els arquetips ens els podem prendre de dues maneres. És a dir, o agafem un calendari mensual i cada una de les setmanes té una llunació diferent i està present una energia que pot ser cada una dels arquetips, o estem parlant de l'etapa de la xamana, que és a partir dels 60 o després de la menopausa de l'anciana. Aleshores, està bé que això m'ho diguis perquè... són aquests dos aspectes que ens donen a l'arquetip. És a dir, que en un mes, que hi ha quatre setmanes, que hi ha cada una de les llunes i cada una de les fases menstruals, hi ha una energia que està disponible que ens aporta una propietat o una altra. ¿Vale? En l'anciana seria d'introspecció. Mm-hmm. És a dir, que si jo agafo el mes d'abril i dic, ostres, quina energia està present aquesta setmana, veuré que potser està l'energia present de la introspecció. Per tant, si jo vull ser molt productiva i vull arribar a fer algo que em reclama com molta energia i molt enfoc, sabré que estic a la setmana de la xamana, ai, de l'anciana, i que vaig una mica més a la introspecció i que aquesta energia es presta a un altre tipus d'acció. Uh-huh. Ho entens o no, això?
1: No entenc com l'has lligat amb la menstruació.
0: Vale. Quan parlem de les fases i les fases de llunació, hi ha també les fases de la menstruació, la premenstrual, uh-huh. O sigui, l'ovulació... I cada una de les fases dels arquetips és una fase menstrual, també.
1: Mm-hmm. Ara ho he entès.
0: Clar. Llavors ho podem agafar des de dos punts de vista diferents.
1: En una menstruació hi ha quan l'òvul es prepara, hi ha quan hi ha el sagnat que és que ha baixat, i després hi ha el retrocés per després, que seria la part de la xamana, i després hi ha la cova on es guarda per tornar a sortir, no? Que seria l'anciana, no? Aquesta és la relació.
0: Vale, exacte, vale. És la relació. Vale. Està bé que m'ho diguis, perquè són dos aspectes. És a dir, una cosa és l'etapa de la dona durant tota la seva vida, des de la infància, la donzella, la dona, la xamana i l'anciana, i una altra cosa és que aquesta energia està disponible per nosaltres cada mes. Mm-hmm. Cada mes. Mm-hmm. És a dir, que si jo necessito fer un projecte que em necessiti d'una vitalitat, d'un enfoc, d'una energia més masculina, si estem a la setmana que és lluna creixent, que estaríem amb la donzella, tinc aquesta energia a la meva disposició. Mm-hmm. I aleshores puc fluir més amb aquest objectiu que jo tingui. Uh-huh. Aleshores hi ha aquest aspecte.
1: O quan has de descansar, si estàs en la fase...
0: No, i més que res, saps què passa, Rim? Que
1: de recolliment.
0: Sí,
1: no?
0: Sí, perquè clar, això ens passa quan tenim la menstruació. Però quan ja entrem a la menopàusia, uh-huh, i no la tenim, uh-huh, la lluna... els cicles de la lluna, continua, ens dona també aquesta continuïtat. Uh-huh. Vale? I què passa? Que si jo una setmana tinc que fer molta feina i resulta que aquesta feina m'estic barallant amb mi mateixa perquè resulta que la feina no tira endavant i jo poso tots els meus sentits i no hi ha manera, uh-huh, si tu veus en quina setmana estàs del mes i veus el teu cicle menstrual o el teu cicle lunar, et dones compte que potser que l'energia que està disponible en tu no és la de ser productiva, és la de fer cova. Uh-huh. I és com, no me peleo con esto, uh-huh, deixo que es faci cova, uh-huh, aparco, uh-huh, i espero, perquè després de l'anciana trobem un altre cop la fase que comença de nou amb la donzella.
1: Un altre dubte seria... les fases lunars, quan estàs en la fase de menopausa, o sigui, ja no tens la menstruació, uh-huh, com funcionen les fases lunars? Vull dir, com tinc jo aquesta energia si jo ja no puc saber quan estic ovulant i quan no?
0: Amb la lluna.
1: Amb la lluna.
0: Amb la lluna.
1: Amb la fase de lluna.
0: Amb la lluna, perquè tenim, uh-huh, a la donzella, que és lluna creixent, tenim a la mare, que és lluna plena, uh-huh, tenim a la xamana, que és lluna menguant, uh-huh, i tenim a l'anciana, que és lluna nova o lluna negra. Uh-huh. Vale? Aleshores, podem...
1: Però la lluna nova també té les quatre fases.
0: La lluna nova té les quatre fases?
1: No, fins que torna a créixer.
0: Però és lluna negra, és a dir, és la quarta fase, i després d'aquesta fase torna un altre cop a créixer. Uh-huh. Està totalment negra.
1: Sí, sí. Aquesta
0: per tant,
1: seria...
0: són les quatre...
1: Seria la cova.
0: Exacte, aquesta seria la cova. Uh-huh. Vale? I els ritus de pas en aquesta anciana seria la mort o el temps de, i el temps de transició.
1: La que la mort la podem interpretar també com un canvi.
0: Sí.
1: Com un canvi, com un deixem anar una cosa perquè vindrà una altra.
0: Mira, a la xamana, que es correspon amb la tardor, ja comencem a deixar anar coses, uh-huh, que ja no ens serveixen, que ja han fet la seva utilitat, uh-huh, i ja comencem a deixar anar això. Uh-huh. En l'anciana el que trobem és acabar deixant anar, o sigui, continuant deixant anar, i és com l'anciana entén que sense una desintegració no hi ha una renovació. I entén del cicle vida-mort-vida. O sigui, entén, li posa coherència a tot el cicle, a totes les fases lunars, a totes les
1: estacions... És un acabament, hi ha un acabament, no? Hi ha un començament, hi ha un acabament.
0: Es donen les dues coses. Es donen a l'acabament, que jo penso que l'anciana és més mort, és més cova, és més desintegració, però a la vegada també es dona... la gestació d'alguna cosa que està creixent.
1: Clar, és la preparació, si de cas, per la gestació, no?
0: Sí, perquè hi ha una part també d'innocència, mm-hmm, que està present en l'anciana, que ens convida a anar ja cap a la donzella, mm-hmm, cap a la nena donzella, mm-hmm, que és un nou despertar...
1: Cap a la creació.
0: Cap, mm-hmm, a la creació, sí.
1: Sí, sí, sí.
0: És un arquetip...
1: Això en l'arquetip en fases... Però si s'ha aplicat a la dona, uh-huh, com seria l'anciana?
0: Com seria l'anciana?
1: Clar. Aplicat a la dona.
0: Sí, aplicat a la dona. L'anciana és aquella persona que cultiva el do del silenci, de l'escolta i del desaferrament. És a dir, vèiem que ja hi havia un procés, que el món extern prenia menys presència i que hi havia aquesta necessitat d'anar un altre cop a la profunditat, no?, per descobrir-nos, però el que és la part més interna. Per tant, el silenci, l'escolta, la contemplació és algo que es fa molt present en l'anciana i que ens convida a fer aquesta indagació personal, no? És com entrar en un espai sagrat. És entrar en l'espai sagrat on realment sense el soroll i sense el moviment extern ens podem escoltar. I podem veure també la part de llum i també la part d'ombra, no? Per exemple, tots aquells dols que no hem transitat, tot allò que hem deixat enrere per construir una vida més cap a l'exterior, tot allò que hem identificat que no estava bé amb nosaltres i que ho hem deixat. És a dir, és com...
1: Tancar cicles, no? Seria...
0: Sí, podria, sí, clar, no. És el tancament del cicles. És el tancament,
1: clar,
0: que ens prepara per un nou renaixement.
1: Un nou renaixement.
0: De fet, per exemple, jo penso que això es podria donar també quan un compleix anys.
1: Sí, sí, això m'ha passat, eh?
0: Això t'ha passat.
1: Sí, a Mallorca.
0: T'ha passat a Mallorca. Ara, en aquesta última, què t'ha passat a Mallorca?
1: Això ho vaig fer anys. Vaig tancar un cicle i vaig...
0: I vas tenir aquesta sensació?
1: Mm-hmm. La vaig tenir, la vaig viure.
0: I com va ser viure aquesta experiència?
1: Vaig baixar al fons i vaig remuntar. Sí, sí, allò de que toques terra, toques fons, sí. Toques fons.
0: Mira.
1: I remuntes, reneixes. Bueno, vaig tenir una persona que va estar al meu costat, em va ajudar.
0: Mira, aquest arquetip ens convida al descens a les profunditats.
1: Uh-huh. Això va passar.
0: Per connectar amb la nostra intuïció, per sanar, per transformar-nos i després sortir com renovades. Uh-huh. Jo demà és el meu cumple i estoy en lo mismo, no?
1: Doncs a mi va ser...
0: Estoy en lo mismo.
1: Aquest diumenge, no, l'anterior, i va passar això. I va passar, doncs, això de matinada, a més coincidia amb l'hora. Ho vaig notar perquè coincidia amb l'hora que jo havia nascut una mica abans de néixer. Mm. Em vaig trobar molt malament, però molt, molt, molt malament, que creia que moria, una passada.
0: Carai.
1: I mica en mica, a l'acostar-se a l'hora de néixer, la cosa es va anar calmant, i vaig remuntar, i bueno, vaig tenir una persona, una amiga que és terapeuta, i estava al meu costat. Però sí, sí, va ser així, eh? I després vaig sentir llibertat.
0: Imagina't, no? Imagina't que si nosaltres fem conscient tot això, sempre que arriba dates assenyalades, no? Sobretot com és l'aniversari, no? Que és com un renaixement. Clar, no és fàcil estar en l'arquetip de l'anciana. No és fàcil, perquè hi ha com una certa intranquil·litat, hi ha una revisió de tot el que ha sigut a l'any, hi ha com l'estar en la part més ombra, a la part més de desitjos, de
1: frustracions,
0: de dolors.
1: Sí, de dolors, sí. De dols no passats, sí. De traumes, sí. Que revifen, no? Que apareixen, i aleshores és quan, baixes en picat.
0: Sí.
1: Però el mateix que baixes, això és el bo que té, que puges.
0: Clar, hi ha també diferent mitologia que parla sobre les deesses que fan sempre el descens a aquestes profunditats. Hi ha un mite, que no l'he treballat força, però és el mite d'Inanna, que aquesta dona el que fa és baixar a les profunditats i en la seva baixada, cada vegada que va baixant, es va desprenent d'una peça, no? I llavors és com ens anem desprenent d'allò que hem construït des de la infància, des de l'adolescència, que ens ha ajudat a sobreviure, no? D'alguna manera, que ens ha protegits...
1: Sí, que hem considerat.
0: Exacte.
1: Que hem considerat que era necessari crear-nos totes aquestes... Sí. Són connexions, de fet, si anem a parlar del cervell, són connexions que han quedat gravades en el cervell, no? Com a certes, com a que et serveixen com a protecció, com a salvavides, no? Que els tens, i que potser en aquell moment va ser necessari, però que passat un temps ja no és necessari mantenir-lo, no? O que t'han creat malestar, que t'han creat traumes o males vivències, males relacions. I és degut a això, a que tu has gravat que allò, per tu, en aquell moment, era bo. Aleshores, quan baixes a les profunditats, el que fas és treure't aquests pensaments, aquestes gravacions, que ja no et són vàlides, no? I podem fer imatges, no?, de metàfores de treure roba o de portar-lo d'una manera més visual, però de fet és això. Són connexions en el nostre cervell que s'han fet perquè era bo per nosaltres, consideràvem que era bo per nosaltres, o en un moment donat d'un crac a la vida... Sí. Et van ajudar a superar aquell crac, no?
0: Sí.
1: Però no en el pla bo, sinó que era com... Me estoy ahogando, esto es lo que me sirve, no? I potser no era lo millor.
0: I també hi ha un altre tema, que a part de sanar tots aquests dols, no?, i donar-me'n compte, no?, quines aptituds o quin personatge he anat creant per protegir-me, no?, i a poc a poc anar-me desfent d'aquestes coses, parlem també dels temps de transició. Vale? No necessàriament que sigui un dol o una mort o una pèrdua, no? Si a vegades sí que hi ha una pèrdua, però hi ha un procés de transició, no? Des d'un estat que jo tenia i ja no hi és, però encara no ha sorgit el nou. I aquest estat de transició és un estat que a vegades costa molt de sostenir, no? Perquè t'hi dius, vale, esto ya está, no?
1: I
0: com
1: no.
0: Que hi canvia de feina, no?
1: I no
0: jo està. Canvio de feina, avui estava treballant aquí i la setmana que ve treballa una altra, no? Si no es dona aquest procés de transició, no?, que ens porta d'una feina a l'altra...
1: Bueno, és com un viatge. La imatge, si el portem a imatge, seria un viatge. Jo estic en un lloc... i transito per arribar a un altre. I en aquest trànsit em vaig trobant coses.
0: Sí. I vaig integrant el que estic vivint.
1: Clar.
0: El que estic deixant anar. Si anem a cop de, de pitu, de dir, no, escolta, em vaig plegar un dia i a la setmana següent ja estava un altre. I això passa igual amb les relacions.
1: I tant.
0: Què passa quan jo ja no estic veient una relació i aquesta relació es trenca, vale? I al cap de poc ja estic dintre d'una altra relació. Jo no he fet el dol de la primera relació.
1: No he fet la transició.
0: La transició que m'ha ajudat a ser conscient, perquè l'anciana el que fa és posar sobre la taula...
1: Perquè vegis.
0: A l'inconscient. Vale?
1: És portar l'inconscient al conscient.
0: Exacte. Posar llum a l'ombra.
1: A l'ombra. Vale? I tenim moltíssimes coses gravades en l'inconscient. I necessitem una fórmula, que cada vegada serà una diferent, per portar-lo al conscient. Vull dir, no ho portes perquè jo vull portar-lo. Hi ha tot un mecanisme que ha estat gravat i que necessites fer. I poden ser pues, exercicis, i poden ser treballs, i poden ser 50.000 eines d'aquella capsa.
0: De la capsa de les eines.
1: De la capsa de les eines que tu treus per treballar i portar de l'inconscient, que poden ser somnis, al conscient, no?
0: Sí.
1: Quan tu portes al conscient és quan ho pots treballar, si no, no queda. No,
0: està molt connectat amb la simbologia, amb la intuïció, amb tot aquest espai fèrtil. Bueno, doncs si et sembla anem a...
1: posar una mica de música.
0: Ens
1: hem posat molt potents, eh?
0: Molt potents, molt potents. Doncs vinga, anem a escoltar la primera música, que és La Magara.
1: Doncs som-hi.

0: bosque oceano y calor.
1: Què ens expliques?
2: Mira, em quedo amb el Sobos, cueva i semilla, no?
1: Les dues coses.
2: Que és exactament el que estàvem parlant ara, no?
1: Sí, sí,
2: que és
1: sí.
2: Com si visquéssim més des de l'anciana, tindríem una...

0: equilibri una mica, no?, de les parts de vida i també les parts de mort, no?
1: Bueno, és que perdem de vista, no?, que naixem i morim.
0: Bueno,
1: o sigui,
0: és que
1: ella
0: el
1: néixer,
0: tema...
1: que és la llavor, i el morir, que és l'anciana, no?, clar, que és la, el, quan acaba un cicle. Un cicle
0: però és que
1: de vida, no?
0: El tema de la mort no està molt present, no està gens present.
1: Això.
0: Per tant, a nivell de vida, com donem molta llum a la vida, però obviem algo que està 50%. És a dir, que tanta vida hi ha com tanta mort. Amb la qual vivim amb un control excessiu perquè sabem transitar.
1: Però fixa't que és un control d'una negació.
0: Una negació.
1: O d'un...
0: Sí, un control de... Jo solo me focalizo en vida.
1: Però fixa't, el nostre cos físic, és un constant, néixer i morir. Les nostres cèl·lules estan reproduint-se i morint constantment.
0: Bueno, clar, és que és,
1: és que en el nostre cos això existeix permanentment, la vida i la mort, o el canvi. Digues-li com tu vulguis.
0: Ho veiem amb les estacions, o sigui, tot el que és cíclic.
1: Tot el que és cíclic, i la vida és cíclica.
0: La vida és cíclica, no? Mm-hmm. Aleshores és, ostres, l'anciana dona aquest equilibri entre aquestes dues parts i integra aquestes dues parts, per la qual es
1: viu
0: d'una manera...
1: I tanca.
0: Tanca per obrir.
1: Per obrir, però
0: com,
1: tanca, clar.
0: Diguéssim, és la gestalt, no?, que és el que és el cicle.
1: Clar, sí,
0: i
1: sí.
0: Nosaltres, moltes vegades, no acabem el cicle. Sí. O sigui, el comencem, passa alguna cosa, tal, el tornem a començar, no? És com...
1: No arribem fins al final.
0: No arribem mai fins al final.
1: Sí, sí.
0: No arribem mai fins
1: al
0: final.
1: Sí, sí, això és un tret que jo... podríem dir que és com vivim, no? Perquè vivim en el fer, sense recollir, sense tancar. Entens? I jo penso que la societat com estem vivint, la dinàmica que s'ha creat, és sempre que no tanques. Col·lectivament no es tanquen les coses.
0: I per això és tan necessari quan un comença, sobretot com a dona, comença a descobrir-se i descobrir aquesta ciclicitat, tant amb la natura, com les estacions, com amb la lluna, com amb els cicles menstruals que ens porten tota aquesta informació i aquest bagatge, és una manera molt diferent de viure. És connectada amb els teus processos interns.
1: És que perquè hi hagi vida ha d'haver-hi mort.
0: Bueno, és que una cosa sense l'altra no existeix.
1: No existeix.
0: No existeix.
1: No, és, no? Que clar, aquí ja entraríem també en la fase de filosofia, no? Allò.
0: Bueno, és que, a veure, és que l'anciana és visionària.
1: No, però em refereixo al fet de pensar què hi ha després.
0: Bueno, és que evidentment, quan arribem a l'anciana i diem que la realitat perd certa presència, la quotidianitat, és perquè ens anem... a unes preguntes molt més...
1: espirituals.
0: Molt més espirituals, del sentit de la vida. O sigui, l'anciana és més visionària.
1: Aquí entraríem ja amb les energies de l'ànima, i entraríem...
0: De l'ànima, de l'esperit...
1: I de les nostres
0: de
1: energies que no són visibles.
0: Exacte, tot el món inconscient,
1: que no és el cos,
0: simbòlic.
1: Que no és el cos.
0: Però l'anciana està molt connectada
1: amb el cos físic,
0: em
1: refereixo.
0: Físic.
1: Sí,
0: l'anciana
1: sí.
0: Està molt connectada amb el món físic. Amb
1: aquí i ara.
0: Sí.
1: Clar,
0: sí.
1: Per tancar.
0: Sí.
1: Per tancar.
0: Sí, sí. Mira, jo avui també, sempre que li dono una volteta als arquetips, sempre que li dono una volta als arquetips, em ve com més l'anciana, no? Més aquest donar-me'n compte de coses. I avui em donava compte de que l'anciana està molt relacionat amb la mare. Vale? Igual que la donzella està més relacionat amb la xamana, no? Per mi la xamana és com una segona adolescència i per mi l'anciana també és no una segona maternitat, però sí, podríem
1: bueno,
0: dir-ho.
1: Sí, perquè és una àvia, són àvies.
0: Sí, però em refereixo que si la mare hi havia una gestació cap enfora, la gestació que hi ha ara és cap endintre. I estem parlant també d'això. És la pròpia gestació d'un, no? I aleshores té molta relació perquè és un arquetip que hi ha menys moviment perquè aquest menys moviment ens porta a la gestació.
1: De totes maneres, tenen en compte que aquí ja entraríem en la sabidoria.
0: T'estàs adormint?
1: No, el meu cos avui... No, m'estic adormint.
0: L'anciana cos... està entrant en ti, eh?
1: El meu cos està relaxat. Està molt relaxat.
0: Però és que l'anciana...
1: Vull dir...
0: Entra aquesta relaxació. Empatitzo
1: amb el rol, amb el...
0: amb el tema. Mira,
1: empatitzo.
0: El treball en aquesta fase, no? Com aprofitar aquesta energia, tant de l'etapa en la que estic a nivell de dona com en la fase mensual amb la que em trobo, vale? Que això vull que quedi bastant clar. És descansar i entendre que el no fer és un espai fèrtil on es planta la llavor. És a dir, la ment t'estarà dient no estàs sent productiva. Però hi ha alguna cosa molt més profunda que has d'entendre que el no fer és productiu i és fèrtil. Una de les primeres coses. Obrir-nos a aquesta escolta profunda, perquè és una cosa que naixerà amb nosaltres d'una manera natural. I si jo no m'entrego a aquesta escucha profunda... hi haurà una lluita. Hi haurà una lluita a lo que sí s'està donant d'una manera natural. Amb la qual cosa, doncs, es recomanen fer activitats que estiguin en consonància amb això. Com pugui ser la contemplació, com pugui ser passejar per la platja, com pugui ser estar estirada al terra, com pugui ser cavar la terra. A vegades hi ha dones, no?, d'arreglar el terra o treure les arrels o... Per exemple, treure les arrels...
1: Cuidar les plantes, sí.
0: Cuidar les plantes, no? Uh-huh. Anar una mica a coses més calmades, coses més contemplatives.
1: Però jo també m'agradaria dir que estem situant l'anciana l'estem situant a l'etapa final de la vida. Però totes les persones poden tenir aquestes etapes en qualsevol moment de la seva vida.
0: Exactament. Exactament.
1: Això que quedi clar.
0: Això també. És a dir, diferenciem entre una cosa que és el cicle menstrual o el cicle de la setmana, que té 4 setmanes i que hi ha les diferents llunes i que aquella energia està present... També hi ha aquesta etapa de la vida que estem transitant i també és quan jo em sento en un arquetip determinat. Uh-huh. És a dir, jo podria dir amb la meva pròpia experiència que l'anciana fa bastant de temps que la sento en mi. I quan sóc conscient de que estic en l'anciana, independentment de quina fase estigui, o quin cicle, jo em sento a l'anciana i m'entrego. Mm. Perquè potser jo estic fent un procés que estic deixant enrere moltes coses i que em sento que estic a l'anciana. Llavors, si jo estic a l'anciana i dic no, però és que clar, jo necessito anar endavant i produir... I no, perquè la vida... Continuament em dirà, no, és que no és la teva hora de produir, no és la teva hora de produir. Mm. I si jo m'entrego a eso, ostres, ho puc gaudir.
1: És quan realment avances.
0: Sí, sí, sí, perquè t'entregues a lo que hay.
1: A lo que hay.
0: A lo que hay. El
1: que passa és que explicar totes aquestes coses és com ajudar a clarificar, no?, coses que ens passen en el dia a dia, I entenem una mica més el que el moment que vivim, no? Ens ajuden a entendre en quin moment jo estic.
0: Evidentment. Ens dona moltes eines.
1: I com ho puc gestionar tenint en compte que estic en aquest moment molt vital o estic en un moment molt més pausat, no? Sí. Molt vital, doncs podria ser l'adolescent. No? Mm. Que estàs en el canvi i revelant-te amb tot, o la xamana, que és el mateix, és una energia del FFF. O estàs amb la mare, que és més de cuidar i de protegir el niu, o estàs amb l'anciana, que és de tancar, no? Quan, és de mirar cap a dintre.
0: Quan tu has explorat totes aquestes etapes i contra més exploris aquestes etapes, més et pots donar compte a nivell corporal en quina etapa estàs. independentment de l'etapa que se suposa que has d'estar.
1: Sí.
0: ¿Vale?
1: O sigui, perquè físicament tenim unes etapes vitals, no? Mm. Per l'edat, marcats per l'edat que anem fent, no? Que vas passant anys i el cos respon a aquelles edats que vas tenir. I el moment de néixer, créixer...
0: Sí, perquè tu pots ser una anciana i tenir molt de vigor. I tenir molta activitat.
1: Sí, sí. Bueno, avui dia la gent gran realment...
0: Sí, i que hi ha persones
1: moltes activitats i té una energia diferent de la que fins ara es considerava que havien de tenir aquestes edats.
0: I no? Després una altra cosa que jo també reivindicaria, que és el món de l'anciana, no? De l'edat de l'anciana, no? Penso que estem en una societat que no contempla tota la saviesa, perquè hi ha una saviesa molt gran de l'anciana que ha fet un recorregut de vida, que té una caixa d'eines bastant potent, i que jo crec que com a societat hauríem de reconèixer més aquesta bellesa en B baixa, no? Perquè ens dona una calma interna, anar a un lloc sagrat, una experiència de vida, i hi ha molta gent que no...
1: Que de fet és una cosa que el fer de com viu la societat avui
0: ha aparcat
1: la gent gran, sí. I en molts sentits ha aparcat a no contemplar ni acceptar ni valorar la bellesa, però també aparcar-les, perquè que s'han creat no estan a les famílies, per la manera de viure no hi caben.
0: Les residències,
1: la gent gran s'aparca, realment s'aparca. Sí. És com un cotxe en un garatge, sí, allà sí, aparcadet, sí. Quiet i ja.
0: Però és que la persona anciana o la vellesa, tu pots ser útil de moltes maneres. I pots estar a disposició de moltíssimes coses de la societat.
1: Que no és necessàriament fer canguratges.
0: No. A veure, qui els vulgui fer que els faci, però no necessàriament.
1: Però no necessàriament, no, i venen com una mica també imposats, no? Perquè si l'home treballa, la dona treballa i tenen fills petits, doncs de qui tiren?
0: Jo crec que si es dona d'una manera voluntària i que tu tens ganes de fer això, doncs em sembla molt bé, però hi ha moltes altres coses que
1: bueno, hi ha moments que venen una mica empossats. Vull dir, jo allò que vaig sentint comentaris i dius, no, és que jo faria això, però clar, em porten els nens. És que jo faria allò, però no, és que tinc avui els nens. És que em venen a dinar, els calçats d'anar a buscar el gascol. Vull dir, una cosa és quan tu ho fas perquè vols compartir amb ells.
0: Sí.
1: I una altra cosa és perquè és forçat, perquè hi ha una necessitat que la societat no cobreix.
0: Bueno, en aquest cas l'anciana també ha de dir si realment vol fer aquesta tarea o no la vol fer. No?
1: Sí, sí, evidentment.
0: És allò de dir, vale, la societat ens porta això, però realment vull fer...
1: Però hi ha una pressió, social.
0: La pressió social hi és. La pressió social hi és.
1: Ah, hi ha una pressió social i no deixa... Has d'estar amb el cap molt ben amoplat i el que vols i el que no vols.
0: Bueno, jo coneixo moltes ancianes, per dir-ho d'alguna manera, que diuen...
1: Gent gran, sí, es diu ara.
0: Bueno, hi ha molta gent gran que dius, escolta'm tu, jo no vull cuidar els fills dels meus fills. Jo, si de cas, vull gaudir-los i vull fer altres coses que a mi m'omplen. I llavors depèn també de la gent gran.
1: La responsabilitat de cuidar els fills és dels pares, és no dels avis.
0: Sí,
1: però això és una reivindicació que s'ha de dir, s'ha de parlar. No? Perquè està passant, no? Està passant. Igual que l'acabament a les residències, perquè a la família ja no hi ha el lloc, perquè qui el cuida, com se'n cuiden si estem treballant.
0: Bueno,
1: no?
0: Estem en una societat que està molt accelerada i que no donem temps de qualitat o de tranquil·litat o de calma, no?
1: Sí,
0: els processos
1: sí.
0: són molt ràpids.
1: Molt ràpids, sí.
0: Molt ràpids, amb la qual és... Bueno,
1: aleshores, tot el que estem explicant avui és com per donar eines, per dir, bueno, parem una mica, reflexionem...
0: Reflexionem...
1: Del que sí que volem, del que no volem...
0: Exacte. Posem els límits que necessitem...
1: De com em sento...
0: Sí.
1: De quin moment és vital de la meva vida... el recorregut que he fet, el recorregut que estic fent, no?
0: Sí, o sigui, entendre d'aquests cicles també, no? De clar, vida, mort, vida.
1: Clar, clar, clar, sí, sí.
0: I després hi havia una cosa així com molt, molt quotidiana, del dia a dia, és prioritzar, no? Mm-hmm. En aquesta etapa és de dir, bueno, no vulguis fer moltes coses a la vegada perquè no hi ha la capacitat, però sí de dir, bueno, avui em llevo i quines són les prioritats, no? Mm-hmm. En quant a la necessitat, no? Mm-hmm. Pues dius, pues mira, he agafat 2-3 coses per al dia d'avui. Mm-hmm. I només fixa't en complir aquestes 2-3 coses. Mm-hmm. No més. Mm-hmm. No més.
1: Però jo aquesta regla l'aplicaria per tothom, eh? Perquè deixaríem del fe.
0: Bueno, però la llista de tarees és...
1: Per això?
0: Muy larga.
1: Per això? Reduïm-la?
0: Sí.
1: Prioritzem?
0: Sí. Bueno, sí. Això és estar una mica en l'aquí, a l'ara,
1: clar,
0: eh?
1: Clar.
0: De decir, a ver, hoy, vale, ¿qué tengo?
1: Sí, sí.
0: Però clar...
1: Presència, no estar en sí. El rum,
0: sí.
1: Que després d'una cosa, una altra, això és com els Kleenex, no? Faig servir, llenço, faig servir, llenço. I això és el que ens passa amb les coses que fem. Perquè una vegada has arribat allà ja, no? I tampoc és això. Vull dir que és una mica la reflexió sobre com vivim i com ens agradaria viure, no? I és posar un punt de calma, no?
0: Sí, i després jo entenc també que el món en el que vivim i sobretot quan estàs en període laboral, tens una exigència d'una feina, tens una jornada de moltes hores, és difícil, és difícil poder compaginar-ho amb això, no? És un canvi de paradigma i és un canvi de vida. No és impossible.
1: És d'actitud.
0: És d'actitud i és
1: perquè
0: també
1: feina,
0: de dir...
1: Perquè la feina també tu pots mirar-te-la des d'un altre lloc, perquè ens estressen les feines, perquè hi posem la pressió que ens ve donada o que nosaltres hi afegim. Aleshores, si tu t'ho mires des d'un altre lloc i dius, bueno, prioritzo i m'ho prenc d'una altra manera... Jo penso que això
0: i si
1: també...
0: arribo o no arribo, no és aquesta exigència de dir, no, és que tengo que poder con todo.
1: Sí.
0: Pues no
1: aquesta
0: se
1: frase que a mi em desagrada tant, que és el, com és, no me da la vida, no sé
0: ah,
1: com...
0: no me da la vida, sí que va sortir l'últim dia.
1: Sí, no me da la vida. No me da la vida. És una frase molt, molt,
0: sí.
1: Molt, no sé, molt negativa. No me da la vida, perdona? Doncs... Pues, reduce,
0: posa, prioritza, no?
1: Prioritza
0: les coses que per tu són necessàries, vitals,
1: sí,
0: i,
1: sí.
0: I que les vols i ves-les fent sí, una sí. Darrere l'altra, no? Hi ha una cosa també que a mi sempre m'ha passat, que és que diuen, no?, que les dones poden fer moltes coses a la vegada.
1: Aquesta és una altra.
0: Esto es otro. Esto son creencias, no?, que la anciana dices, vamos a ver.
1: Vamos
0: I
1: a
0: jo
1: ver.
0: Sempre he pensat jo no puc fer moltes coses alhora.
1: Uh-huh.
0: Jo necessito fer una cosa darrere l'altra.
1: Sí.
0: Perquè si no no em surten tantes coses a la vegada.
1: I amb això ja tanquem, perquè sense anar tot el, ens hem menjat ja el programa, que ha sigut molt interessant tot el que hem dit. Jo tancaria dient que com a persones, o a dona, és igual, si prens consciència del que estàs fent, pots fer una. Només. No pots fer tres alhora. Pots fer una i ficar...
0: I ben feta.
1: L'atenció
0: gaudida,
1: aquí.
0: Gaudida.
1: I tens una altra al costat i quan t'hi poses a fer l'altra només pots fer aquesta. Encara que tinguis tres obertes, tu faràs d'una en una i no pots fer més. Vull dir que això són creences i històries que es van creant.
0: Sí, i jo convido també a l'etapa aquesta de l'anciana, que ja comença la xamana i és... deixar de fer aquelles coses que ja no són necessàries.
1: Que ja no em són útils.
0: No, perquè és com... No, jo...
1: Deixar d'arrossegar.
0: Exacte, o sigui, coses que abans feia, que tenen la seva utilitat i que ara no tenen la seva utilitat, doncs aleshores les deixo anar i em vaig descarregant de totes aquelles obligacions que ja no tenen sentit de que les continuï fent.
1: Està sonant ja... la música de Tancadones, Tanquem amb el cant de lluita de les àvies, de les besàvies, de les mares.
0: Sí, avui fem una mica com el tancament de cicle.
1: Sí.
0: Anirem després cap a la infància,
1: sí.
0: Cap a l'origen infància, però sí que hi ha un
1: tancament
0: un cicle.
1: Avui
0: tanquem una mica el cicle.
1: El cicle d'arquetips. Doncs moltes gràcies, Mònica, per la teva saviesa que ens comuniques
0: gràcies,
1: i que compartim.
0: Gràcies,
1: un plaer. Aquí diem adeu. Fins la setmana que ve a un altre Dones, i esperem que us hagi agradat i que traieu profit si us ve de gust i voleu. Fins la setmana que ve. Gràcies a la Marina, gràcies a la Mònica i gràcies a Radio Arenys. I gràcies a mi, que ha fet possible...

0: Ràdio Arenys.
1: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
2: Què és la llum zodiacal? Alguns vespres de primavera o matinades de tardor es pot veure una llum molt dèbil en el firmament, de forma gairebé triangular, i l'anomenem la llum zodiacal. Els planetes del sistema solar es mouen tots, més o menys, en el mateix pla. És anomenat el pla de l'eclíptica, perquè és on es produeixen els eclipsis. En ell, a més dels planetes, planetes nans, asteroides i cometes, també hi ha pols, partícules molt petites, d'entre 0,1 i 100 micres. Aquestes partícules dispersen la llum del Sol. I quan hi ha molt poca llum en el firmament, quan no hi ha lluna, i quan l'eclíptica està molt inclinada cap amunt, els vespres de primavera o les matinades de tardor, es pot arribar a veure aquesta llum tan feble. La pols, que constitueixen les partícules microscòpiques que omplen l'espai interplanetari, adopta forma lenticular, amb el pla de simetria coincidint amb l'eclíptica. I la seva densitat, tant de partícules com de flux solar rebut, decreix amb la distància al Sol. Per això, aquesta llum zodiacal s'estén al llarg del zodíac i és força més brillant quan s'observa cap a les parts centrals que cap enfora. En conseqüència, en l'observació, la llum zodiacal es percep com un triangle lluminós, no més brillant que les parts més febles de la Via Làctia, i que costa distingir fins i tot en nits sense llum de lluna.
0: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
3: El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
4: La banda sonora de la nostra vida. L'espai de Ràdio Arenys, que cada divendres de 11 a 12 ens porta un viatge apassionant pels esdeveniments i melodies que han marcat diferents anys des de 1952 fins a l'actualitat. Amb l'Anna Cucurull, la Montse Comí i en Joan Garcia, reviurem els moments històrics que ens han fet com som avui mentre escoltem les cançons que ens han acompanyat al llarg del camí. Prepareu-vos per connectar amb la història i la música d'una manera única i especial.
5: Bon dia i benvinguts a la banda sonora de la nostra vida. Esteu convidats a passar amb nosaltres una horeta del vostre temps sentint les històries i la música que us tenim preparades. En aquest episodi d'avui, les de 1975. Però abans saludem els nostres companys. Bon dia, Anna Cucurull.
6: Molt bon dia, Montse Comí.
5: Bon dia, Joan García, el nostre tècnic muntador i director musical.
6: El millor de tots.
7: The Memphis Solstice. Oh, yes, yes. Ziggin, ziggin. Ai, nyonya, canyonya, monyonya, momo, momo, memo.
6: Doncs sí, entrem tots plegats a la nostra particular màquina del temps. Entrem a l'any 1975. A veure què ens queda per explicar que no sapigueu.
5: Moltes coses encara.
6: En canvi, segur que la música la coneixeu tota. Abans de començar, un petit apunt d'Arenys. Ja sabeu que des de fa uns episodis parlem dels noms que han tingut els carrers d'Arenys, d'acord amb un article que va publicar Josep Maria Pons i Guri a La Vida Parroquial del 1974.
5: Doncs mira, hauríeu de saber que el carrer de Bonaire es va obrir cap al 1570 a l'indret de Cebuada i que inicialment rebé el nom de Carrer del Joglar. Cap a 1585 aquest nom coexistia amb el de Natrescàlia. I a finals del segle XVI també era conegut com Carrer d'en Pau. Durant el segle XVII es començà a conèixer amb el nom de Carrer de Bonaire, però l'any 1937 se li va imposar el nom de Pablo Iglesias.
6: Escolta, escolta un moment. Sí? Saps qui era en Pablo Iglesias?
5: I tant.
6: Diuen que va ser el primer president del Partit Socialista Obrer Espanyol i de la Unió General de Treballadors.
5: Però des del 1939 va recuperar la denominació tradicional que s'ha mantingut fins avui, és a dir, Carrer de Bonaire.
6: I una mica més enllà, tocant amb el carrer Sant Joan, està el carrer de Jaume Borrell. Entre els segles XVI i XIX, aquest carrer era conegut com a carrer d'en Llobet. Sabeu per què? Perquè hi ha la Torre d'en Llobet. A principis del segle XX va adoptar el nom actual del carrer de Jaume Borrell.
5: Haig de dir dues coses. Que sigui la Torre d'en Llobet, ho hem conegut amb els anys, però tota la vida se n'ha dit la Torre dels Moros. I una segona, que vaig intentar trobar qui era en Jaume Borrell i no hi ha hagut manera humana de saber qui era aquest bon home. Si algú ho sap, sisplau, que ens en doni notícia.
6: Això, a veure, qui ens ajudarà?
4: La banda sonora de la nostra vida. Any 1975.

0: Esteu escoltant la banda sonora de la nostra vida.
1: Aquesta cançó no cal que us la presenti ni que us digui que és Bohemian Rhapsody de Queen. Tot un clàssic. L'any 1975, Queen ja era una banda coneguda al Regne Unit, però encara no havien assolit aquella categoria gairebé mítica que arribarien a tenir després. Tot canviaria amb una cançó que, sobre el paper, semblava destinada al fracàs. Però en Freddie Mercury feia temps que treballava en fragments musicals dispersos, melodies i idees que guardava en cintes i en papers. A poc, aquelles peces van acabar unint-se en una composició absolutament fora de qualsevol norma comercial. De fet, el grup mateix la definia com una mena d'òpera rock en miniatura.
2: La discogràfica EMI i molts executius de la indústria van entrar en pànic quan la van escoltar acabada. 6 minuts de durada, sense una tornada clara, amb passatges operístics i canvis radicals de ritme. Allò no encaixava en cap fórmula radiofònica de l'època. Se'l va suggerir retallar-la per fer-la més emissible.
1: Així, entre cometes, emissible.
2: Emissible.
1: Sí, perquè no existeix el terme. Però d'alguna manera ho havíem de descriure.
2: Exacte. Però Queen se'n va negar rotundament. Freddie Mercury estava convençut que aquella peça havia de publicar-se sencera o no publicar-se. Brian May va explicar anys més tard que tots quatre sabien que estaven assumint un risc enorme. La cançó podia convertir-los en llegenda o enfonsar-los definitivament.
1: Doncs la sorpresa va ser monumental, perquè quan finalment es va estrenar, la societat britànica va quedar fascinada per aquella extravagància sonora. En una Gran Bretanya marcada encara per les dificultats econòmiques, les vagues i un cert desencís social, Queen apareixia com una explosió de teatralitat, fantasia i llibertat creativa. La cançó era excessiva, barroca, dramàtica i precisament per això captivava. La gent no acabava d'entendre què significava exactament la lletra, però això encara la feia més magnètica. Bohemian Rhapsody es va convertir ràpidament en tema de conversa arreu, a les ràdios, als pubs, a les universitats i als programes musicals.
2: I sí, aquella cançó va catapultar definitivament a Queen. Van arribar al número 1 al Regne Unit i va romandre 9 setmanes consecutives. Una barbaritat per a una peça tan poc convencional. Però, sobretot, va transformar la banda en un fenomen cultural. Queen deixava de ser només un grup de rock per convertir-se en una experiència artística total. Música, teatralitat, identitat visual i ambició sense límits. Després de Bohemian Rhapsody, ja no hi havia marxa enrere. Freddie Mercury i els seus companys havien demostrat que el rock podia ser tan grandiloquent i sofisticat com qualsevol òpera.
3: La banda sonora de la nostra vida.

0: banda sonora de la nostra vida. Any 1975.
1: El 1975, la Electric Light Orchestra, la ELO, liderada per Jeff Lynne, va fer un pas decisiu cap a la consolidació del seu so inconfusible, amb Evil Woman, una peça que combina pop, rock i una elegant capa orquestral que va esdevenir marca de la casa. Sense trencar amb l'esperit simfònic del grup, l'ELO va aconseguir aquí un dels seus grans primers èxits internacionals, entrant amb força a les llistes d'Europa i dels Estats Units.
2: Aquest bloc que comencem el podem titular Richard Ratzimandrava, el president de 6 dies.
1: Només 6 dies?
2: Només 6 dies. Va començar el 5 de febrer del 75. Richard Ratzimandrava és nomenat president de Madagascar en un context de gran inestabilitat política després de la caiguda del govern anterior. Militar de carrera i fins aleshores ministre de l'Interior, defensava una reforma profunda de l'Estat basada en la descentralització i en el poder de les comunitats locals. Una proposta que generava tant suport com resistències dins del propi aparell militar i polític.
1: Només sis dies després, l'11 de febrer de 1975, és assassinat a Antananarivo, la capital del país, quan el seu vehicle és atacat a trets en un incident que encara avui no ha estat del tot aclarit. Les fonts històriques coincideixen que va ser un atemptat amb arma de foc poc després d'una reunió oficial, però no hi ha una versió única sobre els autors ni sobre les motivacions exactes. I el cas ha estat sovint vinculat a tensions internes dins de les forces armades i a lluites pel control del poder en plena crisi constitucional.
2: La seva mort desencadena immediatament una situació de buit de poder i tensió militar, amb la proclamació d'un comitè de transició encapçalat per als comandaments de l'exèrcit, que intenta evitar un col·lapse total de l'Estat. Aquest període dona pas, amb el temps, a diferents fases de govern civil i militar alternades, en un país que encara avui, Madagascar, continua enfrontant reptes estructurals com la pobresa, la inestabilitat política puntual i les dificultats de desenvolupament institucional.
1: Doncs ben bé podríem dir Richard Ratzimandrava,
2: el breu.
3: Ya sabes. Esta noche me siento tan solo y perdido porque no estás. Y mis recuerdos están llenos de ti, de tu primavera. Una playa nuestra, donde fui arena para sostenerte. Un mar nuestro, donde fui la ola que te llevaba. Tu presencia, pequeñas cosas. Y ahora este vacío, sin poder mirar hacia el futuro.

0: La banda sonora de la nostra vida.
1: Aquesta cançó ens ha portat a un dels grans noms de la chanson francesa dels anys 70, Joe Dassin, un artista que va triomfar especialment en el món francòfon, amb un estil elegant i molt accessible, combinant pop, folk i cançó melòdica. El tema es diu L'été en Dien, publicat el 1975, i és una de les seves cançons més conegudes i exitoses, amb una producció molt característica de l'època i una melodia que evoca la nostàlgia d'un amor d'estiu que es recorda quan ja ha passat el temps. El tema es va convertir ràpidament en un gran èxit a França i a diversos països europeus.
2: Eustafia María Caridad del Río Hernández, Santiago de Cuba, 1892, París, 1975. Coneguda al llarg de la seva vida amb diversos noms com Caridad del Río, Caridad Mercader o Caridad Mercader. Va ser una militant comunista d'origen cubà i figura vinculada als cercles del NKVD soviètic.
1: Sí, sí, el precursor de la KGB, vaja.
2: Que era la Comissaria del Pueblo para Asuntos Internos, que era la policia secreta de Rússia.
1: De la Unió Soviètica.
2: La seva trajectòria la situa en el context convuls de les primeres dècades del segle XX, entre exilis, revolucions i l'ambient dels moviments comunistes que operaven entre Espanya, França i la Unió Soviètica.
3: He had survived assassinations, exile, and Stalin's entire secret police. He was finally killed by a young man whose mother had spent years engineering the murder. Her name was Caridad Mercader, a Spanish communist, fanatically devoted to Joseph Stalin and the Soviet cause.
1: Caridad del Río pertanyia a una família benestant d'origen indià, que va tornar a Espanya abans de la independència de Cuba i es va establir a Barcelona. Es va integrar ràpidament a l'alta societat catalana de principis del segle XX i va ser així com va conèixer en Pau, Mercader i Marina, membre d'una família d'industrials del tèxtil amb fàbriques a Barcelona i a Badalona. El seu pare, Narcís Mercader, havia construït un petit imperi industrial basat en la producció tèxtil, cosa que situava la família dins de la burgesia catalana acomodada de l'època. El matrimoni, que es va formalitzar el 1911, va unir dues famílies benestants en aquell model social de l'època.
2: Ara bé, amb el pas dels anys, aquell equilibri es va trencar. La Caridad Mercader es va anar allunyant del seu entorn social i familiar i va protagonitzar un gir ideològic radical. Va passar a integrar-se en el moviment comunista internacional, abraçant les idees revolucionàries i entrant en contacte amb estructures polítiques clandestines vinculades a la Unió Soviètica.
1: Mireu, farem una cosa, farem una pausa per escoltar un tema deliciós de Jaume Sisa, el Setè Cel, inclòs en el disc que va publicar el 1975, Qualsevol nit pot sortir al sol, i després anirem a veure en què desemboca aquest gir radical.

0: La banda sonora de la nostra vida.
1: A Ràdio Arenys viatgem al passat, en històries i cançons que no han canviat. La banda sonora de la nostra vida. Moments i anècdotes que mai s'obliden. Vine, escolta, emociona't amb nosaltres a cada pas. La banda sonora de la nostra vida a Ràdio Arenys, on el passat mai s'acaba.
2: Doncs ja tornem a ser aquí. Ara veurem com una persona pertanyent a la burgesia catalana canvia radicalment fins a abraçar l'anarquisme i el comunisme.
3: En els anys 20, la vida de caritat del Río entra una etapa de ruptura profunda amb el seu entorn. La seva relació amb

0: sinó també social. La caritat comença a mirar amb recel el món burgès en la que ha viscut fins aleshores.
1: Bé, en paral·lel s'endinsa en ambients molt diferents dels que havia freqüentat fins aquell moment. S'apropa a cercles bohemis de Barcelona, entra en contacte amb artistes i intel·lectuals, que ja sabem que això no porten res de bo, i segons diverses fonts, també s'endinsa en el consum d'opiacis, en un moment vital cada vegada més desestructurat. En plena època del pistolerisme a Barcelona, es mou en entorns políticament extremats i fins i tot s'ha documentat la seva col·laboració amb cercles anarquistes, els quals hauria facilitat informació vinculada a l'entorn empresarial i judicial dels Mercader. Vaja, que els hi passava informació perquè ells poguessin atemptar o robar.
0: En aquest període també apareix la seva relació amb l'aviador francès Louis Delrier, una figura que simbolitza per ella una vida d'escapament emocional i geogràfic cap a França. Aquest vincle contribueix encara més a allunyar-la del seu entorn familiar i social. El conjunt d'aquestes circumstàncies, la crisi matrimonial, la deriva personal i els conflictes amb el seu entorn, culmina en un episodi extrem: el seu internament en un centre psiquiàtric, després d'una decisió presa pel seu marit i la seva família. De fet, s'havia descobert la seva implicació en atemptats anarquistes i hi havia una possibilitat real d'acabar empresonada. I va ser la solució que van trobar les famílies Mercader i Delrio.
1: El que dèiem abans. Després d'aquest episodi, Caritat trenca definitivament amb el seu entorn. Abandona Barcelona i se'n va cap a França, amb alguns dels seus fills, no tots. Inicia així una etapa de vida completament nova i sense dinerons. Tot i això, amb el temps tornarà a entrar en contacte amb Espanya i amb Barcelona, però ja des d'una altra realitat vital, marcada per l'exili, per la precarietat i per una transformació personal que ja no té tornada enrere. Fem una segona pausa, que la vida de la Caritat Mercader va donar moltes voltes i cadascuna d'elles ens porta a un gir de guió que sembla ben bé de pel·lícula, o com dèiem abans, de sèrie més que de pel·lícula, perquè no hi hauria prou metratge per una sola pel·lícula. Ara seria el moment d'escoltar en Barry Manilow i una cançó que ha esdevingut un clàssic, Mandy. La cançó és en realitat una versió adaptada d'un tema anterior anomenat Brandy, que Manilow va transformar en una balada molt més íntima al piano. Inicialment no li entusiasmava, però el productor el va convèncer de gravar-la. I la veritat és que el resultat va marcar un abans i un després de la seva carrera, perquè és un clàssic.
2: Esteu escoltant la banda sonora de la nostra vida, a Ràdio Arenys.

0: banda sonora de la nostra vida. Any 1975.
1: Durant la Guerra Civil Espanyola, Caritat Mercader es va moure en un espai on la política i la propaganda sovint pesava tant com els fets. Així, la seva imatge començà a adquirir un cert ressò públic. Se la presentà com una dona decidida, combativa, compromesa amb la causa republicana.
2: Fins al punt que alguns sectors la van arribar a anomenar la passionària catalana, en paral·lel a la figura molt més coneguda de Dolores Ibárruri. Però aquest sobrenom, més que una realitat orgànica, més que un fet, forma part d'un mecanisme habitual de l'època, és a dir, la creació de referents simbòlics per reforçar la moral i la cohesió política en temps de guerra.
1: Però a mesura que avançava el conflicte, es vincula cada cop més amb xarxes de comunisme internacional i entrar en contacte amb l'òrbita de la Unió Soviètica. Diverses fonts situen en aquest període el seu acostament a la NKVD, els serveis secrets soviètics, en un moment en què la Guerra Civil Espanyola es converteix també en un escenari d'operacions d'influència i intel·ligència internacional.
2: De fet, esdevé una peça dins d'un engranatge molt més ampli que connecta Barcelona amb Moscou. En paral·lel, el seu fill, en Ramon Mercader, creix dins d'aquest mateix univers ideològic i polític. La seva trajectòria acabarà portant-lo al centre d'una de les operacions més conegudes del segle XX, l'assassinat de Lev Trotsky, a Mèxic, el 1940. Un episodi que ha projectat una ombra llarga sobre tota la família i que ha fet que la figura de Caritat Mercader sigui llegida sovint entre la història i el mite. Doncs vinga, va! Una altra peça de música que el 1975 n'està ple de bones peces, com aquesta que ara escoltarem, You Are So Beautiful, de Joe Cocker. Aquesta cançó destaca per la seva interpretació despullada i emocional, gairebé trencada, molt allunyada del registre original de Billy Preston, que l'havia concebut amb un estil més suau i més soul.

0: any 1975.
1: Passem, doncs, a l'últim bloc dedicat a la passionària de Catalunya. Caritat Mercader i el seu fill Ramon van acabar a Mèxic com a resultat directe de la deriva de la Guerra Civil Espanyola i la victòria franquista. Amb la derrota republicana al 1939, molts militants comunistes i persones connectades amb l'òrbita soviètica es van exiliar. Caritat primer es va moure per França, mentre que el seu fill Ramon, després de passar per diferents etapes de formació política i militància, va entrar plenament en l'aparell clandestí del comunisme internacional.
2: Mireu, la Unió Soviètica va reorganitzar les seves operacions d'intel·ligència a escala global i l'NKVD va organitzar, sota les ordres directes de Stalin, una operació per eliminar el seu gran rival polític a l'exili, Lev Davidovich Bronstein, conegut com Trotsky. El pla, anomenat Operació Ànec, va combinar diversos intents previs fallits d'assassinat. Es va decidir aleshores una segona estratègia: infiltrar un agent dins del seu cercle més íntim, i aquest agent va ser, justament, en Ramon Mercader. La seva mare, la Caritat Mercader, també hi va estar vinculada i present en la fase de preparació.
1: Després de mesos d'infiltració, va aconseguir quedar-se sol amb ell al despatx amb el pretext de mostrar-li un document. Quan Trotsky va començar a llegir-lo, Mercader el va colpejar brutalment al cap amb un piulet. Sí, sí, un piulet. Tot i la gravetat de l'atac, Trotsky encara tenia forces per resistir-se i cridar auxili abans de caure. Va ser traslladat d'urgència a l'hospital, però va morir l'endemà, el 21 d'agost de 1940, víctima d'una fractura cranial i una hemorràgia cerebral.
2: Mercader va ser detingut immediatament i condemnat a 20 anys de presó a Mèxic. Quan va sortir en llibertat, el 1960, va ser rebut a la Unió Soviètica com un heroi i condecorat pel règim soviètic abans d'instal·lar-se finalment a Cuba, on va morir el 1978. La seva mare, la Caritat Mercader, va viure durant anys entre França i la Unió Soviètica, immersa en xarxes polítiques i clandestines relacionades amb el comunisme internacional. I va morir a París el 1975, lluny de Catalunya, marcada per una vida d'exili, militància i la conspiració política.

0: La banda sonora de la nostra vida.
1: A mitjans dels anys 70, el grup italià I Santo California va aconseguir un dels seus grans èxits internacionals amb Tornerò, una balada romàntica que es convertiria ràpidament en un fenomen a Europa. Amb una melodia suau, una interpretació carregada d'emoció i una producció molt pròpia del pop italià de l'època. La cançó parla de la promesa del retorn i de l'amor que resisteix a la distància. Tornerò va connectar de seguida amb el públic per la seva senzillesa, intensitat sentimental, encara que no s'entengués el que deien perquè està cantada en un idioma diferent, però s'intueix, realment.
2: La balada.
1: Sí. És que, de fet, aquesta cançó és un d'aquells temes que va marcar tota una generació.
2: De rajola.
1: La generació que va marcar justament és la meva. Especialment en emissores municipals i programes de ràdio, de tarda, de nit, en fi, tot un fenomen.
2: El 10 de novembre de 1975, prop de Snowflake, Arizona, reapareix, després de 5 dies desaparegut, el treballador forestal Travis Walton, un cas que havia generat una forta tensió mediàtica perquè els seus companys afirmaven que havia estat segrestat per un objecte volador no identificat mentre treballava en el bosc. La seva desaparició i posterior reaparició va alimentar una de les històries més conegudes relacionades amb els suposats abduïts extraterrestres als Estats Units.
1: El cas es va convertir ràpidament en un fenomen de cultura popular, especialment perquè Walton va mantenir la seva versió dels fets, cosa que va generar debat, controvèrsia i tot tipus d'interpretacions, des de l'escepticisme absolut fins a la creença en la seva experiència. Parlem d'ovnis.
2: Segons el relat de Travis Walton i dels sis companys que estaven amb ell aquell dia, el 5 de novembre de 1975, van veure una llum intensa al bosc mentre treballaven en tasques forestals a la zona de la carretera. I Walton s'hauria acostat en aquell fenomen abans de desaparèixer de manera sobtada. Els seus companys van fugir inicialment per por, però després van denunciar la desaparició, cosa que va activar una recerca policial i mediàtica immediata.
1: Durant els 5 dies següents no hi va haver cap rastre d'ell, fins que el dia 10 de novembre va reaparèixer a uns quilòmetres del lloc on havia desaparegut, desorientat però viu, i va explicar que hauria estat dins d'una mena d'embarcació i després en un espai desconegut, experiència que més tard va recollir en entrevistes i en el llibre Fire in the Sky, que també va inspirar una pel·lícula. La policia, per la seva banda, va investigar el cas i va arribar a considerar diferents hipòtesis, des d'un accident fins a una possible desaparició voluntària. Però mai no es va arribar a una conclusió definitiva que tanqués el cas de manera unànime. Era una abducció, però no es va poder provar.
0: La banda sonora de la nostra vida.

0: Déu-n'hi-do la vida de pel·lícula o de sèrie que ha tingut avui una de les protagonistes del programa. Però ara ja hem exhaurit l'estona que podíem estar amb vosaltres, així que per avui ens acomiadem. Però anirem buscant més històries a veure si la setmana que ve encara us podem sorprendre.
1: La setmana que ve tornarem, com cada divendres, de 11 a 12 a la sintonia de Ràdio Arenys. I ja sabeu que ens trobareu sempre a la web de la ràdio, radioarenys.cat. Cliqueu a la carta i busqueu la banda sonora de la nostra vida. I si us ha agradat, compartiu el programa amb els vostres amistats. Moltes gràcies per la vostra companyia i fins la setmana que ve.
0: Que tingueu un bon cap de setmana.
1: Bon cap de setmana. Adéu-siau.

0: la banda sonora de la nostra vida.
1: I bé, ja hem arribat al final del programa d'avui. Esperem que us hagi agradat aquest viatge per la història i la música que ha marcat les nostres vides. Ha estat un plaer compartir aquests records amb vosaltres. Recordeu que cada divendres d'11 a 12 del migdia teniu una cita amb nosaltres, amb l'Anna Cucurull, la Montse Comí i en Joan Garcia, per seguir descobrint més moments inolvidables. Fins a la propera setmana.
2: Ràdio Arenys, la primera en arribar.
3: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
4: Saturn. Arribem a Saturn, per a molts el planeta més bonic. Els brillants i extensos anells li confereixen, certament, un aspecte irreal. Vist a través d'un bon telescopi, sota bones condicions, és un espectacle indescriptible, difícil d'oblidar. Com que els anells es troben sobre el mateix pla equatorial del planeta, canvien d'orientació segons la inclinació vista des de la Terra. Hi ha ocasions que els anells s'obren fins a abastar tot el disc planetari dins l'elipse que dibuixen. En canvi, hi ha altres moments en què els anells estan totalment de perfil, fent-se invisibles. Aquest procés es repeteix cada 15 anys. I ara, durant aquests dies, durant la primavera de 2025, estan de perfil. Saturn no és molt menor en grandària que Júpiter, però conté molta menys massa que el seu germà gran. La seva densitat és fins i tot menor que la densitat de l'aigua. Si col·loquéssim Saturn enmig d'un oceà, suraria, flotaria com un iceberg. D'altra banda, està situat dues vegades més lluny que Júpiter, el que fa que rebi quatre vegades menys d'energia del Sol que Júpiter. Tot i això, Saturn irradia cap a l'exterior dues vegades i mitja més energia de la que rep del Sol, irradia energia del seu interior. Per això, se suposa que la circulació atmosfèrica de Saturn està governada bàsicament per aquesta radiació interna. Tots aquests factors ja poden fer suposar que Saturn és menys actiu que Júpiter. Així és, si l'observem a través d'un bon telescopi, el globus de Saturn es presenta bastant uniforme, sense totes aquelles tempestes que té el seu germà Júpiter. Saturn té dos moviments principals, el de translació al voltant del Sol, que dura 29,4 anys, i el de rotació, que dura unes 10 hores. La combinació d'una baixa densitat i una elevada velocitat de rotació, i que es tracta d'una bola de gas, fa que Saturn no sigui exactament una esfera, sinó que sigui aplanat, amb un radi polar una mica menor que l'equatorial. En lloc d'esfera, té forma d'elipsoide. La seva estructura interna és pràcticament idèntica a la de Júpiter, amb hidrogen metàl·lic en un mantell inferior, una barreja d'hidrogen i d'heli en el mantell superior, el nucli és semblant a la composició de la Terra, però més dens. Els anells de Saturn són, certament, la característica més notable del planeta. S'estenen entre 6.000 i pico quilòmetres fins a 120.000 quilòmetres per sobre de l'atmosfera del gegant. Encara que els que veiem des de sempre, els que es veuen millor amb telescopi, arriben fins a uns 66.000 quilòmetres. Els altres costen molt més de veure. Estan exactament en el pla equatorial del planeta i el seu gruix és petitíssim. Es creu que no superen els 20 metres de gruix. Estan formats per partícules amb mides que van des del micròmetre fins a la mida d'una casa. La seva brillantor es deu a la composició majoritària de partícules de gel que reflecteixen molt la llum. Saturn té 82 satèl·lits coneguts, dels quals n'hi ha un, Tità, que destaca per la seva mida, massa i perquè és l'únic que té una atmosfera. Després n'hi ha de 7 de mitjans, Japet, Rea, Dioni, Tetis, Encèlad, Mimas, Hiperió, i la resta són molt petits. La gran majoria són asteroides capturats per la gravetat del planeta.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Adrià Jurado. Els sindicats preguntaran als docents si accepten el preacord tancat amb el Departament d'Educació divendres passat o si es comprometen, segons posaran els sindicats a la consulta, a fer les vagues necessàries fins a acabar el curs. Aquesta consulta estarà impulsada per USTEC, CGT Intersindical i Comissió Obrera Sindical. La votació es dirigirà a tot el col·lectiu educatiu i estarà oberta entre dilluns i dijous. USTEC defensa el sí al pacte, proposta per fer vaga indefinida a partir del 8 de juny si els treballadors no avalen el principi d'acord, segons ha informat el mateix sindicat. Les organitzacions majoritàries de l'ensenyament públic han optat per suspendre les vagues territorials previstes entre dilluns i dijous, mentre es du a terme la consulta. Des de part de CGT, Intersindical i COS, opinen que la votació hauria de ser el no. Estarem atents a aquestes informacions i com es desenvolupa aquesta consulta. I retencions a les principals artèries del país en direcció àrea metropolitana de Barcelona. Precisament contactem amb el Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Repassem aquesta xarxa viària. Comencem amb les vies que ens porten des de la costa de Girona cap a l'autopista AP7, a C31, ja va molt lenta, entre Castellplatja d'Aro i Santa Cristina d'Aro, i més endavant la C65, també lenta amb aturades entre Santa Cristina d'Aro i Llagostera, anant a buscar l'autopista AP7. Un tram nord de l'autopista AP7 que va lent amb aturades, ara sobretot entre Llinars del Vallès i la Roca del Vallès. Aquest tram de l'autopista AP7 nord, un pèl complicat en sentit Barcelona. També aturades a l'autopista del Maresme, C32, entre Arenys de Mar i Mataró, i un parell de quilòmetres a Tallà, sempre en sentit Barcelona. A més, tenim aquesta manifestació que ens acaba d'entrar i que talla la C17 a la zona de Gurb-Vic, en sentit sud, en sentit Barcelona. Mirem les vies del sud, de Tarragona, Nacional 340, lenta amb aturades, entre Roda de Barà i el Vendrell, uns 4 quilòmetres. També parlem de molta lentitud, per exemple, a la C31, entre la zona de Cubelles, Vilanova i la Geltrú, i pel que fa al tram sud de l'autopista AP7, aquí hi ha aturada sobretot uns 2-3 quilòmetres a Vilafranca del Penedès. Acabem repassant algunes vies properes a Barcelona, per exemple, la C32, amb trànsit lent, aturades i intermitents, uns 4 quilòmetres entre Gavà i Sant Boi de Llobregat, en sentit Barcelona. És tot des del Servei Català de Trànsit.
1: I en Cultura Literària, amb la Fira d'Espectacles Literaris, tanca l'edició amb més diversitat geogràfica i de disciplines. El programa s'ha nodrit durant 5 dies de propostes de poesia, narrativa, teatre, música i circa a Móra d'Ebre. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Així sona la música a Ràdio Arenys.

0: Ràdio Arenys.
1: Et mareges sovint? Sents vertigen o inestabilitat? No deixis que aquests símptomes limitin el teu dia a dia.
2: A Més que Salut, oferim serveis de fisioteràpia i osteopatia amb una unitat dedicada a la rehabilitació vestibular.
1: Amb tecnologia d'última generació, tractem patologies com el vertigen posicional, la migranya vestibular o la malaltia de Menier, amb un enfocament personalitzat que garanteix resultats efectius.
2: Visita'ns a Arenys de Mar, al carrer d'Ana Maria Rebell 3. Truca al 93 792 3682 o segueix-nos a les xarxes socials @mésquesalut.
1: Més que Salut.
2: Recupera l'equilibri i millora la teva qualitat de vida.
3: Coneixes els serveis que oferim des de Promoció Econòmica? Borsa de treball, cursos per aturats i comerç, assessorament a emprenedors, entre d'altres. Vine a veure'ns a la segona planta de l'edifici Xifré o truca'ns al 93 792 2601 i informa't. Estem al teu servei.
4: A Salvà Cot Pastisseres fem dolços artesans amb ingredients de qualitat i passió per la pastisseria.
5: Gaudeix dels nostres pastissos, galetes i brioixeria i vine a esmorzar o berenar en un espai acollidor.
4: Ens trobaràs a Riera Bisbe Pol 30, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 194 03 37 o segueix-nos a Instagram @salvacotpastisseres.
5: Salvà Cot Pastisseres, el plaer dels petits moments.
6: Descobreix els nous serveis de Maresmauto.
7: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
6: A Maresmauto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
7: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
6: Revisions multimarques sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
7: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
6: Maresmauto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
8: El Rial, el centre odontològic de confiança, on cuidem de la teva salut bucodental. Al nostre centre hi trobaràs totes les especialitats. Odontologia general per nens i adults, ortodòncia, odontologia preventiva, cirurgia bucal i implantologia, endodòncies, pròtesis i odontologia estètica. Troba'ns al Rial Segle Vella número 36 o al telèfon 93 792 2101. Centre Odontològic, el Rial.
9: Compartim la música de Ràdio Arenys.

0: Ràdio Arenys.
1: Autocinera som especialistes en planxa, pintura i mecànica. Treballem amb totes les assegurances i t'oferim el millor servei. 40 anys d'experiència ens avalen.
2: Ens trobaràs a la Rial Pau Costa 27, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 143 03 64 i deixa el teu cotxe en mans de professionals.
1: El teu vehicle de rènting necessita una reparació? Autocinera, confiança i qualitat al teu servei.
3: Et mareges sovint? Sents vertigen o inestabilitat? No deixis que aquests símptomes limitin el teu dia a dia.
4: A Més Que Salut, oferim serveis de fisioteràpia i osteopatia amb una unitat dedicada a la rehabilitació vestibular.
3: Amb tecnologia d'última generació, tractem patologies com el vertigen posicional, la migranya vestibular o la malaltia de Menier, amb un enfocament personalitzat que garanteix resultats efectius.
4: Visita'ns a Arenys de Mar, al carrer d'Ana Maria Rebell 3. Truca al 93 792 3682 o segueix-nos a les xarxes socials @mésquesalut.
3: Més Que Salut.
4: Recupera l'equilibri i millora la teva qualitat de vida.
5: A Gestoria Arenys apostem per la millora contínua. Per això implementem un nou horari pensat per afavorir tant l'atenció al client, perquè podreu fer tràmits i consultes al llarg de tota la jornada, com l'equilibri professional i personal del nostre equip. A partir d'ara, us atendrem de dilluns a divendres, de 9 del matí a 5 de la tarda, de manera ininterrompuda a Riera Parafita 63 d'Arenys de Mar. Contacta amb nosaltres al 93 792 0450 o a gestoria@gestoriaarenys.com. Gestoria Arenys. El nostre compromís és estar al vostre costat, com sempre, amb la professionalitat i confiança que ens defineixen. I ara, amb més energia i millor organitzats.
6: Punta i Taló, la teva botiga especialitzada en la reparació de calçat, roba i descosits, entre moltes altres coses. Únics en la zona, reparem i cosim tot tipus de teixits, pells i cuirs. Cinturons, cremalleres de tota mena, tendals...
1: A Punta i Taló no donem res per impossible. Consulta'ns. També tenim una àmplia varietat d'accessoris, joguines i portes màgiques per al ratolí de les dents.
6: Tot 100% artesanal. Estem a la Riera i Penya número 15 d'Arenys de Munt. Telèfon 639 21 32 82 i també visiteu el nostre Instagram Punta i Taló.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Jurado. Els treballadors de Llet Pasqual han tallat la C-17 a l'altura de la planta lletera a Gurb, a Osona, per protestar contra la situació d'incertesa laboral que viuen en el marc de la crisi generada per la venda de la fàbrica a casa, a Tarradellas. Els empleats han interromput la circulació dels carrils en sentit nord en protesta pel silenci que manté l'empresa i per la manca de resposta a negociar el seu futur, davant l'inici del desmantellament de la unitat productiva. Segons els treballadors, ara mateix suposa reduir un 50% la capacitat productiva. Precisament per aquest tall, moment de revisar les carreteres del país. Contactem amb el Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Comencem parlant d'aquest accident que s'ha produït a la C-32, a l'autopista del Maresme, al túnel de Mataró-Argentona. En sentit Barcelona, només hi ha un carril obert al trànsit i aturades de més d'11 quilòmetres entre Arenys de Mar i Mataró. Per tant, cua d'11 quilòmetres a l'autopista del Maresme, C-32, en sentit Barcelona, com us dèiem, a causa d'un accident al tram de Mataró, al túnel de Mataró. En aquesta zona, Nacional 2, aturades ara entre Sant Andreu de Llavaneres i Mataró, i al tram nord de la P7, la zona més carregada és la de la Roca del Vallès, també aturades intermitents d'uns 4 quilòmetres en sentit Barcelona. S'ha complicat el trànsit al tram sud de l'autopista AP7. Bàsicament parlem de molta lentitud, però també aturades intermitents, uns 6 quilòmetres a Castellví de la Marca i més endavant 6 més a Vilafranca del Penedès, sempre en sentit Barcelona. Això, com us dèiem, al tram sud de l'autopista AP7, que s'ha complicat. Nacional 340 a Tarragona, per cert, aturades d'un parell de quilòmetres al tram del Vendrell, en sentit Barcelona. I també parlem d'aturades a la Nacional 240, a Montblanc, uns 4 quilòmetres ben bons per enllaçar amb la C-14 i amb l'AP-2. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
1: I els sindicats ja tenen pregunta pels docents. Consisteix en si accepten el preacord tancat amb el Departament d'Educació divendres passat o, en cas contrari, es comprometen, segons posaran els sindicats a la consulta, a fer les vagues necessàries fins a acabar el curs. La consulta està impulsada per USTEC, CGT, Intersindical i COS. La votació es dirigirà a tot el col·lectiu educatiu i estarà oberta entre el dilluns i el dijous. I anem a Girona, on més de 300 docents s'han concentrat precisament avui davant la seu de la Generalitat, en el que han batejat com les últimes colònies. Els professors asseguren que el preacord entre els sindicats i el Departament d'Educació és de mínims i que no inclou demandes com ara la climatització a les aules, la cobertura legal dels professors o millores per al col·lectiu de 0 a 3 anys. I passem ara en un avís de protecció civil per temps violent. Durant les properes hores es pot produir localment pedra i ratxes de vent inferior als 90 km hora i esclafits al Solsonès, al Berguedà, a l'Urgell i a la Cerdanya. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. En joc, amb Ignasi Trapero.
3: Bona tarda, benvinguts a l'Enjoc, el programa de l'esport català que us acompanya cada cap de setmana des de fa 14 temporades, dissabtes i diumenges al vespre. Des d'ara farem tot el resum de la jornada esportiva del cap de setmana a casa nostra, amb la feina de la redacció d'esports més gran de Catalunya, amb les ràdios de la xarxa de comunicació local, Jordi Cochran a la producció i Roger Marc al control de so. Aquí arrenca l'Enjoc.

0: Vinga, saludem l'Eric López. Eric, com estàs? Bona tarda.
1: Molt bé, Ignasi, què tal? Bona tarda.
0: Molt bé, repassem el més destacat de la jornada als titulars. I la primera notícia no és massa bona, i és que les lligues d'hoquei herba s'han escapat per als equips catalans.
1: El Polo ha perdut la final masculina a la tanda de penals, un partit que havia acabat amb empat a un gràcies a un gol als últims instants de partit de Nico Laplaza. A la final femenina, l'Atlètic Terrassa no ha tingut opcions i ha caigut clarament davant el club de Campo 4-1.
0: En futbol, l'Europa se la jugarà a Balaïdos.
1: Els de la Vila de Gràcia han empatat a un davant el Celta Fortuna en l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió. Jordi Cano ha avançat l'Europa just abans del descans, però els gallecs han empatat en una acció desafortunada al minut 97. Diumenge vinent, a Balaïdos, els escapulats hauran de guanyar per aconseguir l'accés a la final dels play-offs.
0: I adeu a la Lliga F i a la temporada.
1: El Barça ha acomiadat una temporada perfecta en què ha guanyat Champions, Lliga, Copa i Supercopa amb un triomf al camp del Madrid Club de Futbol per 0-4 amb hat-trick de Hansen i una altra diana de Vicky. Per la seva banda, el Badalona Women posa punt i final al curs amb una victòria al camp del Llevant per 0-1 que el deixa en la desena plaça. I just per sota queda l'Espanyol, que ha tancat la Lliga amb un empat sense gols davant el Sevilla.
0: I primer a sala, a l'hores d'ara, entre Cornellà i Badalona.
1: Els verds i els escapulats juguen a aquesta hora l'anada de la final catalana per pujar a segona federació en un partit que podem seguir a les televisions locals i la plataforma La Xarxa Més. De moment, el partit, minut 82 de partit, els Cornellà, que guanya 3-0.
0: Vuit i cinc, marxem de ronda.

0: Vinga, anem a repassar marcadors aquesta hora de diumenge 31 de maig de 2025... 26, volem dir. Comencem pel futbol, pel play-off d'ascens a segona federació masculina, partit d'anada de la segona eliminatòria. N'hi ha 3, aquesta és la final catalana i després el campió català haurà de jugar contra un equip gallec. De moment juguen Cornellà i Badalona i les coses s'estan decantant, Eric, cap al costat local.
1: Doncs sí, si feia uns instants us comentaven que el Cornellà guanyava 3-0, el Badalona acaba de fer el 3-1 al marcador. Els gols per part del Cornellà els ha fet Marc Esteban al minut 49 i Leo Dos Reis al 52 i també al 66. I aquest últim gol del Badalona al minut 83 l'ha fet Asso. De moment el partit minut 84 gairebé, Cornellà 3, Badalona 1.
0: I a tot això, el play-off d'ascens a tercera divisió masculina, semifinals tornada, al partit a la pròrroga entre Prat i Sant Mauro, el Prat Ràdio. Ivan Conde, bona tarda. Crec que no ens ha escoltat l'Ivan Conde en aquest partit entre Prat i Sant Mauro. Com dèiem, partit de play-off d'ascens a tercera federació masculina, semifinals tornada. Havia guanyat el Prat 0-1. El partit ha acabat amb 1-2 a favor del Sant Mauro i ara mateix es troba a la pròrroga. El play-off d'ascens a Lliga Elit ha acabat ja la tornada de les semifinals, Eric.
1: Doncs sí, ha acabat el partit i el Viladecans és l'equip que ha passat a les finals del play-off per un global de 4-2. El partit avui que enfrontava el Viladecans i el Palamós, els visitants, el Palamós s'ha avançat al minut 57 i el Viladecans ha empatat el partit al minut 72 per acabar el partit 1-1 i donant la classificació als locals, al Viladecans.
0: Doncs el Viladecans que passa i s'enfrontarà a l'Igualada a la gran final. I en bàsquet, Lliga ACB, estava jugant al Barça aquell partit pendent a la jornada 33 davant del València, últim partit ja de la Lliga regular.
1: Resta un minutet i 40 segons per acabar el tercer quart. De moment, el Barça que perd de 20 punts, 51-71.

0: Vinga, són les 8 i 8 minuts, som els de l'Enjoc, cada dissabte i diumenge de 8 a 10 del vespre a la teva ràdio local, amb el bo i millor de l'esport català. Comencem parlant avui de futbol i d'aquest play-off d'ascens a segona divisió masculina. Partits d'anades de les semifinals. Divendres, el Sabadell ens va deixar mal regust de boca en la derrota 2-0 al camp del Real Madrid-Castilla. I aquesta tarda, Eric, ha jugat l'Europa.
1: Doncs sí, i un partit que ha acabat en empat a un. Europa 1, Celta Fortuna 1.
0: S'havia avançat el conjunt local amb un gol de, qui si no, Jordi Cano, el 23è, la Lliga 25è de la temporada, al minut 44 amb una assistència màgica de Nane, i al 97, Gerdo Aiguafreda ha empatat el Celta Fortuna en una jugada, podríem dir, desafortunada, amb una mala sortida de Flere, que abans havia fet una gran aturada per salvar l'empat, però en qualsevol cas, 1-1, i tot es decidirà a Balaïdos. 8 i 9 minuts, anem a saludar el capi de l'Europa, l'Àlex Cano. Àlex, com estàs? Bona tarda.
2: Hola, molt bona tarda, Ignasi.
0: Com et queda el regust després d'aquest empat? Suposo que una miqueta agradols.
2: Sí, totalment, totalment, perquè a més ha vingut al minut 97, quan teníem el partit controlat, no estàvem passant problemes, de fet estava potser més a prop al 2-0 amb alguna contra, perquè és que ja estàvem allà amb el partit completament controlat. I una llàstima, una gerra d'aigua freda, perquè anava a la I2 amb una victòria, ens apropava molt a la final, però bé, ara ens toca fer una gesta un cop més, com tantes que hem fet, i l'equip, doncs, amb confiança de que passarem a la final.
0: A una Europa avui una mica diferent, potser més pràctic, més intel·ligent, no tan esbojarrat com altres dies, però estàveu fent un partit pràcticament rodó. Llàstima aquesta acció el 97.
2: Sí, no, amb els partits de play-off el que has de fer sobretot és no concedir errors tontos en defensa contra un filial que a la mínima ho aprofita. De fet, ha estat així, que a la mínima que li hem concedit, doncs, ha marcat aquest gol a les acaballes del partit. Una llàstima, perquè crec que hem fet mèrits per guanyar aquí a Can Dragó, amb una afició que s'ha volcat amb el seu equip. Però ara ens toca anar a Balaïdos, només hem de fer un gol més que el Celta, llavors estem ficats de ple a l'eliminatòria i per què no encara seguir confiant.
0: Què us ha dit Adai després del partit?
2: Bé, a vegades si vas guanyant el partit de tornada, doncs tens una mica de por a perdre el que ja tens. En aquest cas és el Celta el que ara mateix amb l'empat es classifica, llavors potser doncs, hem d'aprofitar aquesta por, no?, que pot fer aquesta pressió i ell com se'ns escapi quan ja ho teníem fet. Llavors nosaltres, com entre cometes, ja ho tenim tot perdut, doncs anirem a per la victòria com hem fet sempre.
0: A més, jugant a Balaïdos, que ja s'ha confirmat oficialment que el partit de tornada serà a Balaïdos, déu-n'hi-do, bon al·licient, eh?
2: No, és una èpica més que ha fet aquest equip en els darrers anys. I si ho aconseguim, doncs imagina't, tornar de Vigo amb una victòria seria el més gran.
0: Avui el públic, com tu deies, a Can Dragó, ha tornat a acompanyar l'equip de manera doncs, absolutament brutal. Suposo que no cal ja ni fer crida, perquè segurament hi haurà molts escapulats que viatgin a Vigo, no?
2: Sí, molta afició, ja m'ha fet saber que estan a Vigo amb nosaltres. Sabem que és un desplaçament també complicat, molt car, complicat perquè no hi ha vols de tornada des de Vigo després del partit. Però tot i així, doncs, l'afició escapulada sempre es mou amb el seu equip. Fa molts anys que no viu un playoff a segona divisió, llavors jo crec que estan amb nosaltres en aquell estadi que serà tan gran que jo crec que tampoc hi ficaran tanta gent, llavors l'estadi estarà una mica doncs, compensat amb els nostres aficionats.
0: Doncs a veure si l'Europa és capaç de fer una de grossa un altre cop, perquè aquesta temporada ja ens esteu acostumant molt bé, Àlex, i a veure si d'aquí una setmaneta podem parlar d'una gran gesta de l'Europa. Moltíssima sort a Vigo i moltíssimes felicitats per la temporada que esteu fent.
2: Moltíssimes gràcies, bona tarda.
0: Vuit i 12 minuts, i compte, perquè hi ha novetats en alguns partits. Eric, marca el quart al Cornellà.
1: Marca el quart al Cornellà, Marc Fernández, si no m'equivoco, el sí. Número 11 del Cornellà. Falta directa, al mig de la porteria, podríem dir, pràcticament, el porter que ha fet un pas a la dreta, un pas a l'esquerra, no ha pogut parar la pilota, i el Cornellà que torna a ampliar la diferència, 4-1, minut 90 de partit.
0: Se li està posant molt bé l'eliminatòria al Cornellà amb aquest 4-1, efectivament no ha acabat de veure Carlos Azón, el porter del Badalona. com venia aquesta pilota lateral i Marc Fernández que posa el 4-1 ja al 90. Per tant, déu-n'hi-do, molt bon resultat per la Cornellà de cara a la tornada. I a tot això, volíem passar també pel Prat per actualitzar com estava aquest play-off d'ascens a Lliga Elit, a tercera divisió, perdó, entre el Prat i el Sant Mauro, que el teníem a la pròrroga, al Prat Ràdio. Ivan Conde.
3: Molt bona, molt bon vespre, Ignasi. Doncs sí, pròrroga ara mateix al Municipal Senyés. Hem de fet el minut 26 ja de la pròrroga, per tant, 116 de partit en una encontre, en què de moment el Sant Mauro vens provisionalment 1-2. Recordem, 0-1 a l'anada, 1-2 a la tornada, els 3 gols en 10 minuts de la primera meitat, en 14 de fet, al minut 34, Benito avançat des dels 11 metres. El Sant Mauro ha empatat 4 minuts després, Riqui Vidal, i novament Benito, al 3 de l'afegit de la primera, ha situat un 1-2 que de moment no s'ha mogut, ja us podeu imaginar, però nervis, els dones vell, em passa a mi fins i tot, i per tant queden 3 minuts per arribar als 120, de moment, eliminatòria completament empatada.
0: Vinga, 8 i 14 minuts, doncs començàvem el programa amb l'empat de l'Europa 1-1 davant del Celta Fortuna. Diumenge a 4:15 a Balaïdos, tros d'estadi, doncs el partit de tornada d'aquestes semifinals anada del play-off d'ascens de segona divisió. Divendres, el Sabadell no li van anar massa bé les coses al camp del Real Madrid Castilla. En aquest cas amb la derrota per 2-0, que fan que a la nova Creu Alta el pròxim divendres el Sabadell, a partir de les 9, hagi de remuntar el 2-0. Això sí, en cas d'aconseguir un 2-0, que el partit se'n vagi a la pròrroga, si mantingués aquest resultat, el Sabadell li serviria, perquè és segon classificat en Lliga Regular, el Real Madrid Castilla 5è, per tant, li podria arribar a servir. En qualsevol cas, des de Sabadell ja estan començant a preparar l'operació remuntada. El tècnic Ferran Costa té claríssim que aquest equip no es dona per vençut.
4: Bueno, és que nosaltres som el Sabadell, som el nou Sabadell. Nosaltres no tenim una mentalitat derrotista. Nosaltres hem vingut a jugar una anada sabent que hi ha una tornada. I aquest equip ha demostrat durant tota la temporada el caràcter que té i com fa les coses. Llavors, el que hem de fer és generar un context la setmana que ve on tothom sumi, tothom empenti, i on les 12.000 persones que hi hauran, perquè sé que estarà ple el camp, perquè m'he inflat de veure gent fent cua aquesta setmana, empentarà. I per qualsevol equip que hi hagi, vindrà a jugar a la nova Creu Alta és un suplici, perquè és el que ens hem guanyat i és la mentalitat que té ara aquest escut. Llavors, el que hem de fer és preparar-nos per aquest escenari que tenim. És el partit d'anada. Si el partit hagués acabat 0-2, el meu discurs seria el mateix, perquè no és un partit de lliga, no és dia de celebrar ni de lamentar-se, és dia de viure i preparar el partit que tenim per endavant. I aquí tothom ha d'agafar la seva llança i anar a la guerra.
0: Doncs a la guerra, Ferran Costa, el míster d'un Sabadell, que és veritat que el divendres segurament va ser massa defensiu, li va faltar potser una mica d'ambició. Té clar Ferran Costa que la remuntada d'aquest 2-0 en contra ha d'arribar a través del futbol.
4: Ho hem de fer des del futbol, des del joc, des de l'actitud, des de la determinació, des del caràcter i anar pas a pas dins del partit. O sigui, el que hem de fer és preparar-lo bé, al final anar a ficar el primer gol, i estem preparats per tot. O sigui, l'equip ja està en el cap, amb el cap al partit de divendres que ve. Llavors, som al centre d'Esport Sabadell i aquí per Matanza s'ha de suar sang. Queden 90 minuts d'entrada a la nova Creu Alta i 90 minuts a la nova Creu Alta són molt, molt llargs. Llavors, això és el que hem de fer, que sigui un partit on ells ho passin malament, on pateixin, on sentin la força de la nostra afició, la força del nostre equip anant endavant, i no és qüestió de percentatges. Tinc total confiança en aquest equip. La tenia a principi de temporada, quan ningú o poca gent la tenia. Ara que amb la temporada que portem, doncs la tinc encara més forta, i el que sé és que la mentalitat de nostra, la mentalitat de la nostra gent, la mentalitat d'aquest equip és per aquestes lluites. Estem preparats, sabem el que hem de fer, sabem el que volem, sabem el que estem disposats a donar, i ara el que hem de fer és preparar-nos i lluitar-ho a mort.
0: Vinga, 8 i 18 minuts, parlem de la Lliga F. Aquesta tarda ha acabat, última jornada de la Lliga regular, amb aquests marcadors per als equips catalans.
1: Madrid, Club de Futbol 0, Barça 4, Espanyol 0, Sevilla 0, Llevant 0, Badalona Women 1.
0: Doncs el Barça, que ha tancat aquesta temporada perfecta amb 4 títols, amb el títol de la Champions, la quarta Champions de la història del club, la Lliga, la Copa i la Supercopa, i ho ha acabat fent, ha acabat aquesta Lliga amb un 0-4 contundent al camp del Madrid Club de Futbol, amb un hat-trick de Caroline Graham Hansen i un altre gol també de Vicky López per signar un final de temporada que deixa aquestes sensacions al tècnic Pere Romeu.
5: Crec que era molt difícil jugar avui amb la calor que feia, amb l'estat del terreny de joc, amb la temporada ja fet a nivell de títols, de distància respecte al segon classificat, i venir aquí i fer la primera part que hem fet. Potser els 35 primers minuts, els últims 10, sí que hem perdut una mica el control, i la segona part també de molt bona, sabent que no et juga res. Fer-ho amb la voluntat que ho hem fet crec que té molt mèrit. I entre d'altres coses, això és un motiu d'orgull, penso jo. Crec que hem arribat molt bé el tram més important de la temporada, que crec que és algú superpositiu i superbo. Em quedo amb com ens hem refet de totes les situacions durant tota la temporada, em quedo amb el joc de l'equip, em quedo amb el nivell individual de totes les jugadores, jugadores amb més experiència i jugadores més joves. Avui la Caro ha jugat 90 minuts i ha fet un partit d'un nivell altíssim, sabent que no tens res en joc. Això parla molt bé de la gana competitiva d'aquest equip i de totes aquestes jugadores.
0: Doncs victòria del Barça 0-4. De la seva banda, l'Espanyol ha acabat empatant sense gols davant del Sevilla en el comiat de la Lliga a casa. Un Espanyol que acaba en la 11a plaça amb 31 punts. Sara Monforte, entrenadora blanquiblava, deia això després del partit.
6: L'important és que l'equip, que jo crec que ha donat la cara en tot moment, que ha fet avui també un bon partit, una llàstima no poder guanyar. Bueno, que de menys no és la posició, jo crec que si us haguéssim preguntat a la principi de temporada ho haguéssim firmat. Sí que és veritat que sóc una persona ambiciosa i m'hagués agradat quedar més amunt encara. Jo crec que si haguéssim estat més encertats en les àrees en general tota la temporada haguéssim pogut estar una mica més amunt. I bueno, ara descansar, però de cara a la temporada que ve penso amb ambició i vull estar més a dalt.
0: I a tot això, avui en aquest Espanyol-Sevilla, un partit doncs, també especial per una de les jugadores blanquiblaves, Judit Pablos, que deia adeu i després del partit mostrava tota la seva emoció després de tots aquests anys com a blanquiblava.
7: Increïble. Sí, jo crec que no hi ha ni un sol moment que no pugui recordar i que miro enrere i dic, ostres, en quin moment han passat tants anys, ha sigut tan idíl·lic tot i m'emporto milers de moments, milers d'amistats que tindré per sempre. I és algo que portaré amb mi tota la vida. Una persona només ho pot entendre si ho viu. I li explicaré que ha sigut molt màgic, que he tingut una gran sort, que em sento molt afortunada de poder haver arribat aquí, acompanyada de gent meravellosa, que el camí ha estat fantàstic. Però crec que explicar-li tot al 100% no ho podré fer. Sí, a veure, moments infinits, però si et digués un moment, o sigui, l'ascens. Al final, aquell dia vaig complir el somni de la meva vida, que era portar... tornar a l'equip on es mereixia, al club de la meva vida, i va ser un dia... Sí, que si m'hagués de quedar en un moment seria aquell.
0: I victòria final del Badalona, 0-1 al camp del Llevant per acabar la desena plaça. També en un partit especial per Estefania Manini, la jugadora argentina del Badalona Women, que deia això després del partit un cop s'acomiadava de l'equip.
8: Los comienzos siempre son difíciles, muchos cambios... nos tocó adaptarnos a muchas cosas, pero estoy segura que va a crecer, porque esto va creciendo año tras año. El primer año estuvimos en una zona de, bueno, peleando ahí por no descender, el segundo semifinal de Copa de la Reina, tranquilidad ya después, los últimos 5 partidos, creo que el club está creciendo y se va a notar, hay un talento increíble.
0: Vuit i 22 minuts, vinga, i parlem del play-off d'ascens a segona federació masculina. Acaba el partit d'anada de la segona eliminatòria de la final catalana.
1: Cornellà 4, Badalona 1.
0: Doncs quin tros de resultat pel Cornellà. 4-1, tindrà 3 gols de marge en el partit de tornada de la pròxima setmana, en un partit que hem pogut seguir a través de la plataforma La Xarxa Més i de les televisions locals, i on ara mateix podem escoltar un dels grans protagonistes, avui vigolejador amb el Cornellà, Leodor Reis.
9: Que continuemos con el trabajo, que el gol llegaría. He tenido antes una muy clara ahí en la primera parte. Y eso, hemos seguido con el plan de partido que le había dicho el míster y ha salido todo bien.
10: Y ahora el camp del Badalona, suposo que a aguantar el resultat o a sortir per totes. a por todas. Siempre vamos a ganar el partido también por la afición que se va a desplazar hasta ahí. Pero bueno, lo que te digo, el trabajo no está terminado, así que iremos a hacer un gran partido sobre todo.
11: Muchas gracias, Leo. Enhorabuena.
0: Doncs a Leo Dos Reis, el jugador del Cornellà, que avui ha fet dos gols i, per tant, ha estat decisiu en aquesta victòria per 4-1 davant del Badalona, que deixa de moment la final catalana molt encarada per al conjunt de Cornellà. Crec que podem escoltar ja també a Tom Diawara, el jugador del Badalona, que també fa declaracions després del partit als companys de la xarxa Més.
11: Aquesta situació de que en cas d'empat serien ells els que passarien d'eliminatòria.
12: Doncs Ferran Rovira, company de ETV, moltes gràcies pels teus comentaris. També al llarg d'aquesta retransmissió.
0: Doncs era Tom Diawara, el jugador del Badalona, després d'aquest partit, on us dèiem el Cornellà ha acabat guanyant per 4-1 davant del Badalona i ha aconseguit aquesta victòria que deixa molt encarada la classificació del Cornellà per la gran final. Aquesta és la final catalana, però en aquest cas el Cornellà, després, si supera, o el Cornellà, el Badalona, qui superi l'eliminatòria el pròxim diumenge, hauria de superar una altra eliminatòria, en aquest cas davant d'un dels campions de l'estat espanyol, en aquest cas el campió gallec, amb tornada en aquest cas a camp català. Per tant, així queden les coses ara mateix. Són les 8:24. Continuem endavant.

0: 8:25, vinga, ara sí. Podem escoltar Tom Diawara, el jugador del Badalona, després d'aquesta derrota 4-1 a Cornellà.
1: Ens han ficat dos gols i llavors ens ha costat molt, i quan semblava que ens ficava a l'eliminatòria ens han ficat al quart, però bueno, queda la tornada i ho donarem tot per passar.
2: Vosaltres confieu davant de la vostra gent?
1: Bueno, queden 90 minuts, que seran molt llargs, i ho donarem tot per passar. Que no es pensin que ho han guanyat, perquè queden 90 minuts encara.
2: Moltes gràcies, Tom.
0: Doncs així estan les coses. El Badalona, que ha caigut 4-1 a Cornellà, i ara haurà de defensar, o ara en aquest cas haurà d'intentar remuntar la pròxima setmana aquest marcador tan advers si vol jugar la final estatal. I a tot això, Prat Sant Mauro, se'n van als penals, eh? Ha acabat el partit en aquest playoff d'ascens a tercera divisió, en aquest cas, partit de tornada de les semifinals, i se'n van als penals. Per tant, estarà emocionant aquesta tanda de penals per decidir si Prat o Sant Mauro, doncs en aquest cas, acompanyen a l'Igualada, que hi va superar el turó de la Peira. Vinga, ens aturarem 3 minutets i ara us expliquem com estan totes les coses, les posem a lloc i ordenem com està la jornada en aquest diumenge 31 de maig de 2026 aquí a l'Enjoc.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Tots els marroquins roben...
2: Ràdio Arenys. Encenem els fogons. L'aigua ja fa xup-xup. Arriben les nostres xefs de confiança. Arrenca l'Anem a la cuina. El teu programa culinari per excel·lència de les zones a Ràdio Arenys. Amb convidats de luxe, receptes delicioses i telèfons oberts per conèixer tots els secrets dels fogons. Cada dimecres de 12 a 1 del migdia, posa't el davantal amb la Maria José Robledo i la Charín Manera. Anem a la cuina!
3: A Històries Magnífiques explorem, de la mà dels millors especialistes i des d'una perspectiva multidisciplinària, alguns dels episodis més rellevants de la història de les idees. La guerra de successió, el descobriment d'Amèrica o la revolució russa són alguns dels nostres focus. Busquem copsar la seva rellevància històrica i l'impacte que han tingut a les nostres vides. Històries Magnífiques, amb Hernán Ruiz. Cada dos dilluns a partir de les 10 de la nit, a Ràdio Arenys. La primera en la cultura.
2: Ràdio Arenys, la primera en actualitat.

0: Sabies que...
1: La sincronicitat és un concepte introduït pel psicòleg Carl Jung, que descriu l'ocurrència de dos esdeveniments o més que no tenen una relació casual evident, però que semblen estar significativament relacionats. És com quan penses en algú i de cop i volta aquesta persona et contacta, o quan veus un número repetit en moments inesperats. Un exemple fascinant de sincronicitat és la història de Jung amb un pacient escèptic. Durant una sessió, el pacient estava descrivint el somni en què algú li donava un escarabat daurat. En aquell precís moment, un escarabat reial, semblant al del somni, va xocar contra la finestra del consultori. Aquest esdeveniment inesperat va ajudar el pacient a obrir-se més en el procés terapèutic, demostrant com les coincidències poden tenir un profund impacte psicològic. Jung argumentava que aquests esdeveniments no són meres coincidències aleatòries, sinó que reflecteixen un principi de connexió més profund a l'univers, una mena de causalitat. Sosté que les nostres ments estan entrellaçades amb el món exterior de maneres que la ciència encara no comprèn completament. La sincronicitat, per tant, no només desafia la nostra percepció de la causalitat, sinó que també suggereix que hi ha una dimensió significativa i misteriosa a la vida que va més enllà del que podem explicar amb la lògica convencional.

En joc. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo... Tot l'esport català cada cap de setmana a la teva ràdio local. Amb Ignasi Trapero.

0: Dos quarts de nou del vespre, som els de l'Enjoc. Vinga, anem a repassar doncs marcadors ara mateix. En aquest cas, el play-off d'ascens a tercera federació masculina, tornada de les semifinals, Prat i Sant Mauro, que ho decidiran els penals. El Prat Ràdio, Ivan Conde.
1: Sí, s'aporten tres penals per cada equip. Tots dos equips han anotat els tres penals que han llançat. Acaba de transformar el seu Abel Sortida. Per tant, empat a tres, ha llançat i llença. Primer el Sant Mauro ha escollit porteria al Prat, per tant, recapitulem, queden dos llançaments de penal per cada equip. Tots dos equips han anotat els tres penals que han llançat. Ara la Jairon, oportunitat per al Sant Mauro per tornar a avançar-se, però com diem, tot empatat 3-3 en aquesta tanda de penals, a falta de dos llançaments per cadascun dels dos equips.
0: Doncs així estan les coses. De seguida tornarem per veure com es resol aquesta tanda de penals entre Prat i Sant Mauro. I en bàsquet, Lliga ACB, què fa el Barça, Eric?
2: Doncs últim quart de partit, resten dos minutets perquè acabi l'enfrontament entre el Barça i el València. De moment el resultat no és favorable al Barça. 69, València Bàsquet 93.

0: En Joc, el programa de l'esport català, amb Ignasi Trapero.
1: 8 i 32, doncs, ben pendents d'aquesta tanda de penals entre Prat i Sant Mauro en una play-off d'ascens a tercera divisió, on ahir la Pobla de Mafumet va aconseguir classificar-se superant el Rubí, remuntant un 0-2. Què va passar, Ràdio Rubí, Siscolara?
2: L'alegria va per barris i en el món de l'esport i en concret del futbol hi ha una distància justament proporcional amb respecte a la tristor.

0: en els 5 últims minuts de la primera meitat per col·locar-se 0-2. 1-2 just arrencar la segona, empat per arribar al final i pròrroga amb el gol de Joel Garrofer, en el qual es notava també l'aspecte físic d'una Unió Esportiva Rubí que acabava trist però orgullós del que havia fet. Escoltem el seu capità Aitor Torres.
1: Una pena perquè ho hem tingut molt a prop i ens ha escapat. Hem arribat molt justos de forces contra un equipàs per bé i ens han remuntat.
0: En qualsevol cas, bon camí de la Unió Esportiva Rubí amb l'objectiu de la permanència assolit i pel que fa a la Pobla de Mafumet a seguir somiant amb l'ascens a la tercera ref.
2: Doncs sí, i gràcies, com deia el Siscu, amb els gols de Joel Garrofer.
3: Bueno, sí que és veritat que hem començat perdent, però després ho hem parlat, hem sabut reaccionar bé i això és la Pobla fins al final. I mira, la setmana que ve contra el qui guanyi demà. Vinc d'un any complicat, sapiguent pues, d'on venia, de com vaig començar aquesta temporada i de com s'ha portat la Pobla de bé amb jo. Jo sabia de que un dia arribaria així, tenir la mentalitat forta de seguir creient, de creure, d'aprofitar els minuts que puc. I mira, avui he tingut la sort d'ajudar l'equip amb dos gols i supercontent per mi i per l'equip.
2: I molt content a la Pobla, i mare meva, no falla ningú a Prat Sant Mauro. Ivan Conde, com es resol això?
4: Doncs ja estem a la mort súbita i per súbita l'episodi segurament d'algun cor dels aficionats de l'Eprat, perquè amb el 6-5 acaba de llançar por al de gol, que ara fa tocat la bola i ha anat ben a prop del travesser, ha entrat in extremis. Per tant, recapitulem, 6-6, mort súbita. Cap equip ha amarrat un penal, 12 penals, 12 cap a dins. Ara té el torn al Sant Mauro, per tant, doncs la tanda de penals que més emocionant no pot estar, i sobretot això, efectivitat màxima del 100%, 12 llançaments, 12 cap a dins. Ara té l'oportunitat al Sant Mauro i gol. Per tant, 7-6 per al Sant Mauro, es dirigeix Pablo Upano per llançar. Si anota, es manté en mida aquesta tanda de penals. Si falla o la té Caleb, el Sant Mauro es classificaria.
2: Mare meva, com està ara mateix aquesta tanda de penals? Vinga, anem a escoltar a veure el penal de Pablo Ufano. A veure si es resol d'alguna manera ja aquesta tanda de penals.
4: Doncs ja diposita la pilota sobre el punt de penal Pablo Ufano, l'únic jugador nascut al Prat de Llobregat de la plantilla enguany, que va arribar el mes de novembre sota Pals Càlep, que ha estat a prop, com diem, d'aturar un penal als valencians de l'Ufano. Xuta, Càlep! Tindrem molt bones imatges per determinar-ho, però els jugadors de l'Associació Esportiva Prat molt empipats, apropant-se a la tripleta arbitral, la celebració a l'altre cantó dels més de 250 aficionats que s'han desplaçat des de Santa Margarida de Montbui, això a l'espera de veure imatges, gol fantasma en una tanda de penals. Uf. Classificat el Sant Mauro, final Sant Mauro, Pobla de Mafumet.
2: No m'atreveixo a dir si ha entrat del tot o no ha entrat, perquè realment és una jugada realment estranya, bueno, amb aquesta aturada la pilota que fa l'efecte que ens deia l'Ivan, acaba tocant el pal, sembla que entra, però no sé si del tot l'acaba traient sobre la línia o potser ha entrat, no s'acaba de veure el porter del Sant Mauro, però en qualsevol cas ja ho està celebrant el conjunt visitant i, per tant, els penals amb aquest final tan cruel pel Prat. Ara estem veient una altra repetició, veiem la rematada amb cama dreta, l'aturada del porter del Sant Mauro, aquesta pilota que va amb efecte, toca el pal esquerre i ara veurem en aquesta repetició, jo crec que entra. Costa de veure, evidentment en directe haurà estat molt difícil per l'àrbitre, però jo m'atreviria a dir que acaba entrant del tot, però en fi, s'haurà de mirar. En qualsevol cas, Ivan, si tens oportunitat de parlar d'aquí uns instants amb algun protagonista, ens ho fa saber.
4: Perfecte, fins ara.

0: Vinga, 8:38, déu-n'hi-do, hi haurà polèmica. Anem a aquest penal perquè jo m'atreviria a dir que acaba entrant la pilota, però si ho fa o si no ho fa és per molt poquet. I, per tant, de moment, el Sant Maura que s'ha classificat a la tanda de penals davant de la Prat i, per tant, jugarà contra la Pobla Mafumet la final d'aquest play-off d'ascens a la tercera divisió. Vinga, més play-offs d'ascens. En aquest cas, play-off d'ascens a la Lliga Elite. Aquesta tarda s'ha jugat la tornada de semifinals entre Viladecans i Palamós.
1: Viladecans 1, Palamós 1.
0: Passa la Viladecans, que havia guanyat a Palamós, i ahir també es va jugar el Turó de la Peira Igualada.
1: Turó Peira 1, Igualada 1.
0: Doncs en aquest cas, el Viladecans, que ha aconseguit classificar-se, tot i no poder superar avui el Palamós, però ho havia fet el partit d'anada. Per tant, el Palamós, que diu adéu a aquest somni de pujar a Lliga Elit. Ràdio Palamós, Joan Aguilar.
2: El Palamós Club de Futbol diu adéu a la promoció d'ascens a la Lliga Elit després d'empatar un gol davant el Viladecans en el segon partit de la semifinal disputat aquest diumenge. Els de Marçal Joanol han viatjat al Baix Llobregat amb la intenció de fer història, però no han pogut remuntar una eliminatòria que ja es presentava complicada després de la derrota de la setmana passada. Marc Lloret dels Palamosins i Gallo del Viladecans han estat els autors dels dos gols de la jornada. Aquestes eren les declaracions de l'entrenador dels palamosins, Marçal Joanola, en finalitzar el partit.
3: Sí, veníem a un camp on només ha perdut un equip en tot l'any. Dels últims 7 o 8 partits crec que només li havíem fet un gol aquí a casa. Llavors érem conscients que era un camp molt complicat, que l'eliminatòria se'ns va complicar a casa. Jo crec que de les 4 parts que té aquesta eliminatòria hem fallat a una i ens ha condicionat tota l'eliminatòria. I avui només els hi puc donar l'enhorabona per l'ambició que m'han demostrat, per les ganes que han ficat del 1 al 90, que és el que els hi demano. I jo així amb ells aniré aquest any, l'any que ve, els que facin falta.
2: Una llàstima per a un Palamós Club de Futbol que ha competit fins al final. Toca refer-se i treballar per tornar-hi la temporada vinent.
4: El reportatge en joc.
0: El Manresa ha estat un dels equips destacats del futbol català aquesta temporada, aconseguint l'ascens i el retorn a Segona Federació 2 anys després. Avui en Jordi Givert, de Ràdio Sallent, ens porta aquest reportatge sobre el conjunt del Bages.

El Congost ha viscut una temporada històrica. No ha estat un camí fàcil, tampoc un camí curt, però el Centre d'Esports Manresa ja pot dir que torna a ser equip de segona federació. Una temporada exigent, de picar pedra, que ha acabat amb la millor recompensa possible, el títol de campions del grup 5 i l'ascens directe. 34 jornades de vertigen, on els blanquivermells han demostrat ser un bloc molt sòlid de la categoria. Sota la batuta de Sergi Trullàs, l'equip ha sabut combinar la paciència amb la constància. Les xifres parlen per si soles. 66 punts, 19 victòries i una solvència defensiva que ha fet de l'estadi Manresà un autèntic fortí. La traca final va arribar a la jornada 32. El guió semblava escrit per un amant del suspens, un cara a cara contra el Club Futbol Badalona, el perseguidor més immediat. Un estadi ple a vessar i 90 minuts per la història. Aquell 4-1 final, el millor partit del Manresa aquesta temporada, no només va significar els 3 punts, sinó també la certificació del campionat.

0: I és que el mèrit d'aquest Manresa és doble, si mirem el retrovisor. El grup 5 de la Tercera Federació ha estat una autèntica olla de grills. Els del Bages s'han hagut d'imposar a clubs amb molt més múscul financer i projectes amb un gran focus mediàtic com la Unió Esportiva Cornellà, l'Hospitalet o el mateix Badalona. Lluny dels grans titulars o dels pressupostos més elevats, el Centre d'Esports Manresa ha respost amb identitat i treball. Sergi Trullàs ha estat el tècnic que, amb el seu posat tranquil, ha dut el club a la victòria.
1: I al final és el dia a dia, no? Vam començar, ja et dic, a la pretemporada, vam fer molt bona pretemporada, vam començar la Lliga potser amb una bona línia i a l'època de les lesions ens vam fer molt, molt més forts, no? Van haver moments que teníem 10 baixes i l'equip es va saber sobreposar tot això i penso que això també ha sigut un punt clau, no? Que ens vam fer molt forts, vam generar una base molt sòlida i ara, a la segona volta, s'ha demostrat que l'equip tenia molts jugadors molt competitius, que qualsevol podia jugar i al final, com sempre he dit i ara s'ha fet famós, tots som un. I amb aquest tots som un hem aconseguit ser campions.
0: El tècnic va arribar quan faltaven 5 jornades de la temporada passada i a l'estiu va decidir quedar-se. En el seu primer any al club ha sumat un ascens que més coincidia amb el 120è aniversari del club. Els jugadors han acompanyat. Mateus ha estat un pilar a l'eix de la defensa i, a més, han tornat a Manresa jugadors de la ciutat com Eric Montes o Aleix Díaz, que han augmentat el nivell competitiu. També jugadors de la casa que mai han marxat com el capità Òscar Pulido han estat uns referents. En aquest cas, el porter va agafar les paraules a la celebració a l'Ajuntament de Manresa.
2: Precisament per això, com a capità del Centre d'Esports Manresa, m'agradaria aprofitar aquest moment per fer una crida a tota la ciutat, a l'Ajuntament, a les entitats, als patrocinadors i a tota la gent que estima aquest club, perquè caminem junts en un moment tan important com aquest.
0: Jugadors i club miren endavant per encarar una nova temporada a la segona federació i en aquest sentit serà important l'arquitecte d'aquesta actual plantilla i que ja està treballant per confeccionar la de la temporada que ve. Es tracta del director esportiu Sergi Benavides, que fa poc ha renovat amb l'entitat.
3: El fet de que aquesta comunió que hem tingut amb l'afició, amb la gent, amb la plantilla, amb la direcció del club i amb el cos tècnic continuï, perquè crec que serà clau. O sigui, ens espera un futur brillant si seguim amb aquesta direcció de humilitat, de ser un equip treballador, de no fer massa soroll, però sí que deixar-nos tots, o sigui, des dels que manen fins als que juguen.
0: Així doncs, encara que hi hagin cares noves i reforços durant aquest estiu, la temporada que ve, la filosofia del Centre d'Esports Manresa serà la mateixa. Treball discret, a picar pedra i continuar lluitant per aconseguir, en aquest cas, una permanència a la segona federació.

0: 8 i gairebé 47 minuts. Ha acabat ja el partit a la Lliga CB del Barça, Eric.
1: Doncs sí, el partit que ha acabat on el resultat final entre el Barça i el València Bàsquet ha estat de 77 punts pel Barça i 102 al València Bàsquet, un resultat massa avoltat.
0: De dura derrota per al Barça amb xiulets al Palau Blaugrana i que fa que els blaugranes acabin en la cinquena plaça a la Lliga CB, a la Lliga regular, de manera que doncs tindran el factor pista en contra en els play-off. Els quarts de final s'enfrontaran a l'UCAM Múrcia, en aquest cas al conjunt blaugrana. I d'aquesta manera, la penya, que ha acabat sisena a la Lliga regular, també amb el factor pista en contra, jugarà contra el Baskonia en aquest play-off. Per tant, Baskonia-Penya i UCAM Múrcia-Barça seran els partits de play-off, de quarts de final, per als dos equips catalans. Vinga, 8 i 47, parlem de futbol sala. A la primera masculina està disputant el play-off pel títol el Barça, doncs que va guanyar el primer partit el divendres davant de Valdepeñas. I demà dilluns a les 9 jugarà precisament a terres de Ciudad Real doncs el segon partit, el millor de 3 d'aquests quarts de final. Si guanya demà el Barça, es classificaria per les semifinals. Si no, hi hauria un tercer partit al Palau Blaugrana aquesta setmana. Javi Rodríguez, el tècnic del Barça, que vol acabar per la via ràpida aquesta sèrie de quarts de final.
2: Todos sabemos lo que nos jugamos, ¿no? Hemos llegado en el momento cumbre de la temporada, lo más importante, y queremos sacarlo como sea. Se notaba el equipo un poquito al principio, no te voy a decir tensionado, pero sí un poquito que no estaba bien a gusto en la primera rotación. A partir del primer gol y el segundo ya pues el equipo se ha soltado y ha sido el equipo de siempre, ¿no? En la segunda parte pues creo que ellos nos han generado muy poquito, hemos metido 4-1, nos ha dado tranquilidad y creo que al final en el cómputo global creo que hemos sido mejores. Pero bueno, es el primer punto de la eliminatoria, hay que ganar dos, el mejor de tres, es el que pasa a semifinales y ya sabemos cómo está todo. Inter ha ganado un campo de Cartagena, Manzanares ha ganado un campo de Palma. Al final va a ser difícil.
0: Vuit i 49 i més futbol sala. La primera femenina, ahir va acabar la Lliga regular.
1: Les Corts, 5, Alcantarilla, 0. Penyes Plugues, 1, Alcorcón, 5.
0: Doncs dia de comiats, en aquest cas a Mamut Les Corts, doncs retira, o en aquest cas jugava l'últim partit amb el primer equip de Mamut Les Corts, la portera Àngela, i també se'n va Lucy Gómez, la jugadora gallega que torna cap a les seves terres, i ahir va rebre un homenatge. Avui hem parlat amb ella i això ens deia.
3: Estoy muy bien, muy contenta. Con resaca emocional de ayer, del último partido, de la despedida. Pero bueno, al final me voy contenta porque han sido 3 temporadas bonitas, me llevo muchas experiencias, muchas personas que son importantes para mí. Y sobre todo orgullosa porque cuando llegué, bueno, la primera vez que subí a la primera división, ha sido difícil porque, bueno, era complicado, tema pistas, las condiciones eran muy diferentes a otros equipos más profesionalizados de primera división, pero he visto el crecimiento y ahora me voy a la Illa, que es como una casa para nosotras, con todas las condiciones que tenemos ahora, el gimnasio, todo. El cambio ha sido enorme en 3 años, entonces me voy feliz por ayudar al equipo a mantenerse en primera y por vivir ese crecimiento. Así que nada, siempre será mi casa y pues bueno, las mamuts ya lo saben, que siempre las llevaré en el corazón.
0: Doncs ben contenta Lucy Gómez, la jugadora de Mamut Les Corts, que, com dèiem, torna a terres gallegues, torna cap a la seva terra, doncs per motius també professionals. I també hi va haver comiats en el Penyes Esplugues del Corcón. El Penyes Esplugues, recordem, havia perdut la categoria ara fa una setmana, ahir s'acomiadava a casa del seu públic i era també l'últim partit de la capitana Pilar Ribas, després de molts anys, una Pilar Ribas que continuarà vinculada al club, però ja no com a jugadora del primer equip i que estava també molt emocionada un cop acabat el partit.
4: Bueno, jo crec que quan era petita no m'hagués imaginat mai arribar aquí. Al final jo vaig començar a jugar perquè m'agradava l'esport, ho feia per il·lusió, i al final quan veus que, doncs, bueno, que et donen aquesta oportunitat de poder jugar amb les millors, doncs vaig decidir aprofitar-la, vaig haver de treballar molt i al final jugar és el que més feliç em fa. Òbviament, deixar-ho és complicat, però a vegades has de saber quan fer un pas al costat. La meva idea és continuar. Jo, molts dels nens que he pogut veure avui per les grades són nens que porto jo i m'agradaria molt seguir formant aquests joves que pugen des de ben petit jugant. O sigui que sí, la meva idea és continuar i poder ajudar en tot el que pugui al club.
0: I de la seva banda, el tècnic del Penyesplugues, Jacob Bustamante, doncs que ha començat a mirar ja en el futur.
5: Ara portem just una setmana amb tot de reunions, de planificacions. És veritat que sí que ens havíem anticipat una mica pensant en l'escenari d'estar a segona divisió un altre cop. I crec que la següent, una setmana, dues setmanes, serà quan es comença a tancar tot, saber una mica com queda la plantilla. L'objectiu del club és intentar tornar quan abans. Això no és senzill, l'ascens de la segona divisió és molt, molt complexa. Però la intenció és mantenir bloc al màxim que puguem, reforçar-nos i aconseguir tenir plantilla de jugadores joves, també que ens donin futur, i intentar estar en disposició de barallar-nos per tornar-hi, sabent que és molt complicat, que hi ha una lliga molt llarga, que hi ha un play després, però l'objectiu del club és aquest.
0: Doncs el Penyesplugues que baixa i dos equips catalans intenten pujar a primera femenina en el play-off d'ascens. Ahir, a l'anada de les semifinals, van perdre tots dos.
1: San Fernando 5, Linyola 3, Rubí 1, Almagro 2.
0: Doncs el Linyola tindrà la tornada a casa dissabte a la tarda i estan convençudes d'intentar remuntar. Això ens deia ahir la capitana Montse Carles.
6: Aparentment és una derrota, és un cop dur, però queda tot obert a Linyola. Creiem que una diferència de dos gols la podem assumir. Era molt important que, malgrat no triguéssim aquest partit, el resultat fos el més ajustat possible per deixar-ho obert a casa nostra. I les esperem. Hi ha mentalitat pel pròxim cap de setmana. Les esperem a Linyola, amb la nostra afició, la nostra pista, i a punt per treure aquest partit, remuntar-ho i passar a la següent eliminatòria.
0: I el Rubí també haurà de remuntar, però a la pista de l'Almagro. Va perdre 1-2. El tècnic del Rubí és Jordi Archill.
7: Crec que la segona part hem trobat moltes situacions de pivot, molt bé, amb entrades, amb finalitzacions, però ens ha faltat això, el gol. Aquest esport és marcar gols i elles, la portera d'elles, doncs, ha estat molt bé, després els pals, ocasions fallades, bueno, ha sigut un monòleg la segona part, no? I és l'equip que vull veure, no? Però bueno, no, si no fas gols, doncs, en la primera part hem estat una mica toves, ens han fet dos gols de segon pal que no pots encaixar en aquests partits. Però bueno, queda un partit de tornada i si s'ha de perdre, prefereixo perdre com avui.
0: I a tot això, us dèiem, el Badalona ha perdut 4-1 en l'anada de la final catalana del play-off d'ascens a segona federació al camp del Cornellà, Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Duran.
8: El Cornellà ha deixat pràcticament resolta l'eliminatòria de les semifinals d'ascens a segona federació en el partit d'anada disputat aquesta tarda al municipal de Cornellà contra el Badalona. El conjunt del Baix Llobregat ha guanyat ni més ni menys que per 4-1 a l'equip escapulat. La primera part ha estat molt igualada. Hi ha hagut molta igualtat. Aproximacions interessants a les dues porteries, però sense grans ocasions de gol. Però en els 5 primers minuts de la segona part ha arribat la desfeta de l'equip badaloní. Marc Esteban ha inaugurat el marcador després d'aprofitar un refús del porter Carlos Azón. El 2-0 ha estat obra de Durreis. El mateix Durreis ha fet el tercer 15 minuts després, fent el 3-0 i deixant ja l'eliminatòria molt encarrilada pel seu equip. El 3-1, obra d'Antoni Asso, el jugador del juvenil Lliga Nacional que ha ascendit a Divisió d'Honor del Badalona, li ha donat un bri d'esperança a l'equip de Miquel Azparren, però no ha sabut aguantar aquest 3-1 que li podia donar una mica de vida esportiva de cara a la tornada, i Marc Fernández, de llançament de falta lateral directa, ha aconseguit batir davant l'incredulitat de tots els components del Badalona, de nou el porter Carles Razón, i establir el 4-1 que ha provocat la bogeria al municipal de Cornellà. Per tant, molt encarrilada l'eliminatòria pel Cornellà, molt difícil pel conjunt escapulat d'aquí a 7 dies a la tornada al municipal de Badalona.
0: Doncs diumenge vinent a la tarda n'estarem ben pendents d'aquest Badalona-Cornellà amb 4-1 per als verds després del partit d'anada. Després recordem que qui guanyi aquesta ronda haurà de guanyar una tercera ronda contra un equip estatal. Vinga, ens aturem, escoltem les notícies de les 9 i a les 9 i 3 ens hi posem amb la segona hora. Hem de parlar de bàsquet, ja tenim rivals per al Barça i la Penya. Els play-off de la Lliga CB ha pujat al CB Prat a segona FEB. Veurem si es fa efectiu o no aquest ascens. Hem de parlar de waterpolo, d'handbol, d'hoquei herba, de moltes coses aquí a l'Enjoc.
9: La xarxa de comunicació local. Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
10: Et mareges sovint? Sents vertigen o inestabilitat? No deixis que aquests símptomes limitin el teu dia a dia.
11: A Més que Salut, oferim serveis de fisioteràpia i osteopatia amb una unitat dedicada a la rehabilitació vestibular.
10: Amb tecnologia d'última generació, tractem patologies com el vertigen posicional, la migranya vestibular o la malaltia de Menier, amb un enfocament personalitzat que garanteix resultats efectius.
11: Visita'ns a Arenys de Mar, al carrer d'Ana Maria Rebell 3. Truca al 93 792 3682 o segueix-nos a les xarxes socials @mésquesalut.
10: Més que Salut.
11: Recupera l'equilibri i millora la teva qualitat de vida.
9: Connecta amb la vida escolar d'Arenys de Mar amb Ràdio Arenys. Cada dia, a partir de les 6 de la tarda, podreu escoltar els alumnes aranyencs. Dilluns, Ràdio Kids amb el Casal Digital. Dimarts, Cinera FM amb l'Escola Cinera. Dimecres, 6è Parla amb l'Escola Joan Maragall. Dijous, Ràdio Present amb el Col·legi La Presentació. I divendres, Instifonies amb l'Institut Tres Turons. Només a Ràdio Arenys. Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.

0: Sabies que...
1: La plasticitat cerebral, o neuroplasticitat, és la capacitat del cervell per adaptar-se, reorganitzar-se i formar noves connexions neuronals al llarg de la vida. Aquesta característica fascinant permet al cervell aprendre, memoritzar i recuperar-se de lesions. Una curiositat destacada és que fins fa poques dècades es creia que el cervell adult era rígid i incapaç de generar noves neurones. Tanmateix, estudis recents han demostrat que fins i tot en adults, el cervell pot crear neurones noves en un procés anomenat neurogènesi, especialment a l'hipocamp, una regió clau per a la memòria i la aprenentatge. Aquesta plasticitat es manifesta, per exemple, quan aprenem una nova habilitat, com tocar un instrument. Practicar repetidament enforteix les connexions sinàptiques, fent que les habilitats esdevinguin més naturals. També és crucial en la rehabilitació després d'un ictus, on el cervell pot reassignar funcions a zones no afectades. Curiosament, activitats com la meditació o l'exercici físic poden potenciar aquesta plasticitat, millorant la cognició. Aquest descobriment ha revolucionat la neurociència, demostrant que el nostre cervell és molt més flexible del que es pensava, obrint portes a noves teràpies i enfocaments per millorar la salut mental.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Adrià Jurado. Els sindicats ja tenen pregunta pels docents. Consisteix en si accepten el preacord tancat amb el Departament d'Educació divendres passat o en cas contrari es comprometen, segons posaran els sindicats a la consulta, a fer les vagues necessàries fins a acabar el curs. La consulta està impulsada per USTEC, la CGT Intersindical i Coordinadora Obrera Sindical. I la votació es dirigirà a tot el col·lectiu educatiu i estarà oberta entre dilluns i dijous. I anem a Girona, on precisament més de 300 docents s'han concentrat avui davant la seu de la Generalitat a Girona, en el que han batejat com les últimes colònies. Els professors asseguren que l'acord que han arribat és un acord de mínims i que no inclou demandes com ara la climatització a les aules, la cobertura legal dels professors o millores per al col·lectiu docent de 0 a 3 anys. I parlem dels treballadors de Llet Pasqual que han tallat la C-17 a l'altura de la planta lletera a Gurb, a Osona, per protestar per la situació d'incertesa laboral que viuen en el marc de la crisi generada per la venda de la fàbrica a casa, a Tarradellas. Els empleats han interromput la circulació dels dos carrils en sentit nord en protesta pel silenci que manté l'empresa i per la manca de resposta a negociar el seu futur. Els treballadors asseguren que s'ha reduït un 50% la capacitat productiva. Precisament parlant de trànsit, repassem l'estat del trànsit a aquestes hores, que encara és complicat a moltes carreteres catalanes. Començant per la C-32 entre Mataró i Arenys Amunt en direcció a Barcelona, on hi ha 8 quilòmetres de circulació amb molta congestió. També la Nacional 2 entre Mataró i Caldes d'Estrac en direcció també Barcelona. Hi ha ara mateix uns 6 quilòmetres de retencions i la que ara mateix té més dificultats és la P7, on hi ha retencions també a 10 quilòmetres entre Santa Margarida dels Monjos i Banyeres del Penedès en direcció també Barcelona. I repassem en successos. Els Mossos d'Esquadra van detenir el divendres 15 de maig un home a Vic amb 17 farcellets de cocaïna. L'individu de 41 anys en va veure el cotxe policial patrullat pel carrer Doctor Celeric, al barri de l'Estadi, i va llançar un paquet dins un cotxe. A l'interior es van localitzar els 17 embolcalls. Només 12 dies després, el dimecres 27 de maig, el mateix home va veure un altre cotxe policial per la zona, es va ocultar rere un pilar i va intentar amagar sense èxit 125 embolcalls de cocaïna en una bústia de Correus. Va tornar a ser arrestat. I parlem en aquest cas del CRAM, on els voluntaris d'aquesta fundació han alliberat 5 exemplars de tortuga marina recuperats al seu centre, un acte celebrat a la platja de la Pineda de Castelldefels i que ha comptat amb un públic molt nombrós. Els animals de l'espècie tortuga careta-careta han caminat cap a la mar acompanyades pels voluntaris de la fundació del CRAM. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. En joc, amb Ignasi Trapero.
2: Bona nit, benvinguts a l'En joc, el programa de l'esport català que us acompanya des de fa 14 temporades cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local. En els propers minuts repassarem l'actualitat del bàsquet, del waterpolo, de l'hoquei patins, de l'hoquei herba i d'altres esports amb la feina de gairebé una cinquantena de ràdios de la xarxa de comunicació local, Jordi Cochran a la producció i Roger Marc al control de so. Avui és diumenge, són les 9 i això és En joc.

0: Vinga, i repassem el més destacat de la jornada en format de titulars amb l'Eric López. Eric, com estàs? Bona nit.
1: Bona nit, Ignasi, molt bé.
0: Molt bé, doncs comencem parlant de bàsquet, i és que el Barça i la Penya ja tenen rivals al play-off pel títol de la Lliga ACB.
1: Després que els blaugranes hagin perdut davant el València per 77-102 en l'últim partit de Lliga regular, acaben en la cinquena plaça i s'enfrontaran a quarts de final al Lucamp Murcia amb el factor pista en contra. Pel que fa a la Penya, que acaba sisè i tindrà el factor pista en contra, s'enfrontarà al Baskonia.
0: En hoquei patins, al Calafell, a una derrota de l'eliminació.
1: Els de Guillem Cabestany han tornat a perdre per 4-1 a la pista del Liceu i així caurien eliminats del play-off pel títol de l'Hockey Lliga Masculina si torna a perdre davant els gallecs en una sèrie que ara es desplaça a Calafell. Perdoneu, en l'altra semifinal el Barça domina per 1-0 i dilluns torna a rebre l'Igualada al Palau Blaugrana.
0: En handbol, el Granollers jugarà a Europa l'any vinent.
1: Els vallesans han derrotat el Ciudad Real per 38-29, acaben en la tercera plaça de la Lliga a Sobal i jugaran competició europea la pròxima temporada. El Barça completa la Lliga perfecta amb la trentena victòria en 30 jornades, 28-41 a la pista del Logroño. A més, ha pulveritzat el rècord de gols marcats a la Lliga, 1.204, amb una mitjana de 40,1 per partit.
0: Déu-n'hi-do. I el Vilassana espera rival a la final de l'Hockey Lliga Femenina.
1: Les lleidatanes van tornar a derrotar el Palau 1-2 i dissabte començaran l'assalt pel títol a casa. El rival sortirà del tercer partit de semifinals entre Fraga i Gijón, que es disputa dimarts a terres aragoneses. Les històriques jugadores del Palau, Berta Busquets i Anna Casarramona, van posar punt i final a les respectives carreres.
0: Vuit i sis minuts. Vinga, comencem a repassar tota l'actualitat de la bàsquet, però abans hem de recuperar encara una entrevista, una crònica que teníem pendent, i és d'aquest polèmic Prat-Sant Mauro, el play-off d'ascens de tercera federació masculina, semifinals tornada. Recordem, havia guanyat el Prat 0-1, ha guanyat el Sant Mauro a la tornada 1-2, s'han anat a la pròrroga, han arribat els penals, ningú fallava un sol penal, i ja en la mort súbita el Prat ha llançat un penal que ha aturat el porter, ha tocat el pal, ha botat la pilota entre la línia i a dins. Ha semblat, per les imatges televisives doncs que us estàvem oferint a la plataforma a la xarxa Més, doncs que la pilota havia entrat, però l'àrbitre ha dit que no, i per tant el Sant Mauro s'ha classificat. Déu-n'hi-do com ha estat aquest partit, el Prat Ràdio, Ivan Conde.
2: El Sant Mauro és el finalista del play-off d'ascens a tercera federació en una d'aquelles eliminatòries que demostren que el futbol és absolutament imprevisible. Recordem, el Prat va guanyar 0-1 al partit d'anada, el Sant Mauro s'ha imposat 1-2 al temps reglamentari, el partit ha anat a la pròrroga i als penals. 12 encerts, de fet 13 encerts en els primers 13 penals, van ser el Sant Mauro per 7-6 i Pablo Ufano ha llançat la 14a pena màxima de T. Caleb. La pilota toca en el pal i l'efecte, difícil dir, com a mínim des de la nostra posició, si ha entrat o no a porteria. El que podem dir és que el Sant Mauro celebra una classificació històrica i l'Associació Esportiva Prat es sent molt, però que molt perjudicada per no decretar com a gol aquest penal que hagués mantingut en vida l'eliminatòria. Escoltem declaracions sobre la gespa de l'extrem gallec de l'Associació Esportiva Prat, Martín Lamelas.
3: Fuimos mejores en toda la eliminatoria, al final estamos jodidísimos, porque es que estábamos con la miel en los labios y al final creo que es injusto. Tuvimos ocasiones suficientes, yo tuve un par, el larguero de la picada y esta última que me abren por fuera y que le giro demasiado el tobillo. Que la verdad que me siento frustrado.
2: El Sant Mauro, que s'enfrontarà a la Pobla de Mafumet en aquesta final del play-off d'ascens, l'anada a Santa Margarida de Montbui, la tornada a la Pobla de Mafumet, el Prat queda descartat de l'ascens per via pròpia, podríem dir, però encara té una opció. Necessita, això sí, que la Pobla de Mafumet guanyi el play-off i que l'equip català que jugui la final per l'ascens de tercera a segona federació també ho faci. Si es donen aquests dos supòsits, el Prat també pujaria a tercera federació.
4: Joc, el programa de l'esport català, amb Ignasi Trapero.
0: Vinga, són les 9 i gairebé 9 minuts. Parlem de bàsquet, de la Lliga CB. Avui hi havia un partit pendent de la jornada 33 i ha estat una dura derrota pel Barça.
1: Barça 77, València 102.
0: Mal partit dels de Xavi Pascual. Hi ha hagut xiulets al final al Palau Blaugrana per aquesta dura derrota. No ha tingut opcions el Barça en cap moment del partit. I d'aquesta manera doncs, el Barça acaba cinquè a la classificació i a la play-off tindrà el factor pista en contra. Jugarà, com dèiem, abans de la Desco, abans del Boleto, amb l'UCAM Múrcia. Ja tenim horaris. Dimarts a les 7 de la tarda a Múrcia, primer partit. El dijous a les 7 al Palau Blaugrana, el segon partit a Barcelona, al Palau Blaugrana. I si calgués un tercer partit seria el pròxim dissabte a les 9 a Múrcia. Per tant, factor pista en contra. Xavi Pascual només acaba el partit. Els companys de Zon era autocrític després del mal partit que ha fet avui el Barça.
4: En la rueda de prensa mencionabas que hay momentos en los que las derrotas te duelen. Me imagino que hoy es uno de esos momentos.
5: Bueno, hemos jugado muy mal. No hay excusas. Lo hemos hecho absolutamente todo mal. Entonces, bueno, hay que seguir. Estábamos mejor, pero hoy hemos estado muy mal.
0: Doncs el Barça que acaba cinquè, Xavi Pascual contundent, doncs dient que avui han estat molt malament amb els xiulets de fons del Palau Blaugrana. Com us dèiem, el dimarts comença aquest play-off davant de l'UCAM Múrcia, quarts de final, dimarts a les 7 a Múrcia, dijous a les 7 al Palau Blaugrana, el segon partit, i si cal un tercer, dissabte a les 9, novament a Múrcia. I la penya, com us dèiem, s'emparella, en aquest cas ha quedat enquadrat, amb el Baskonia. Començarà la seva sèrie, en aquest cas, dimecres. Dimecres a les 9 a Vitòria. Divendres a les 9 a Badalona, el segon partit. I si calgués un tercer partit, seria diumenge, també a les 9, en aquest cas, a Vitòria. Una joventut que va acabar la Lliga perdent a la pista del Girona. Després del partit, escoltàvem el tècnic Dani Miret fent una mica de balanç del que està sent la temporada, del que ha estat la temporada de la Lliga regular i de com preveu el play-off per al seu equip.
6: Pienso que la fase regular ha sido de un notable alto. Hemos jugado bien, hemos crecido como equipo, hemos sido capaces de ser muy competitivos contra todos los rivales y hemos, creo que, han conectado con nuestra afición. Es una cosa que le doy mucho valor, el tener jugadores que hacen que la gente venga al campo y que vibren con nosotros. Una temporada muy buena, donde el camino y la felicidad de nuestra gente también importa. 22 victorias, muy buen resultado, pero la diferencia de sensación entre las 20 victorias del año pasado, que ya eran muy buenas, y las 22 de este año, pues considero que en el día a día se ha notado y estamos contentos con esta fase regular. Creo que llegamos bien al playoff, hemos tenido una racha de resultados ahora de sumar contra equipos de nivel de playoff y de sumar jugando fuera de casa, que esto es de lo que se trata. Ahora tenemos un playoff con factor cancha en contra y tenemos que devolver, ¿no?, esta serie al Olympic y pasar a la eliminatoria, que es el objetivo.
0: Doncs a veure si la penya té sort davant de la Baskonia a partir de dimecres, eh? Dimecres a Vitòria, com dèiem, divendres a Badalona, i si calgués el diumenge tots els partits a les 9, doncs hi hauria el tercer partit. Una penya que, com dèiem, va perdre davant de la Girona en l'última jornada el divendres. Moncho Fernández, el tècnic gironí, que doncs valora així la permanència i veu així el futur del conjunt gironí.
7: Parlem i moltes vegades és com va el mateix discurs dels entrenadors, que complicat, tothom pot guanyar, tothom és molt complicada perquè els equips de sota la taula són molt bons equips i una vegada més la realitat diu que 34 partits després som un equip del potencial, no?, del Gran Canària, baix a primera fei. Per aquesta raó estic d'acord amb tu, hi ha que valorar el que hem fet, perquè estar a la Lliga CB és molt complicat.
0: Doncs valorant la permanència al Girona, com també ho va fer el Manresa i el seu tècnic Diego Ocampo, després de guanyar ni més ni menys que el Real Madrid el passat divendres. Diego Ocampo considera que el seu equip ha fet una molt bona temporada.
8: Numèricament és difícil de valorar, però molt bona. Però no valoro els resultats. Els resultats són la conseqüència del bon treball dels jugadors, de l'estaf, de lo que és el club, i de l'afició. Sobretot en els moments dolents, que hem tingut molts partits. Si tens molts partits, el risc de lesió augmenta. Hem tingut mals moments, però hem sabut reaccionar. Els jugadors, sobretot, però també el club, perquè Nadal n'hi ha lesions i hem fitxat en el moment adequat. El que arribem molt bé és amb molts jugadors amb molt bona mentalitat i molt content de la millora de tots els jugadors. I això se refrenda en el bon joc i el bon joc en els resultats. Crec que és el més important, que hem arribat fins aquí millorant tots i, en conseqüència, l'equip juga millor i, en conseqüència, compites millor.
0: I divendres també va ser dia de comiat a Manresa per a Dani Pérez, que deia això després del partit.
9: Em quedo amb el reconeixement i el carinyo, diguéssim, de la gent, de tota la gent que ha treballat amb mi, de l'equip, l'estaf, la junta directiva, l'afició, vull dir, de tots els nanos i nanes que formen part del club. Doncs em quedo amb això, realment, amb el carinyo que m'han demostrat dia a dia i que sempre ho portaré en el cor.
0: I la Lleida, que va acabar doncs la Lliga amb una derrota contundent a Múrcia, era de preveure, perquè el Múrcia més estava jugant també la condició de cap de sèrie de cara als play-off. Gerard Encuentra, malgrat tot, després del partit feia un bon balanç de la temporada del conjunt lleidatà.
10: Jo crec que la nota ha de ser alta. Ens hem salvat a dues jornades per acabar la Lliga, veient els equips que estaven allí implicats. Hem tingut mals moments, hem tingut bons moments. Internament jo crec que farem les nostres reflexions del que creiem que ha funcionat, el que creiem que podem millorar. Jo crec que l'hem de donar valor al fet d'haver-nos salvat a dues jornades del final i veient els equips implicats que estaven en la lluita del descens. I després, doncs, bueno, m'espero un estiu com sempre, no? Amb humilitat, perquè som dels pressupostos més justos de la Lliga. Llavors, primer fitxen els rics, no? I així. I després fitxen els que juguen competició europea i els que no, doncs som els últims i ens quedem una mica doncs més endarrere i intentant sempre fer una plantilla competitiva, que aquests dos anys així ha estat.
0: A veure si fa una bona plantilla a Lleida també de cara a la pròxima temporada. La bona notícia, continuarem tenint 5 equips catalans a la Lliga ACB. I a tot això ens arriben també declaracions d'aquest Barça de València que ha acabat fa uns instants. En aquest cas, de Joel Parra, des del vestidor, el jugador del Barça, admetent que avui el conjunt blaugrana no ha fet un bon partit.
11: Va ser el nostre pitjor partit dels últims mes i mig, dos mesos. Que no et sabia dir, crec que, com he dit a la mitja part, no ha sigut res tàctic, sinó ha sigut un tema de mentalitat, de caràcter, de voler guanyar, i avui no ha sigut així.
0: 9 i 17, vinga, que encara hem de parlar de més bàsquet, i és que aquest cap de setmana s'ha disputat la fase d'ascens a segona FEB, amb la tercera jornada que ens va deixar ahir l'ascens del Prat, i es van quedar sense opcions Mollerussa i Mollet.
1: Port, segon, 68, Prat, 75, Mollerussa, 81, Badajoz, 83, el Ginet, 79, Mollet, 80.
0: Primera derrota del Mollet en aquesta fase d'ascens, però evidentment és insuficient per aconseguir l'ascens. Quina llàstima el Mollerussa, que va estar guanyant pràcticament tot el partit davant del Badajoz, que era l'equip anfitrió del grup 1, i al final va acabar perdent de 2 i per tant es va quedar sense ascens. I l'única alegria ens l'ha donat el Prat, que va guanyar per segon, de fet ha guanyat els 3 partits d'aquesta fase d'ascens, i per segon any consecutiu aconsegueix l'ascens a segona FEB. L'any passat hi va renunciar, veurem si aquest any acaba fent efectiu aquest ascens que ha aconseguit a la pista el conjunt Pota Blava. Després del partit, el nostre company del Prat Ràdio, Ivan Condé, que parlava amb Mario del Campo.
12: L'encer al principi era brutal, no? Era per lo normal era haver baixat els braços o dir, ostres, això no ho aixequem, no? Però la veritat és que l'equip ha cregut en tot moment i molt content, la veritat. Estàvem 12 a baix o 10 a baix i des de darrere hem estat junts, hem defensat i hem fet tot el que teníem que fer, sapiguent que l'atac era secundari, no? I que la defensa era per on es tenia que començar tot.
0: I avui, a l'Enjoc Televisió, a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més, doncs ho podeu seguir cada diumenge. Hem parlat també amb un altre dels jugadors de la Plata, en aquest cas el Raimon Carrasco, que ens deia això.
13: L'equip ha portat una molt bona dinàmica durant tot l'any i feia falta consolidar-ho en aquest cap de setmana, així que ho hem aconseguit, no? Tenim la satisfacció d'haver-ho aconseguit. Era una final, ells van començar amb un nivell d'encert desmesurat, però bueno, crec que l'equip va saber mantenir-se concentrat i amb el mono de treball posant, no?, per capgirar la situació. I l'objectiu clarament era pujar, però clar, després s'ha d'aconseguir, no? No és un objectiu gens fàcil. Així que molt contents d'haver-ho pogut fer possible.
0: Vinga, ja és 9 i pràcticament 20 minuts. Parlem també de waterpolo, perquè hem tingut molta teca. Començant per la divisió d'honor femenina, el play-off pel títol que es decidirà dimarts, perquè ahir el Mataró va sorprendre el Sant Andreu.
1: Mataró 14, Sant Andreu 11.
0: Doncs si el Sant Andreu guanyava, aconseguia el seu primer títol de Lliga de la història, però el Mataró es va fer valer a la seva piscina i va guanyar amb contundència bona part del partit, però al final el Sant Andreu va acabar posant emoció al partit. Però al final el Mataró, que força el tercer partit. Mataró Ràdio, Jordi Rabassa.
14: El desenllaç final de la divisió d'honor femenina d'aquesta temporada s'ha ajornat fins al proper dimarts, dia 2, després de la victòria aquest dissabte de l'Assolim Centre Natació Mataró sobre el Club Natació Sant Andreu, en un partit apassionant i que ha demostrat una vegada més perquè són dels 4 millors equips d'Europa. Les de Dani Ballar han saltat a l'aigua disposades a menjar-se el món. Després d'encaixar un gol inicial de Paula Camus, el corró mataroní ha començat a rotllar de manera espectacular arran de dos gols de Sílvia Benyo. L'Assolim ha aconseguit endossar-li un contundent parcial de 5-0 al seu rival, que ha condicionat el partit pràcticament fins l'últim període. Les ràpides transicions de les locals provocaven autèntics estralls en la defensa del Sant Andreu. Al final del primer quart, les matronines guanyaven per un clar 6-2, un marge de dos gols al seu favor, que s'han filat fins al 6-8-2, després que Jules Rumer primer i Clara Cambrai després donessin continuïtat a l'exhibició de les locals. El Sant Andreu ha aconseguit tallar l'hemorràgia i amb gols de Caral Anton i d'Aris Williams ha retallat l'avantatge de l'Assolim fins al 8-4, que és el resultat que reflectia l'electrònic en arribar al descans llarg. En el tercer període, nova empenta de les locals que s'enfilaven fins al 12-7 al final del quart, amb Tilly Kearns, Caral Bertran i Martina Claveria com a protagonistes de cara a porteria. Però quan semblava que el partit ja estava dat i beneït, el Sant Andreu ha tret forces d'allà on hi havia en l'últim període. Del 12-7 al 12-11, gràcies a un parcial de 0-4 de les andreuenques liderades una vegada més per unes endolladíssimes Alice Williams i Caral Anton. A les grades de la Joan Serra, els seguidors de l'Assolim començaven a patir d'allò més, però un gol de Clara Espar donava oxigen a les mataronines. Faltaven més de 2 minuts per a la conclusió, però el Mataró ha sabut aguantar les escomeses del Sant Andreu. Un gol de Jules Rumer de penal ha acabat per sentenciar el partit i fixar el que ha estat el resultat definitiu. Assolim Centre Natació Mataró 14, Club Natació Sant Andreu 11. Dimarts que ve, dia 2, a partir de les 9 del vespre, tercer i últim partit a la Pere Serrat.
0: I a la Pere Serrat es van acomiadar i 3 jugadores, l'Anna Gual, la Clara Espar i també la Sílvia Abeño, que deia això al respecte de la victòria aconseguida ahir davant del Sant Andreu.
15: Hem començat molt, molt bé i jo crec que al final, quan el partit és important com avui, també pot passar que també l'altre equip comença que vol aguantar més i intentar, òbviament, anar guanyant, però nosaltres molt bé perquè hem mantingut la concentració, la constància de voler anar a guanyar aquest partit, sobretot per anar a dimarts a Sant Andreu i jugar aquesta final.
0: Doncs dimarts a Sant Andreu, jugaran Sant Andreu i Mataró la Lliga a un partit, serà una autèntica finalíssima. Així l'afronten des del Sant Andreu el tècnic Javi Aznar i la jugadora Caral Anton.
16: Ho han fet molt bé. I nosaltres doncs, també tenim un joc molt ràpid, tenim un joc directe, però sí que és cert que ens ha costat molt entrar en el partit. I bueno, en aquests nivells en els que estem, doncs, elles han agafat un avantatge molt gran, nosaltres hem remat tot el que hem pogut, però bueno, res, que això no ens afecti, sobretot emocionalment, de cara a dimarts, i anar per totes, perquè crec que tenim moltes opcions de guanyar la Lliga i això no ho hem de, no ens ha de fer més mal del que toca.
17: Al final anirem a un tercer partit i jo crec que es veu reflexat pues, tot el que els dos equips treballen i tots els dos equips que són uns equips molt grans i pues, ara tot ve fins al final i el dimarts. Serà la final. Al final ens ho jugarem tot a un partit. I ja està, a tope.
0: Doncs dimarts sabrem si Sant Andreu o Mataró doncs aconsegueixen la Lliga de Divisió d'Honor Femenina de Waterpolo. On ja tenim campió és a la Divisió d'Honor Masculina, perquè ahir el Barceloneta va tornar a guanyar.
1: Sabadell 11, Barceloneta 16.
0: Doncs 26a Lliga, 21a de consecutiva pel conjunt mariner, que des d'aquesta temporada entrena qui havia estat el seu jugador i amb qui vam parlar ahir en aquest programa, Fran Fernández.
18: Quiero pensar que Santi, ¿no?, el director deportivo, sabe lo que hace y cree en lo que ha hecho, ¿no? Al final nosotros el talento lo seguimos teniendo más allá de los jugadores que salgan, y era una oportunidad para que los jugadores que ahora forman parte de nuestra plantilla pudieran crecer. Es parte del proyecto, muy contentos de haber evolucionado como equipo y de estar donde estamos. Yo, desde el día uno que me hice cargo, incluso de antes, sabía, pues soy consciente de lo que el equipo es capaz de hacer y trabajamos para ello, ¿sí? Contentos. Sinceramente no es el rol. Cada liga tiene su qué. Ha habido algunas como jugador, de las muchas, que son diferentes porque te pillan un momento personal o los cambios o lo que pasa dentro del waterpolo, la institución. Siempre digo, hay que ganar y celebrar todo lo que se gana. Porque todo es especial, todo es importante y luego cuando dentro de unos años miremos atrás veremos todo lo que hemos hecho. Que hoy en día pues es un poco descafeinado porque parece ser que bueno, Barcelona ha vuelto a ganar una liga más. Pero no hay que quitarle valor, como bien habéis dicho, ha sido una transición y volvemos a estar aquí arriba un año más.
0: I en aquest Sabadell-Barceloneta, en aquest cap de setmana d'acomiads, doncs es va acomiadar el tècnic del Sabadell, Quim Colet.
9: Em quedo amb el reconeixement i el carinyo, diguéssim, de la gent, de tota la gent que ha treballat amb mi, de l'equip, l'staff, la junta directiva, l'afició, vull dir, de tots els nanos i nanes que formen part del club, doncs em quedo amb això, realment, amb el carinyo que m'han demostrat dia a dia i que sempre ho portaré en el cor.
0: Doncs ara el Barceloneta, que se centra en la final a 4, la Champions, que es disputarà a partir de l'11 de juny a Malta. També en aquelles dates doncs el Mataró i el Sant Andreu intentaran també que hi hagi una final catalana a la Champions femenina. Vinga, 3 minutets i més en joc.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Tots els marroquins roben...
2: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM. Els dimarts a les 9 de la nit. Nou dones s'entesten a trobar la perfecció que saben que no tenen a Imperfectes. Un magazín caòtic com totes elles, en què descobriràs tot el que et cal per sobreviure en aquest món en què la pressió social per ser perfectes pot sobrepassar-nos en qualsevol moment. Imperfectes. Cada dimarts a les 9 de la nit a Ràdio Arenys. L'Hora Lúdica és el teu programa de jocs de taula moderns, wargames i rol. Cada dimecres a partir de les 10 de la nit, creadors, editors i jugadors es citen a Ràdio Arenys de la mà de Joan Carles Reigosa. A l'Hora Lúdica juguem tots.
3: Dones és un programa sobre dones fet per dones. Participa i amb missatges de veu sobre el teu dia a dia. Què et mou, on vas, què t'agrada. Farem camí juntes amb mirada de dona. I trobarem aquell espai més adequat per a nosaltres. Dones, cada dijous a partir de les 9 del vespre, amb Rim Garcia.
2: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.

0: Sabies que...
1: Les octaves musicals tenen una relació matemàtica fascinant amb l'univers? A l'antiguitat, el filòsof grec Pitàgores va descobrir que els sons agradables a l'oïda, com els que produeixen les cordes d'un instrument, estan relacionades amb proporcions numèriques simples. Per exemple, si una corda vibra a una freqüència doble de l'altra, relació 2-1, es genera una vuitena perfecta, com de do a do. Aquesta proporció harmònica no només és a la música, sinó que també apareix a la natura i al cosmos. Els astrònoms moderns han trobat que les òrbites dels planetes en sistemes estel·lars de vegades segueixen patrons ressonants similars a aquestes proporcions musicals. Per exemple, al sistema TRAPPIST-1, els planetes tenen períodes orbitals que formen relacions gairebé exactes, com de 3-2 o 4-3, creant una simfonia còsmica. Pitàgores va anomenar això la música de les esferes, suggerint que l'univers sencer vibra en harmonia. Encara que no ho sentim, aquesta idea connecta art, ciència i matemàtiques d'una manera única. Així, cada cop que escoltes una melodia, estàs experimentant un ressò de les lleis que regeixen el cosmos.

0: L'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a En Joc. Només aquí, a la teva ràdio local. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo... En Joc, amb Ignasi Trapero.
1: Vinga, 2:15, darrera mitja hora de l'En Joc. Estàvem parlant de waterpolo, ja havíem repassat les finals pel títol, tant a la divisió d'honor masculina com a la femenina, però encara hi ha més coses en joc. A la masculina, play-off per plaça europea. Ahir es va disputar la tornada de la final.
2: Mataró 14, Sant Andreu 13.
1: Doncs el Mataró, que ja havia guanyat 11-20, per tant, es fa amb aquesta plaça a la divisió d'honor també masculina, però el play-out de permanència, segon partit, el millor de 3 d'aquesta final, i per tant tot es decidirà el tercer partit després del que va passar ahir a Boadilla.
2: Boadilla 9, Catalunya 8.
1: Doncs va perdre el Catalunya, havia guanyat el primer partit i, per tant, hi haurà un tercer partit la setmana vinent a casa per al conjunt gracienc que entrena Tomás Bruder.
3: La realitat és que hoy no hemos conseguido entrar en el partido en ningún momento. Nos ha faltado fluidez en ataque y en defensa. Hemos cometido errores que les han permitido meterse en el juego y llevarse la victoria. Ahora ya toca pensar en el próximo sábado, ya que es la última oportunidad para salvarse.
1: Doncs a Tomás Bruder, que ens deia això ahir en aquest programa. I a la divisió d'honor femenina, el play-off per la plaça europea, tornada de les semifinals, i ja tenim els equips que jugaran la final.
2: Barceloneta 17, Sant Feliu 19, Catalunya 13, Mediterrani 11.
1: Doncs a Barceloneta i Catalunya, que es tornaran a trobar. De fet, hi haurà uns quants partits entre els dos equips perquè estan disputant la final de la Eurocup. El dimecres el Catalunya va guanyar de 5 i aquest pròxim dimecres es jugarà la tornada. I és possible que el Barceloneta ahir ho pagués, ja estigués focalitzat en la final europea, intentant aconseguir el seu primer títol continental, perquè ahir va caure davant del Sant Feliu, però com que havia guanyat en el partit d'anada de 5 gols, intranscendent aquesta derrota. Doncs del conjunt del Barceloneta davant d'un Sant Feliu que entrena bé Espinosa i amb qui hem parlat aquesta tarda fent aquest balanç de la temporada.
4: Yo creo que cada año vamos un poquito más llevando el club a objetivos más competitivos. Este es el segundo año que estoy aquí y bueno, segundas de la Conference, que es la primera competición europea a la compite el Club Natació Sant Feliu. Con lo cual, que por esta parte muy, muy contenta y muy orgullosa del trabajo del año pasado y de este que están haciendo las chicas. También dos años consecutivos en Copa de la Reina, el año pasado en semifinales, que hacía también mucho tiempo que el Sant Feliu no se metía en Copa de la Reina. Con lo cual, pues

0: El guanyador de l'Europa Cup pues, sortirà molt reforçat i el que perdi pues, serà molt, molt tocat. Però bueno, nosaltres hem d'intentar-ho al partit de casa, davant de la nostra gent, i a partir d'aquí, si no som capaços de donar la volta, pues, intentar quedar menys cinquenes de la Lliga, perquè a la Lliga regular hem demostrat ser millors i seria el joc que nosaltres creiem que ens mereixem per la classificació final. Però bueno, intentarem fer els millors, tres millors partits possibles d'aquí a final temporada per tancar aquesta temporada, que ja són els últims partits que es queden.
1: Doncs els últims partits contra el Catalunya de Javi Belmonte, amb qui també parlàvem ahir després d'aquesta victòria sobre la Mediterrània i que ja també pensa en aquesta final europea del pròxim dimecres.
2: Ha sigut un partit molt dur, molt intens. El Mediterrani ha començat a una intensitat extrema. Fruit d'això doncs, s'han posat 0-3 al marcador, que hem pogut solventar la diferència durant el primer quart i acabar 4-3. Però ens hem hagut de posar de valent per poder contrarrestar tota la seva força. Finalment doncs, ens hem endut el partit i l'eliminatòria. Això fa que estiguem classificades per la Eurocup la temporada vinent, que era l'objectiu de la temporada, i a partir d'aquí pues, intentar guanyar el Barceloneta aquesta altra ronda, que bueno, ens donaria poder passar directament a la fase de grups d'Eurocup.
1: I per acabar el waterpolo, en la divisió d'honor femenina també s'està jugant el playout de permanència i es va jugar de la tornada de les semifinals.
3: Canoe 13, Horta 9.
1: Doncs l'Horta, que haurà de jugar contra l'Irunya en una sèrie a 3 partits. Si guanya aquesta sèrie, aconseguirà la permanència. Si no, perdria la categoria. I a les 9:36 ens posem a parlar també d'hoquei patins, que tenim moltíssima teca. A l'hoquei lliga masculina, playoff pel títol, semifinals. Avui el Calafell ha jugat i ha perdut el segon partit.
3: Liceo 4, Calafell 1.
1: Idèntic resultat que en el partit de divendres i, per tant, 2-0 a la sèrie per als gallecs, que és el millor de 5. Ara la sèrie es trasllada al Joan Ortoll i, per tant, el Calafell obligat a guanyar els dos partits a casa i a forçar un cinquè que seria a terres gallegues. En cas de perdre un partit més, el Liceo estaria ja a la final i el Calafell eliminat. Aquesta tarda, de fet, després de la partit, el tècnic del Calafell, Guillem Cabestany, que convidava ja a l'afició a omplir el seu pavelló per intentar forçar i allargar aquesta sèrie.
4: Hem tornat a repetir el resultat, 4-1, que ens deixa un viatge tristot, però amb la satisfacció d'haver donat una altra bona imatge ja a la segona part del primer partit, però aquest partit penso que ha estat més que bo i ara passarem una miqueta al dol durant el viatge, però carregarem piles, tot i les sotregades, l'equip està sencer, està competint bé, estem il·lusionats per poder allargar al màxim aquesta temporada, que està sent molt bona, que estem en moments millors i pitjors disfrutant-la, i volem que no s'acabi i volem tornar a jugar diumenge. Per tant, ara pensar només en el divendres. Necessitarem refer-nos físicament, tornar a millorar, a intentar mirar què podem millorar per fer-ho encara millor. I estarem el divendres, esperem que amb el Joan Ortoll ple per poder tornar diumenge i complicar-los la vida al Liceu, enfocats en guanyar el divendres.
1: I a l'altra sèrie de semifinals, el Barça que va guanyar 4-1 a l'Igualada. De moment domina 1-0 la sèrie. Demà segon partit al Palau Blaugrana a partir de les 7. Ricard Ares, tècnic del Barça, Ignacio Labart, un dels seus jugadors claus, ho veuen així.
5: Demà tornem a enfrontar l'Igualada, segon partit. En l'anàlisi de vídeo, situacions que ja les havíem analitzat i que les hem patit, les corregirem. Mirarem què és el que ens ha anat bé per fer-los mal i crear més dificultats amb ells, però bé, al final afrontar el partit amb molta concentració és vital que demà aconseguim la victòria per certificar el 2-0 en l'eliminatòria i així fer bo el factor casa.
6: El segundo también es fundamental para encarar la eliminatoria con cierta tranquilidad, sin relajarnos, pero teniendo claro que un 2-0 es un resultado muy favorable para ir a Igualada e intentar cerrar la serie. tenemos que descansar, alimentarnos bien y focalizarnos en que el lunes será otro partido muy duro y mentalizados para sacar el segundo punto delante de nuestra gente y seguir con,

0: con esta dinámica buena de sensaciones, de juego y de confianza que creo que nos va a llevar muy lejos.
1: I de la banda de l'Igualada, això deia després del partit d'ahir al Palau Blaugrana, als companys d'Esport 3, Villallanes.
2: No ens han entrat, però ells tampoc. Però no crec que el marcador hagi sigut per la bola parada. Al final els gols que ens fan són tots evitables. Han sigut errors que no els podem fer, i menys aquí, perquè amb no res et maten. I al final amb un 4-0 és difícil d'agafar-los, però bueno, ho hem intentat. I dilluns ho tornarem a intentar. Més intensitat, perquè hi ha hagut moments que no ha estat gens bé, però bueno, dilluns ho tornarem a intentar.
1: I a l'hoquei Lliga Femenina, play-off pel títol, semifinal, segon partit, el Vila-sana, que ja és a la final perquè va guanyar ahir a domicili.
3: Palau 1, Vila-sana 2.
1: Ja havia guanyat a Terres Lleidatanes i, per tant, ja és a la final el conjunt lleidatà, que espera rival. Sortirà del partit entre el Fraga i el Telecable, que han de jugar el tercer partit. La sèrie està empatada en aquest cas i, per tant, hauran de jugar el tercer partit el pròxim dimarts. Per tant, el rival del Vila-sana arribarà més castigat, més cansat, segurament, al primer partit de la final, que serà el pròxim dissabte a Terres Lleidatanes. Després del partit ahir entre Palau i Vila-sana, això ens deia la jugadora del Vila-sana, Victòria Porta.
4: Sí, al final tots els títols i tots els partits són importants. Llàstima de la Champions, que potser hagués sigut la sèrie final de començar la temporada, però res, molt contentes, lluitem per un títol i depèn de nosaltres i a casa nostra, com aquell que diu més o menys. Així que molt satisfetes i a lluitar. Sí, la veritat és que al final, bueno, retiré, no? La meva germana retiré. També hem viscut ara un previ homenatge aquí, però res, molt satisfeta de que sigui a casa, de que es pugui despedir amb la seva gent i sobretot orgullosa també de la trajectòria i tot, i esperem que ens puguem disfrutar de l'homenatge i puguem disfrutar també d'aixecar la copa.
1: Doncs un Palau Vila-sana que a més va ser un partit especial perquè es van acomiadar dues grans jugadores històriques de l'hoquei patins català, com són la Berta Busquets i l'Anna Casarramona, després de molts anys i de molts títols aconseguits. Després del partit, l'Anna Freixa, que parlava amb totes dues.
5: S'han retirat dues de les grans de l'hoquei patins a nivell mundial, l'Anna Casarramona i Berta Busquets. Les dues s'acomiaden en un sentit homenatge al mig de la pista de la Maria Víctora, Palau Solità i Plegamans, en el segon partit de les semifinals del play-off pel títol. I estem amb totes dues, amb Anna Casarramona i amb Berta Busquets. Noies, s'ha acabat?
6: Sí, això sembla que s'ha acabat.
5: No sé si ha estat molt difícil al llarg del dia d'avui pensar que arribava l'últim partit, quan sortiríeu a la pista, que era l'últim moment que anàveu al vestidor, que us vestíeu de jugadores. Tot això us ha anat passant pel cap en el dia d'avui, o heu intentat doncs abstreure-us una miqueta de tot plegat i viure el moment?
7: Sí que jo crec que hem viscut el moment i jo ho he viscut bé, però sí que amb nervis i en cada moment sabia que podria ser l'últim. I ja des de fa ja setmanes, no? Des del moment que ho vaig anunciar, cada entreno tenia aquella sensació de dir, uah, queda poc. I evidentment aquesta setmana ha estat molt més intensa i dura emocionalment.
5: Com ho has viscut, Berta?
6: Jo... Crec que ho he viscut bastant des de la tranquil·litat, des de la calma. Tenia moltes ganes de gaudir del dia, del moment, perquè comiat només n'hi ha un. Però sí que en algun moment durant la setmana he pensat, uau, Berta, és que això no ho tindràs, no? El dimecres, quan estava estirant aquí, vaig pensar, uau. I sí que en algun moment he pensat, uf... Però bueno, també crec que ha sigut un dia molt maco i crec que hem gaudit, no?
7: Sí. Molt, molt, molt. Jo vaig gaudir moltíssim. Sí.
5: No sé si és potser una mica el comiat desitjat, perquè podia passar que arribéssiu al tercer partit de l'eliminatòria i, en canvi, doncs, el comiat no hagués estat potser el mateix que acabar aquí d'aquesta manera, tenir el comiat a casa en l'últim dia que jugava, perquè, si no, el tercer partit hagués estat a Vila-sana, hagués estat el vostre últim partit, i, en canvi, doncs, avui l'heu pogut viure aquí a casa amb la vostra afició.
7: Sí, sempre vols guanyar, és evident, no? Però sí que amb la Berta, just abans de sortir pel passadís que ens han fet, m'ha dit, hòstia, Anna, és el comiat desitjat, no? Que sempre hauríem volgut, no? I crec que l'hem tingut, ha vingut molta gent, ens hem sentit molt estimades, com deia la Berta en el discurs, i jo també ho he viscut amb molta felicitat.
6: Sí, la veritat que sí. Jo, personalment, jo volia guanyar i de fet estava convençuda que avui guanyàvem, però sí que necessitava tenir un últim, no? Pensar, dic, bueno, aquest és el meu últim. Si jo aquí doncs, em despedeixo, sé que aquest dia s'acaba, doncs, no? Que tanco això, i si n'hi ha un altre, ei, serà un regal, serà benvingut i el vull, saps? Però sí que emocionalment pensant de, bueno, jo necessito aquest últim. Després si hi ha un altre últim millor, però prefereixo tenir-ne diversos, no? que no pensar que passaré i després quedar-me sense poder-me acomiadar com de les petites coses, no? Sí.
5: No sé si teniu una mica la sensació com un pèl d'orgudes amb l'hoquei, perquè heu donat moltíssim aquest esport i potser que us heu d'acabar retirant sense poder acabar sent professional com us haguéssiu merescut i haver pogut aguantar més anys, perquè potser també una mica la retirada és allò de dir m'he de retirar abans d'hora perquè no puc compaginar l'esport d'elit amb la meva professió, amb el que m'he de guanyar la vida, perquè en el fons t'has d'acabar guanyant la vida en una altra professió. No sé si us aneu una miqueta amb aquesta sensació.
7: Jo em vaig molt tranquil·la i orgullosa de tot el que he viscut. També crec que la Carla, totes les que jo havia jugat a Sant Hipòlit, no? L'altra generació, havien viscut encara situacions més precàries que nosaltres, no? I hem seguit el relleu, hem tirat endavant, el hoquei ha anat pujant i ens ha tocat viure aquesta època. També a mi m'ha agradat poder haver coincidit amb aquella generació, veure la que hi ha ara, i me'n vaig molt agraïda de tot. Evidentment que si et centres en el que s'està començant a cobrar amb contractes i doncs hi ha cert punt que dius de ràbia de dir, ostres, com m'agradaria viure això, no? Però també me'n vaig amb el cap alt i molt orgullosa del que he viscut i també penso que ho han d'aprofitar molt les joves que venen ara i la nova generació.
6: Sí, a mi em passa una mica el mateix. Evidentment sempre penses, he nascut massa d'hora, no? Però sí que hi ha aquest punt d'enveja de dir, hòstia, ojalà jo també hagués pogut, no? Però bueno, jo he viscut altres coses i ostres, és que penso amb el meu pas, amb el hoquei, i amb l'últim que penso és això, la veritat. Llavors, bueno, espero pues, haver contribuït a que el hoquei femení, pues, sigui més gran, més bo, més professional, de més qualitat, que més gent pugui anar, que més nenes puguin jugar i em quedo amb això, la veritat, que és per lo que sempre he jugat.
5: En el teu cas, Berta, has fet créixer al Palau, no sé si n'ets plenament conscient. Veu començar a escalar tot de categories fins a arribar on heu arribat a portar al Palau, que és a nivell mundial, sent el millor club a nivell mundial durant molts anys, estant entre els millors i competint per tots els títols, i tot això ho has viscut acompanyada del teu pare a l'inici, de la Laura Puigduet, el de la Laura Vicente. Suposo que la valoració que fas de tot plegat, a banda dels títols, és tot el que heu aconseguit al llarg de tots aquests anys, perquè de títols ho heu aconseguit tot. Al final, la Copa de la Reina aquella que quedava, finalment es va acabar aconseguint i, per tant, heu pogut aconseguir tots els títols desitjats.
6: Sí, sí, sí, és que penso en el meu pas pel hoquei i dic, ostres, és que t'has buidat, és que ho he donat tot. Però després també penso, és que ha sigut molt recíproc, perquè el hoquei m'ho ha donat tot, no? En plan, ostres, és que estic segura que el 90% de la gent que avui havia al pavelló jo la coneixia, saps? I he parlat i he tingut contacte i això és supermaco, fa no sentir-te part d'algú més gran i crec que aquest sentiment, almenys per mi, m'omple molt. Per tant, sí, ho he donat tot, però és que també el hoquei m'ho ha donat tot.
5: En el teu cas, Anna, Manlleu, Voltregà, el Gijón amb la Peque liderant aquella etapa històrica també del Gijón, tot el que heu aconseguit amb la selecció espanyola a nivell mundial, d'europeus, tens la sensació que has aconseguit tots els teus objectius, fins i tot potser superant-los, arribant a aconseguir més coses de les que mai t'hauries pogut imaginar?
7: Sí, em sento molt, molt orgullosa de cada etapa que he viscut i de cada etapa me n'enduc alguna cosa diferent. El Voltregà va ser la meva primera etapa com a jugadora de l'hoquei lliga i allà era una nena envoltada de jugadores que en aquells moments eren les meves ídols, no? I després tenia l'oportunitat de marxar a Gijón, bueno, de viure una altra manera de fer fora de casa i l'etapa de Manlleu i d'aquí Palau, o sigui, acabar aquí Palau per mi ha estat un regal. I a més després d'haver passat tot per una operació d'esquena. Ara ja he pensat que potser no. La Berta l'altre dia li deia, dic, ai Berta, quina cosa despedir-me. I em deia, ja, Anna, però és que et pots despedir, que arribava un punt que potser et pensaves que no et podies despedir, no? I penso que ha sigut maco poder-ho fer aquí.
5: i poder acabar acomiadant a la pista com a jugadora. Suposo que també això era el que volíeu les dues, poder acabar al nivell que heu acabat disputant l'últim partit, que ha estat un nivell altíssim, com a jugadores i exhibint el vostre màxim.
6: Sí, sí, sí, ha sigut un partit molt disputat contra un gran equip. M'agradaria haver guanyat, la veritat. Crec que en algun punt hi ha algunes decisions que no ens han afavorit gens, però bueno, el Vila-sana és un gran equip i no tenim res a dir. Vull dir, ha sigut un partit competit, hem intentat donar la nostra millor versió, hem tingut algunes oportunitats per fer mal i això és el que queda.
5: I el que queda també és tot el que heu donat a l'hoquei. No sé si heu pogut veure tota la gent emocionada al pavelló, plorant, perquè evidentment és que heu donat moltíssim al pavelló. No sé si fins a quin cert punt sou conscients de que totes les nenes que hi ha aquí s'han emmirallat en vosaltres, volen ser com vosaltres, i sobretot la importància, no?, que anem parlant al llarg d'aquests dies quan parlàvem dels vostres comiats, que sou dues jugadores que teniu aquella essència de jugadora, de guanyadora i d'esportista com ha de ser, que transmet aquests valors tant dins com fora de la pista. N'heu estat plenament conscients de tot això que transmetíeu, d'aquesta manera de fer tant dins com fora de la pista, que totes les jugadores en volen ser com vosaltres? N'heu set conscients?
6: La veritat que no ho sé. Jo jugo a hoquei perquè m'agrada i m'encantaria, ja ho he dit, el meu desig és que el hoquei femení segueixi creixent, si pot ser al Palau millor, i sí que intento fer-ho al millor per contribuir a això, no? Crec que és la nostra manera de fer, però tampoc m'ho sento com una pressió. Ha sigut, doncs, com ho he dit, una responsabilitat molt maca.
5: És que a part d'aquests valors i això, també hi implica la humilitat, que teniu les dues, de guanyar-ho tot i, en canvi, no tenir ni egos ni tenir res i ser tan humils. Tu n'ets conscient, Anna, de tot el que arrossegues darrere del que has aconseguit?
7: Potser amb el pas dels anys cada vegada van més, no? I perquè cada vegada també hi ha més nenes i sí que te'n vas adonant, perquè portes molts anys a l'hoquei lliga, veus que ha anat creixent molt i en fem 13, fem 17, molts campionats que dius, ostres, això quan jo tenia aquesta edat no existia, no? I sí que en sóc conscient i també... Jo també en un moment teníem referents, no? I crec que ara en són moltes més que poden tenir molts referents. I això crec que és molt maco. I crec que cada vegada n'hi haurà més si es va cuidant el hoquei i segueix pujant d'aquesta manera.
5: Acabeu aquí la vostra trajectòria professional, però un desig, deixeu l'hoquei i com el voleu veure d'aquí uns anys?
6: El vull veure tranquil·la i gaudint i recordant, doncs... que va ser una etapa molt maca.
7: Sí, la veritat és que jo penso el mateix. Tinc ganes de sentir-me tranquil·la, de sentir-me molt afortunada de tot el que hem viscut. Crec que no viuré mai res igual. Ha estat una experiència que ha estat tota una vida, que me l'enduc, i ara hauré d'aprendre a viure d'una altra manera.
5: Doncs moltes gràcies a les dues, sobretot pel que heu fet per l'esport. Ja no dic hoquei patint, sinó per l'esport. I gràcies per tot el que heu transmès. Felicitats per la vostra trajectòria esportiva.
6: Gràcies.
7: Moltes gràcies.
1: Berta Busquets i Anna Casarramona, felicitats per la vostra trajectòria absolutament brutal. Vinga, acabem l'hoquei patins amb altres competicions. A la promoció d'ascens a l'hoquei lliga masculina, ahir es va jugar el partit d'anada entre Manlleu i Vilafranca.
3: Manlleu 2, Vilafranca 3.
1: Doncs el Vilafranca que s'avança. Després del partit escoltàvem el jugador del Manlleu, Bernat Picanyol, i el del Vilafranca, Roger Montserrat.
8: Sí, crec que hem fet un bon inici. Hem tingut la sort que hem pogut fer el gol i avançar-nos al marcador. I crec que hem treballat una bona primera part, però sí que és veritat que a l'inici de la segona hem provocat aquesta blava que ens ha fet mal, perquè al final ens ha fet un gol de superioritat i després just quan ens ha entrat el quart. I crec que és bo aquest últim gol que hem fet, el 3-2, perquè bueno, un gol, tothom sap que amb el hoquei pot passar qualsevol cosa. I treballarem tota la setmana per anar allà i buscar l'ascens que tant volem. Crec que tenim una setmana per endavant, la treballarem bé, i anirem amb tot per intentar remuntar això allà a Vilafranca.
9: Sí, sabíem que havíem de treballar durant tot el partit, queda un altre, encara no s'ha acabat, així que seguirem apretant com avui. O sigui, ho hem treballat durant tota la setmana i el treball ha donat el resultat. Sí, sí, com bé he dit, sabíem que era un partit llarg i fins al final l'hem hagut de lluitar per aconseguir aquest primer punt. Esperem que la setmana que ve la poliesportiva s'ompli, com avui s'ha omplert aquest pavelló, i a seguir lluitant.
1: I a la Nacional Catalana Masculina ja tenim final. No hi ha bé Caldes B, comença dissabte al millor de 3. I a la femenina, avui es jugava el tercer partit de semifinals entre Girona i Caldes.
3: Girona 3, Caldes 4.
1: Doncs Caldes i Mataró jugaran la final. El tècnic de la Caldes, Oriol Sapinya, deia això.
10: Ha sigut un partit molt intens. Ja sabíem que veníem aquí a una pista molt complicada, amb un equip, un grandíssim equip. Ens han posat les coses molt difícils. De fet, hem començat 2-0 perdent. Després hem tingut 4 minuts d'inferioritat. Però bé, al final era caixa o faixa i no teníem res a perdre i molt a guanyar. Llavors, al final, quan vas per darrere el marcador, l'únic que queda és prendre riscos, tirar de cor, i és el que han fet les jugadores, tirar de cor. Molt feliç per elles, molt contents. És el primer cop que entrem a una final, era el primer cop que entrava a un play-off d'ascens. Per tant, jo com a entrenador, superorgullós de l'equip i de la feina que estan fent.
1: Vinga, i en hoquei herba, una llàstima, perquè teníem dos equips catalans a les finals de Divisió d'Honor, tant la masculina com la femenina, i tots dos han perdut. A la masculina, l'Atlètic Terrassa. Doncs ha acabat perdent, en aquest cas, el Polo, perdó, davant del Club de Campo, després del llançament de penals. Havien quedat 1-1, i l'Atlètic Terrassa ha perdut amb el Club de Campo, també a la femenina, el 4-1. I en handbol, la Granollers ha aconseguit la victòria davant del Ciudad Real i, per tant, es classifica per plaça europea. Ha acabat tercer a la Lliga. El Barça ha acabat completant el 30 de 30 i, a més, amb rècord de gols, 1.204, 40,1 de mitjana. Doncs per partit absolutament espectacular. I vinga, abans d'acabar, escoltem, ens arriben declaracions de Dai Benítez, el tècnic de l'Europa, en roda de premsa després d'aquest Europa 1, Celta Fortuna 1.
11: La part positiva de tot això és que som un equip que quan anem amb desavantatge som millors. I ara només es queda una, hi ha una opció només, que és anar per ells, allà, anar per ells i anar a guanyar el partit. I això, bueno, doncs és la part, la lectura positiva del que ha passat. Evidentment, preferiria un 1-0 que un 1-1, tonto no soc.
1: Doncs veurem què és el que passa el diumenge a Balaïdos a partir d'un quart de 5. No hi ha temps per més. Eric López, gràcies, bona nit i bona setmana.
3: Gràcies, Ignasi, bona nit i bona setmana.
1: Fins aquí l'Enjoc, el programa de l'Esport Català, amb la feina de les ràdios de la xarxa de comunicació local, amb Jordi Cochran a la producció, Roger Marc al control de so, i els que us hem parlat, l'Eric López i l'Ignasi Trapero i Martínez. Ens podeu escoltar cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local, i recordeu, podeu recuperar qualsevol entrevista o reportatge a la web laxarxa.cat. Gaudiu de la nit de diumenge i que tingueu bona setmana.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Gràcies per voler estar sempre.
2: Ràdio Arenys, la primera en arribar.
3: Benestar, creixement personal, salut, receptes, remeis naturals i llibres són els ingredients que fem bullir a l'olla del cau de la Bruixa Verda. Cada dijous, Imma Lizondo et porta la millor recepta natural en femení en un programa integrador i per a tots els públics. El cau de la Bruixa Verda. Cada dijous a partir de les 3 de la tarda a Ràdio Arenys.
4: Homes. Fem camí per convertir allò personal en palanca de canvi. Homes és un programa per posar sobre la taula, connectar, veure i parlar sobre què és ser home avui. D'on venim i cap on volem anar. Reflexionem sobre maneres de pensar i sentir que potser s'han de revisar perquè siguin més útils per tothom. Una aposta per una millor qualitat de vida com a persones. Homes. Cada diumenge a partir de les 7 de la tarda a Ràdio Arenys. La primera amb la igualtat.
5: Cada dimarts a les 10 de la nit, Ràdio Arenys et presenta una nova manera de veure la televisió. Joan Bosch i Assumpta Vitòria analitzen els grans programes amb els seus protagonistes. Gran Hermano, Sálvame, els documentals de la 2 o els esports. La Caixa Tonta desvetlla tots els seus secrets a Ràdio Arenys. Ràdio Arenys. La primera en entreteniment.

0: Sabies que...
1: Una curiositat interessant és que els plàtans que mengem avui són gairebé tots clons entre si. La majoria de plàtans que es venen en el món pertanyen a una varietat anomenada Cavendish banana. A diferència de moltes altres fruites, aquests plàtans no es reprodueixen amb llavors normals, sinó que es cultiven plantant parts de la mateixa planta mare. Això vol dir que genèticament la majoria dels plàtans Cavendish són pràcticament idèntics. És com si milions de plantes fossin còpies de la mateixa original. Aquest sistema és útil perquè garanteix que tots els plàtans tinguin un gust i una forma molt semblants, una cosa que facilita la producció i el comerç mundial. Però també té un inconvenient important. Si apareix una malaltia que afecta aquesta varietat, pot atacar gairebé a totes les plantes alhora perquè tenen el mateix ADN. De fet, al segle XX ja va passar una cosa semblant amb una varietat molt popular anomenada Gros Michael Banana, que pràcticament va desaparèixer a causa d'un fong. Per això, avui dia els científics investiguen noves varietats de plàtans més resistents.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Adrià Jurado. Una nena ha resultat ferida al braç per una bala perduda en un tiroteig a Badalona avui al vespre, segons ha avançat Recull, ha confirmat l'ACN. Els fets s'han produït aquest vespre a un quart de vuit al carrer Còrdoba de la localitat. Les primeres hipòtesis de la policia apunten que la menor ha rebut l'impacte d'un projectil que ha rebotat i que no havia estat dirigit a ella. La nena d'uns 10 anys ha resultat ferida menys greu i no perilla la seva vida. S'ha evacuada a un centre mèdic amb un vehicle particular. Els Mossos d'Esquadra han desplegat agents a les àrees regionals de recursos operatius, al ZARRO, i la Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec de la investigació del cas. I aquesta setmana els sindicats ja tenen pregunta per fer als docents, que consistirà en si accepten el preacord tancat amb el Departament d'Educació divendres passat o, en cas contrari, es comprometen, segons posaran els sindicats a la consulta, a fer les vagues necessàries fins a acabar el curs. La consulta està impulsada per USTEC, CGT, Intersindical i la Coordinadora Obrera Sindical i es dirigirà a tot el col·lectiu educatiu entre demà i el proper dijous. Precisament a Girona, 300 docents s'han concentrat avui davant la seu de la Generalitat a la capital gironina, en el que han batejat com les últimes colònies. Els professors asseguren que el preacord entre els sindicats i el Departament d'Educació és de mínims i que no inclou demandes, com ara la climatització a les aules, la coberta legal dels professors o millores per al col·lectiu docent de 0 a 3 anys. I seguim en plana reivindicativa, ja que els treballadors de Llet Pasqual han tallat aquesta tarda la C-17 a l'altura de la planta lletera a Gurb per protestar per la situació d'incertesa laboral que viuen en el marc de la crisi generada per la venda de la fàbrica a casa, a Tarradellas. Els empleats estan en protesta pel silenci que manté l'empresa i per la manca de resposta a negociar el futur davant l'inici de desmantellament de la unitat productiva, segons els treballadors. Ja en plana de successos, els Mossos d'Esquadra van detenir el divendres un home a Vic amb 17 farcellets de cocaïna. L'individu de 41 anys va veure un cotxe policial patrullant pel carrer del Doctor Salaric al barri de l'Estadi i va llançar un paquet dins d'un cotxe. A l'interior es van localitzar aquests 17 embolcalls. Això va passar el divendres 15 de maig. Només 12 dies després, el dimecres 27 de maig, el mateix home va veure un altre cotxe policial per la zona, es va ocultar rere un pilar i va intentar amagar sense èxit 125 embolcalls, aquest cop de cocaïna, en una bústia de correus. Va tornar a ser arrestat. I en cultura, unes 400.000 persones s'han assistit a la 12a edició de la fira gastronòmica Tasta la Rambla, que ha comptat amb 30 restaurants i 6 pastisseries de referència de Barcelona. Ha acabat amb 152.300 degustacions venudes. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Ràdio Arenys. La primera en entreteniment.
0: Moments d'òpera.
3: Benvinguts una setmana més al programa de la lírica de la xarxa de comunicació local. Que una òpera sigui poc coneguda no vol dir que sigui un mal títol. Aquesta setmana, La gats de l'adre.

0: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
1: La Gazza Ladra, és a dir, La Garsa Lladra, és una òpera dividida en dos actes amb música de Gioachino Rossini i llibret en italià de Giovanni Gherardini, basat en L'Epi Volès del 1815 de Theodore Baudouin i Louis Charles Caguigné. L'estrena va ser el 31 de maig del 1817 al Teatro a la Scala de Milà, mentre que a Catalunya hi arribaria l'any 1819 al Teatre de la Santa Creu de Barcelona, el que després seria el Teatre Principal, situat a pocs metres del Gran Teatre del Liceu a la mateixa Rambla. En quant als personatges principals que intervenen en aquesta Gazza Ladra, Ninetta és la criada de Fabrizio, paper per soprano. Fabrizio Vingradito és un ric granger, paper per baix. Lucia és la dona de Fabrizio, paper per mezzo-soprano. Gianetto és el fill de Fabrizio i Lucia, i amant de Ninetta, paper aquest per tenor. Fernando Villavella és el pare de Ninetta i alhora soldat, paper per baix baríton. I Pippo, un jove camperol que és empleat de Fabrizio, que ha de cantar-lo una contralt. L'any 1816, Rossini esperava d'una manera especial el seu retorn al Teatre a la Scala de Milà, dos anys després d'obtenir un resultat, podríem dir, incert amb Il Turco in Italia. Primer, es va negar a posar música a un llibret que se li va oferir del mateix llibretista, Felice Romani, i va triar el tema de qui després seria una prestigiosa ploma, però teatralment en aquell moment inexperta, el poeta i filòleg Giovanni Gherardini, basat en el drama francès L'Epi Volès, que es va inspirar en una història real. Tot i lamentar la falta d'experiència del poeta assignat, Rossini va reconèixer l'excel·lència de la matèria dramàtica que el va entusiasmar. La trama de La Gazza Ladra, de fet, està dissenyada de manera molt precisa, molt més a fons, per tant, va haver d'explicar-se al compositor. Era la primera vegada que tenia temps per compondre, de fet va ser 3 mesos, que pels que treballen al ritme de Rossini són molts, i aquí no haver de recórrer a l'autoprèstec o a l'autoplagi com en d'altres de les seves pròpies òperes. I és que tota la música de La Gazza Ladra és original, fet que s'explica per la importància del teatre que li va fer l'encàrrec, el Teatre de la Scala de Milà, un dels més importants d'Itàlia, si no el més important, i és aquesta una òpera que va entusiasmar el propi compositor i el públic en general, ja que a la mateixa temporada de l'estrena es van fer un total de 29 representacions a Milà i seguidament va viatjar a ciutats tan importants com Verona, Venècia, Florència i també Pesaro. Amb el pas dels anys, però, ha esdevingut un títol poc conegut, malgrat que la seva obertura en mi major, que sentim ara mateix de fons, és una de les més populars de Rossini i peça habitual en concerts simfònics. Per tant, avui ens marquem el repte de conèixer i reconèixer el talent de Rossini a través de la seva Gazza Ladra, i per això ens situem ja a l'inici de l'acte primer. A l'inici de La Gazza Ladra de Rossini, la jove, amable i virtuosa Ninetta, filla d'un honrat militar anomenat Fernando Villavella, serveix a casa de Fabrizio Vingradito, ric arrendador en un poble de les afores de París. Ella creu que el dia serà un dels més joiosos de la seva vida per haver-se de reunir amb el seu pare i amb el seu amant, Gianetto, que és el fill de Fabrizio, ja que ambdós tornen de la guerra, però tots es veurà enfosquit per una combinació de circumstàncies extraordinàries en què juga un paper important una garsa, aquesta garsa lladra. Però no avancem als esdeveniments i comencem sentint la felicitat de Ninetta, la canta Rosetta Pizzo, dirigida per Alberto Zeda amb la Royal Philharmonic Orchestra.

Ara sí, Fernando, ben arribat de París, demana permís al seu capità per anar a veure la seva filla, però aquest li nega les de males maneres, fins al punt que la reacció de Fernando és la de treure el seu sabre i l'escomet, de manera que és pres i sentenciat a mort. Els seus camarades li faciliten la fugida i ell se'n va disfressat al poble on vivia la seva filla i ho fa per lliurar-li un cobert perquè se'l vengui i posi els diners en un forat d'un castanyer als afores del poble. Mentre Fernando està amb Nineta, apareix l'alcalde i presenta les seves intencions. Ho té tot previst per seduir a Nineta. Ho canta Nicola Olivieri.

Ara arriba l'alcalde del poble i comença a tirar-li floretes a Nineta. Poc després, ve un funcionari i lliura a l'alcalde un plec que conté l'ordre per detenir a Fernando, el pare de la jove, explicant com és físicament. L'alcalde no pot llegir el document perquè no té les seves ulleres. Aleshores, el dona a Nineta perquè el llegeixi. Aquesta, per no perdre el seu pare, s'inventa la lectura i així pot salvar a Fernando. Acte seguit marxa. Al final d'aquesta escena baixa la garsa sobre la taula, agafa una cullera i marxa volant. Nineta ven després el cobert que li va donar el seu pare a un rabanador anomenat Isako, que passa just per allà.

Després de vendre la cullera del seu pare i quan anava a portar els diners al castanyer, tal com li havia indicat, la deté la seva mestressa Lucia, que després de comptar els coberts troba a faltar la cullera que s'havia emportat la garsa. I recordant-se que pocs dies abans s'havia perdut també una forquilla, s'enfada molt. En paral·lel es presenta Janeto, l'amant de Nineta, feliç pel retrobament amb la seva estimada Ocanta, el tenor peruà Juan Diego Flores.

Acte seguit, l'alcalde vol castigar el robatori de Nineta, ja que tot sembla indicar que ella és la culpable. És més, quan Nineta treu el seu mocador del davantal, cauen per terra els diners que ha guanyat amb la venda del cobert, però el del seu pare. I sabent-se que Isaaco li havia donat aquests diners, van a buscar-lo i, en efecte, confessa que ell ha comprat el cobert a Nineta. Aquesta desesperada pregunta a Isaaco pel cobert i ell respon que ja l'ha venut, perdent així tota esperança de demostrar la seva innocència. I per major desgràcia li pregunten per les lletres que tenia el cobert i Isaaco diu que una F i una B baixa, per tant, podien correspondre a Fabrizio Vingradito, és a dir, el pare de Nineta, però també a Fernando Vilavella, el seu senyor. L'alcalde, doncs, no espera més i, desitjós de venjar-se del robatori de Nineta, ordena que la detinguin i així acaba l'acte primer de La Gatzeladra de Rossini.

0: Des d'Olesa Ràdio, moments d'òpera, amb Albert Galzeran.
1: Segon acte. A l'inici de l'acte segon, delegats a l'adre de Rossini, Nineta és a la presó. El carceller, compadit, permet al seu amant Geneto, el fill de Fabrizio, que entri a visitar-la. Sentim, doncs, els dos enamorats en el seu tendre duet. Són Rosetta Pizzo com a Nineta i Pietro Botazzo com a Geneto.

totes les preguntes de Geneta són inútils. Nineta no pot revelar el seu secret. Cal recordar que el pare de Nineta és un fugitiu. Els dos amants s'han de separar per l'arribada de l'alcalde, que inútilment vol coquetejar amb la infeliç. Per acte seguit amenaçar-la, finalment l'adverteixen, però, que el tribunal està ja reunit. L'alcalde és Alberto Rinaldi.

0: Finalment, el tribunal fa pública la seva sentència. Nineta haurà de morir pels seus suposats robatoris. Quan la condueixen cap al patíbul, apareix Fernando desesperat, però de res serveixen les seves paraules per tal d'alliberar la seva filla. De fet, l'identifiquen com a un desertor i se l'emporten a la presó. Tot sembla indicar, doncs, que la vida de Nineta té els minuts comptats, però Pipo, un dels criats de Fabrizio, està comptant unes monedes a la plaça i ràpidament baixa la garsa que aconsegueix fer-se amb una d'elles i se l'emporta fins al campanar. Pipo hi puja per recuperar la seva moneda. En efecte, al niu hi troba la prova que Nineta és innocent. El jove crida la seva innocència en no sentir-lo fa sonar les campanes. Això fa que tothom s'hi acosti i Pipo pot explicar la veritat. En saber-se, el tribunal allibera a Nineta, que se sent feliç, més encara quan li comuniquen l'indult del seu pare, que ell mateix anuncia, a més de saber que finalment podrà casar-se amb el seu estimat Janetto. I així, feliçment, és com acaba la Gats de l'Adre de Rossini. Tornarem en 7 dies a més moments d'òpera. Gràcies per l'atenció i fins la propera.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.

0: Ràdio Arenys.
1: Tens dolor als peus o problemes en caminar? A De Peus a Cap sabem que cada pas compta. El nostre equip t'ofereix solucions personalitzades, estudis biomecànics, podologia pediàtrica, tractament del peu diabètic, cirurgia ungueal i plantilles fetes a mida per al dia a dia o l'esport. Treballem amb escàner 3D, plataforma de pressions i làser de díode per tractar fascitis, neuromes, fongs i berrugues amb tecnologia més avançada. Ens trobaràs a Arenys de Mar, carrer Pas, sota estudi 1. Truca al 623 064 266. De Peus a Cap. El teu benestar comença als peus.
0: Cada tarda a Ràdio Arenys et convida a un viatge per la costa catalana. Arran de Mar et porta del Cap de Creus al Delta de l'Ebre a través de l'actualitat marinera. De dilluns a divendres, cada tarda de 4 a 6, Arran de Mar, amb Fran Richard. Ràdio Arenys, la primera en fer-se la mar. Ràdio Arenys.

0: ¿Sabías que...?
1: La primera comèdia de situació multicàmera reconeguda és I Love Lucy, estrenada el 15 d'octubre de 1951 als Estats Units. Aquesta sèrie, protagonitzada per Lucille Ball i Desi Arnaz, va marcar un abans i un després a la televisió. La tècnica multicàmera, que utilitza diverses càmeres per capturar diferents angles simultàniament, va ser innovadora per a l'època i va permetre gravar davant d'un públic en directe, creant una experiència teatral. Aquesta metodologia no només donava autenticitat a les actuacions, sinó que també capturava les reaccions genuïnes del públic, afegint energia a l'humor. I Love Lucy va establir estàndards per a les sitcoms modernes, com a l'ús de decorats fixos i la producció eficient en un estudi. A més, també va ser pionera en gravar en pel·lícula de 35 mm, cosa que va permetre la seva sindicació, reemissió i remasterització anys després. Un fet revolucionari. La sèrie abordava temes quotidians amb humor, com els malentesos matrimonials i les ambicions de Lucy, connectant amb una audiència massiva. El seu èxit va consolidar el format multicàmera, influint en sèries com a Friends, Seinfeld o Will & Grace. Encara a dia d'avui, I Love Lucy és un referent cultural i televisiu.
2: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
3: La bona música, amb Lluís Bonamusa.

0: Ser un equidistant està mal vist. La societat, els amics, la tradició, tot ens empeny a prendre part d'una tendència política, d'una religió, d'un equip de futbol. Tampoc està gaire ben vist ser un eclèctic, almenys en qüestions d'estètica. Aquest concepte, que s'ha utilitzat sobretot a l'arquitectura i l'art en general, sempre ha rebut mirades subtilment despectives per totes bandes. Probablement la necessitat de definir-nos clarament, d'acceptar patrons que ens identifiquin amb el nostre grup, és una pressió social inherent als nostres orígens més remots. I allà continua. I a la música, d'alguna manera, això també passa. Mireu, si no, quina selecció de música escolteu habitualment al cotxe i sabreu si podeu ser considerats uns eclèctics o no. És sempre el mateix estil o aneu saltant d'una a l'altra i gaudiu de tots ells? Si sou o us considerareu eclèctics, ja sabeu que aquest és el vostre programa, perquè aquí res no està vetat a la bona música. I avui, amics i amigues, ens hem deixat seduir per un director de cinema que fa que les seves pel·lícules siguin no només un espectacle visual, sinó també un homenatge a l'eclecticisme musical. Estem parlant de Paolo Sorrentino, un dels directors més brillants i influents del cinema europeu contemporani, guanyador de l'Oscar per La Grande Bellezza. Amant d'una estètica visual que aposta per la grandiositat, Sorrentino ha portat al cinema una mirada poètica, barroca, fins i tot mordaç de la societat italiana, explorant temes com la buidor que provoca el poder, la nostàlgia del passat i la recerca de la bellesa enmig de la decadència. Així doncs, estimades i estimats oients, si us sembla, deixem-nos emportar per l'eclecticisme musical de Sorrentino. Serà ell qui ens guiarà per explorar fronteres de la música on potser d'altra manera no hi hauríem arribat mai pels nostres propis mitjans. Però que, en tot cas, serà sempre amb bona música.
1: La Bona Música, un espai de Mataró Ràdio per la xarxa de comunicació local.
0: El cinema de Paolo Sorrentino és impactantment visual, grandiloquent fins i tot, però també s'ha dit que és purament operístic. Es caracteritza per una fotografia enlluernadora, amb moviments de càmera elegants i un ús magistral dels contrastos. I un detall molt important per la concepció de Sorrentino de la música. Per ell no és un simple acompanyament, sinó un personatge més, i la integra directament amb el guió. D'aquesta manera en sacseja, de vegades, literalment, alternant de forma brusca la solemnitat de la música sacra, el minimalisme neoclàssic, amb l'electrònica o el pop més ballable. Perquè, com diu un dels seus protagonistes, dius que la música està sobrevalorada? Bajanades! La música és tot el que tinc, perquè la música és l'única manera que tinc d'entendre la vida. No necessita paraules, només necessita ser.

En el seu film més premiat, La Grande Bellezza, Paolo Sorrentino ens submergeix en la Roma de l'alta burgesia a través dels ulls de Jep Gambardella, un escriptor que va tocar la glòria a la seva joventut amb una sola novel·la i que ara, en fer els 65 anys, es converteix en el rei i cronista d'una cort, diríem, de fantasmes adinerats. I tot i que la pel·lícula conté sucosos diàlegs i reflexions, fins i tot seria possible prescindir-ne i gaudir simplement de l'estètica exuberant d'aquells passejos nocturns del protagonista per palaus buits, festes desmesurades i terrasses amb vistes al Coliseu. Una bellesa visual que Sorrentino acompanya d'una manera magistral amb la música mística de Vladimir Martinov.

I això que acabem d'escoltar era precisament les beatituds o les benaventurances del compositor rus Vladimir Martinov. És una peça original de l'any 1998, escrit inicialment per un grup vocal amb un text del Sermó de la Muntanya. Doncs bé, Sorrentino el que utilitza la pel·lícula és una adaptació per a quartet de corda d'aquesta música que va fer el cèlebre Kronos Quartet, una obra minimalista que va néixer de la necessitat de donar una resposta espiritual al dolor col·lectiu pels atemptats de les Torres Bessones de l'11 de setembre. La trobada més important de la vida és la que tenim amb la bellesa. Paolo Sorrentino, la gran...

El cinema de Sorrentino, i en especial la Grande Bellezza, està amarat per una música de caràcter místic, reflexiu. Aquesta música, en conjunció amb la sempre impactant fotografia del director napolità, fa un efecte potentíssim, on la imatge i el so es reforcen constantment i mútuament. I una de les peces que millor exploten aquesta veta mística és The Lamp, l'anyell, de John Taverner, que posa música a un poema de William Blake, un dels personatges més fascinants i visionaris de la cultura anglesa del segle XVIII.

Això que acabem d'escoltar era The Lamb, de John Taverner, una música que apareix a la pel·lícula durant les seqüències que involucren els personatges religiosos i a la recerca de la fe, mostrant de manera colpidora la santedat o la puresa enmig de la corrupció de la ciutat eterna. Val a dir que Taverner, que va morir l'any 2013, va ser un dels compositors britànics més rellevants del segle XX. La seva música, sovint tenyida d'un profund caràcter religiós, espiritual, va ser aprofitada aquí hàbilment per Sorrentino en aquest film dedicat a la bellesa eterna.

Al protagonista de La Grande Bellezza, Jep Gambardella, li costa viure retirat de la seva exitosa vida i busca, de manera gairebé desesperada, un motiu per tornar-se a sentir viu. I és precisament aquí on l'eclecticisme musical de Sorrentino fa la seva màgia, dividint el món de Jep en dos pols oposats, la transcendència mística i l'accés dionisíac, diríem, segons la visió de Nietzsche, de la festa. Sorrentino utilitza la música ballable per fer una sàtira visual, personatges decadents i envellits que es creuen profuns i sofisticats, però que acaben saltant en bucle sota un ritme electrònic, com si fos una màscara de felicitat artificial que utilitzen per tapar la por a envellir.

Això que sentíem era We No Speak Americano, el hit que el duet australià Yolanda B. Cool va fer l'any 2010. És una versió que sampleja una cançó que segurament us és familiar, el clàssic dels anys 50, Tu vuo far l'americano, de Renato Carosone. Doncs bé, amb aquest ritme desenfrenat, Sorrentino il·lustra les festes que es fan a l'àtic que té ell mateix just a davant del Coliseu de Roma. Però després de la festa, quan ja despunta l'albada sobre la bellíssima i pètria Roma, el soroll s'apaga i Sorrentino ens mostra el sentiment veritable de la seva ànima. És el moment en què la disbauxa dona pas a l'introspecció. I Sorrentino ho fa amb aquesta música.

A La Grande Bellezza, el protagonista assisteix gairebé com un simple espectador a aquelles desenfrenades festes de casa seva. Però en el seu interior, la música que sona és la d'un home reflexiu i en crisi existencial, que nosaltres comprenem perfectament gràcies a aquesta música de Gorecki.

0: Efectivament, la música de Henry Korecki, en concret la seva tercera sinfonia, que es va fer mundialment i sorprenentment famosa als anys 90, a l'any 92 concretament, il·lustra aquests brots reflexius i fins i tot tenyits de misticisme del protagonista que vaga per Roma a la recerca d'una bellesa que doni sentit a la seva vida.
1: La bona música, amb Lluís Bonamusa.

Un dels films més recents de Sorrentino és un homenatge a la bellesa i la sensualitat de la seva terra, la ciutat de Nàpols. El mateix nom de la pel·lícula, Partenope, ens ho diu tot. I és que aquest era el nom grec antic de la ciutat de Nàpols, el mateix nom de la sirena mitològica que, segons la llegenda, la va fundar. Però aquí també és el nom de la protagonista, de qui seguim la vida des del seu naixement l'any 50 en un part, literalment dins del mar, fins als nostres dies. La pel·lícula explica el viatge vital d'aquesta dona, de bellesa lliure, culta, independent, que decideix estudiar antropologia per intentar desxifrar el misteri del comportament humà. I, com sempre, en Sorrentino, la protagonista està envoltada d'escriptors desencantats i professors universitaris excèntrics, tot amarat per la bellesa dels paisatges de la costa napolitana. Com en gairebé tots els seus films, és una reflexió de com la joventut ho és gairebé tota la vida i com de depressa s'esvaeix. I fixeu-vos si és important la música, que fins i tot abans que surti la primera imatge a la pantalla, a les fosques del cinema ja ressonen aquests acords monòtons i hipnòtics d'una potència aclaparadora.

Això que sentíem és un fragment d'Exodus, una obra fascinant del compositor polonès Wojciech Kilar. És una música que té la parsimònia i el crescendo implacable del bolero de Ravel, però amb una història real ben diferent al darrere. Perquè aquesta música va néixer de la profunda convicció catòlica de Kilar, inspirat pel despertar espiritual i social de la Polònia, de la seva Polònia natal, arran de la històrica visita del papa Joan Pau II l'any 79. Doncs bé, aquesta música, estrenada el 81, utilitza una melodia popular jueva que es va repetint una i altra vegada com un mantra al llarg de la gairebé mitja hora que dura la peça original. Una joia hipnòtica que Sorrentino ha utilitzat més d'una vegada als seus films.

Com si fos un leitmotiv, aquest «Qué cosa che» es repeteix al llarg de Partenope, d'aquest film, il·lustrant els moments més lluminosos i feliços de la joventut de la protagonista a les costes de Capri. Com sabem, Sorrentino sempre guarda un lloc privilegiat als seus films per la cançó clàssica italiana. En aquest cas, ens regala un tema dels anys 60 de Gino Paoli, el gran mestre de la canzone, que ens va deixar no fa massa, el març de 2026.

I Sorrentino l'Eclèctic sempre ens té preparada una de calç i una de sorra. Juga amb el misticisme d'Arvo Pärt o de Killer. Ens fa recordar com de bonic és enamorar-se amb una cançó italiana i, com a bon napolità, té reservat el moment del ball desenfrenat. I ens ho mostra amb aquest tema Malambo, que sona, fixeu-vos, quan el rígid professor d'antropologia de la protagonista, de forma inesperada, es posa a ballar com un posseït, perquè diu que, de vegades, les paraules no ho poden expressar tot.

El tema portava per títol Malambo número 1 i està interpretat per una llegenda de la música vocal com és la peruana Ima Sumac, una dona que certament mereixeria un programa propi. El seu nom real era Zoila Emperatriz Chavarri Castillo i als anys 50 va rebre el reconeixement Guinness pel rang vocal més extens del món. Aquesta dona, d'una fortíssima personalitat, es declarava ella mateixa princesa hereva de les tribus autòctones i va ser un autèntic fenomen de la música que va abanderar la fusió total dels estils, és a dir, eclecticisme musical absolut. La fe no és una línia recta, és un laberint ple de música. Paolo Sorrentino, el jove papa. Si a la grande bellezza Roma era la protagonista absoluta, en el jove papa no li cal ni sortir del Vaticà per bastir una història de reflexió al voltant de la institució més rígida, dogmàtica i tancada del món, probablement. El protagonista, Can Carla Jude Law, és un home guapo, jove, conservador en les idees, però absolutament revolucionari en les seves formes. Un home que fuma d'amagat, beu Coca-Cola Cherry i es nega a mostrar la seva cara al públic per convertir-se així, amb l'aura del misteri, en una mena de mite.

En aquest film, el jove papa Sorrentino fa, una vegada més, una reflexió sobre la solitud del poder, el dubte existencial de la fe, la hipocresia de les aparences. I, com sempre, utilitza la música per ambientar a la perfecció les sensacions dels protagonistes, com quan utilitza el jazz contemporani per mostrar com la institució vaticana podia estar a punt de fer un gir en les seves maneres. Com diu el papa en el film, saps què és el més bonic de l'Església? Que mai no canvia. Però saps què és el més perillós? Que jo sí que puc canviar.

El que sentíem era True Sorry, un tema d'Ibrahim Malouf que Sorrentino, sempre provocador, posa de fons musical els dubtes metafísics de la cúria. Malouf és un trompetista de jazz d'origen libanès que va publicar aquest tema en el seu àlbum Illusions, on toca una trompeta especialment dissenyada per ell, modificada, que li permet fer els quarts de to típics de la música del seu país.

I la música que estem sentint, la Bourré 4.5, és la que acompanya les escenes de The Young Pope quan es preparen les litúrgies i els vestuaris amb un rigor estètic gairebé mil·limètric. La música, ja ho veieu, és moderna, però té un cert gust antic que creiem reconèixer. I quan finalment ho fem, tot té un sentit.

0: Doncs bé, no sé si heu reconegut la música que hi ha a l'origen d'aquesta deconstrucció, que és la de Johann Sebastian Bach. Perquè aquesta Bourrée 4.5, que va publicar el cellista Peter Gregson, és, en el fons, la música de Bach desmuntada i tornada a muntar. En concret, aquell cim de la música canònica que són les suites per violoncel del Cantor de Leipzig. I com si fos una metàfora, Sorrentino sembla utilitzar aquesta música per mostrar que l'essència de la tradició pot ser conservada, però que per fer-ho potser alguna vegada cal reconstruir-la amb criteris actuals.
1: La bona música. Històries de la història de la música.
0: Paolo Sorrentino ha signat 13 films fins aquest moment, en els quals el pas del temps, com hem vist, la bellesa, el sentit de la vida, sempre tenen un protagonisme total. Avui no tenim temps de repassar el seu film més autobiogràfic, que és Estata la mano di Dio, ni tampoc Loro, la seva aproximació a la figura de Berlusconi, i que és un dels personatges amb els quals el director ha posat el poder sota el seu microscopi. És precisament en aquestes produccions on Sorrentino sap retratar la solitud del governant i ens regala una música que ell aprecia especialment.

Això que acabem d'escoltar és el bellíssim tema Un pardal s'ha posat sobre la nostra espatlla del malaurat Johann Johansson, un dels compositors més influents i colpidors del segle XX-XXI, que ens va deixar tràgicament l'any 2018, amb només 48 anys. Johansson, nascut a Islàndia, va ser un autèntic revolucionari de la música cinematogràfica, conegut per fusionar l'orquestració clàssica amb distorsions electròniques subtils i de vegades gairebé imperceptibles. Doncs bé, Sorrentino, fascinat per la capacitat de Johansson de crear aquestes atmosferes hipnòtiques, utilitza aquest tema en més d'una ocasió a la seva filmografia per subratllar la decadència de les grandeses humanes.

I crec que com a resum final de la seva eclèctica visió musical, al mateix Sorrentino li hauria agradat que acabéssim avui la selecció amb un tema que reuneix gairebé tots els seus referents: la nostàlgia, el pas del temps, Itàlia i la seva particular manera de cantar la vida, que és alhora sensual i reflexiva. Aquesta música ens la regala el gran Renato Zero amb un clàssic que apareix a Il Divo, la pel·lícula que retrata el polèmic i enigmàtic 7 vegades primer ministre italià, Giulio Andreotti. Escoltarem I migliori anni della nostra vita, una tria que subratlla amb una ironia potent per què, per aquells personatges de poder absolut, els seus millors anys eren, precisament, aquells on podien fer i desfer el destí d'un país a la seva simple voluntat.

I si començàvem aquest programa amb la música més mística i profunda que apareix a la Grande Bellezza, la cloenda definitiva del programa la farem com els propis personatges d'aquest mateix film, gaudint de la festa i ballant a la terrassa que dona el Coliseu amb una versió disco de Rafaela Carrà.

0: menja tu.
1: Doncs sí, estimats amics i amigues, acabem aquesta eclèctica selecció d'avui que ens ha servit en safata Paolo Sorrentino. I ho fem en un moment icònic de la Grande Bellezza, un d'aquells balls desenfrenats que organitza el protagonista i que li fan oblidar, ni que sigui per unes hores, la seva pròpia decadència. I us deixarem el que per mi és el millor tall ballable del film, el sampleig que va fer Bob Sinclair del tema de Rafaela Carrà A far l'amor i comincia tu. El tema original és dels anys 70, com sabeu, però Sinclair, amb el permís de la Carrà, el va editar per fer aquesta versió tan potent que va treure a l'any 2011. I amb això, ara sí, acabem. Us donem les gràcies una setmana més per la vostra atenció amb en Pere Sánchez des del control de so, avui fent fins i tot una mica de DJ, i qui us parla i que fa la selecció musical, Lluís Bonamosa. Us enviem, com sempre, una forta abraçada i us emplacem a la mateixa sintonia o també, com sabeu, al podcast del programa. Serà en la propera edició de La Bona Música.

0: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
1: A Salvà Cot Pastisseres fem dolços artesans amb ingredients de qualitat i passió per la pastisseria.
2: Gaudeix dels nostres pastissos, galetes i brioixeria i vine a esmorzar o berenar en un espai acollidor.
1: Ens trobaràs a Riera Bisbe Pol 30, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 194 0337 o segueix-nos a Instagram @salvacotpastisseres.
2: Salvà Cot Pastisseres, el plaer dels petits moments.
3: Tens dolor als peus o problemes en caminar? A De Peus a Cap sabem que cada pas compta. El nostre equip t'ofereix solucions personalitzades. Estudis biomecànics, podologia pediàtrica, tractament del peu diabètic, cirurgia ungueal i plantilles fetes a mida per al dia a dia o l'esport. Treballem amb escàner 3D, plataforma de pressions i làser de díode per tractar fascitis, neuromes, fongs i berrugues amb tecnologia més avançada. Ens trobaràs a Arenys de Mar, carrer Pas, sota estudi 1. Truca al 623 064 266. De Peus a Cap. El teu benestar comença als peus.
4: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.

Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT.

0: escoltes, ICAT.
1: I've seen the devil dance on set.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't. Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: l'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Per dos. Dos presentadors.
1: Dues hores de programa.
0: Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.

Les remescles més boges per canviar de xip. Els divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a